0: Avui per avui Catalunya amb Gisela Rodríguez.
1: Bon dia, és divendres 25 de setembre. Suspendre desnonaments si l'amo és un fons voltor i falcar la protecció del petit propietari. Aquestes són les claus del decret de Junts en habitatge. És la notícia que us explica aquesta casa i que ara en res us ampliem, però abans tres imprescindibles. El primer d'ells, el trànsit, Ferran Aràndiga des del RAC, on hem de tenir paciència.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada. D'avui divendres tenim paciència per un incendi de vehicle que deixa només un carril de circulació obert a la AP7 a l'altura d'Avinyonet del Penedès en direcció a Tarragona i que ja deixa fins a 6,5 km d'aturades. Per altra banda, Santa Maria d'Oló es talla la calçada de la C-25 en sentit Girona per un vehicle accidentat que deixa 1,5 km de retencions. També sumem un segon accident, en aquest cas a la AP7 a l'altura de Bàscara, que en sentit nord també deixa només un carril de circulació obert. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, hi ha una incidència a la línia de ferrocarrils Lleida-La Pobla i a servei alternatiu amb autobús per causa d'un incendi. I el tercer imprescindible del dia, el temps.
3: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: Jordi Carbó, bon dia.
4: Bon dia. Final de setmana en temps assolellat i calor durant les tardes. Ara mateix tenim 22 graus a Barcelona, també a Tarragona, 18 a Lleida, es baixa fins als 15 a Girona. Farà sol a tota hora, no hi haurà núvols destacables i la temperatura pujarà ràpidament a valors semblants als darrers dies, al voltant dels 30 graus la màxima a la major part de Catalunya, superant-los a l'interior, apropant-nos als 35 al Pla de Lleida i a l'interior de l'Ebre. Durant la tarda, marinada moderada. I el cap de setmana anirem veient cada cop més núvols, sense pluja, també molts moments de sol, i a les tardes farà una mica menys de calor que avui.
5: ¿Quieres pagar hasta un 20% menos en tu factura? Con Estabanell tienes luz 100% renovable, fibra rápida y móvil 5G en una sola compañía. Ven a Estabanell y ahorra. Llama al 900-828-494 y descubre tu ahorro. Estabanell, por un aquí mejor.
0: Hoy por hoy, Cataluña.
1: Tenim més detalls de la negociació entre PSOE i Junts per desencallar el decret d'habitatge que es va tombar el passat mes d'abril. Entre les propostes que la formació de Míriam Nogueras ha fet arribar a Pedro Sánchez hi ha suspendre els desnonaments si l'amo és un fons voltor i falcar la protecció del petit propietari. Asier Chávez, bon dia.
6: Bon dia. La crisi de l'habitatge ha fet que Junts torni a negociar amb el PSOE, almenys aquesta és la primera vegada des de fa gairebé un any, quan el partit de Carles Puigdemont va anunciar el trencament amb els socialistes, que la formació independentista admet de forma oficial converses amb el partit que lidera el govern espanyol.
1: I si entrem al detall, què diu aquesta proposta exactament?
6: En el text, Junts accepta la suspensió de desnonaments quan el titular de l'immoble sigui un fons voltor. Ara bé, quan es tracti de propietaris particulars, Junts reclama modificar la norma perquè l'administració protegeixi l'amo del pis dels possibles impagaments del llogater en situació de vulnerabilitat i en el cas de que l'administració no cobreixi el propietari, es pugui procedir al desnonament, assumint que la responsabilitat és de l'Estat i no del titular de l'immoble.
1: Doncs bé, mentre s'engega aquesta maquinària, el govern de Salvador Illa ha fet costat a la Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada a Madrid.
6: Illa diu que la compra desbocada d'habitatge per part de fons d'inversió no és el model de país que vol promoure.
7: Aquest no és el model de societat que volem. Les institucions estem per combatre això, almenys les catalanes.
6: Això mentre la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, treu pit de la seva comunitat en matèria de desnonaments. Diu que Madrid està molt lluny de Catalunya.
8: Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'Illa i de Sánchez, por cierto.
6: Una afirmació que des del govern afirmen que és falsa.
0: Hoy por hoy, Catalunya. L'actualitat catalana des de primera hora del dia a la SER.
1: La nova planificació elèctrica de l'Estat augmentarà un 50% la capacitat de demanda a Catalunya l'any 2030. Aquest augment de potència al sistema d'electricitat amb noves estacions i subestacions és imprescindible per fer realitat alguns dels grans projectes de país. Quins són, Oriol Soler?
9: Doncs són, per exemple, els nous campus de salut de l'Hospital Clínic a Barcelona o del Trueta a Girona, infraestructures clau com la nova desaladora de la Costa Brava, el macrocentre de dades que Brussel·les podria ubicar a Móra la Nova, el polígon industrial Torreblanca, quatre pilans de Lleida o les ampliacions de capacitat al Port de Barcelona.
10: És un increment històric, és a dir, partim d'una planificació actual, la 21-26, que ja va duplicar a nivell de tot l'Estat la planificació anterior.
11: Ens permet efectivament incorporar generació d'energies renovables, ens permet donar estabilitat també al nostre sistema.
9: Són Joan Guisoar, secretari d'Estat d'Energia, i Sílvia Paneque, consellera de Territori, que asseguren que la nova planificació és clau també pel desplegament de les renovables, una assignatura pendent a Catalunya.
1: I la Fiscalia té damunt la taula la denúncia per possible delicte d'odi de l'equip de futbol 7 amateur de Barcelona que exhibia simbologia franquista. Un cas destapat per Ser Catalunya, on també vam explicar que dos càrrecs de Vox a Barcelona formen part d'aquest equip.
6: La denúncia l'ha fet un equip d'advocats especialitzats en memòria històrica que consideren que els dos noms de l'equip, Mingo Rubio Balompié i Bayern de los Caídos, sumades a la simbologia franquista de l'escut, són una apologia del dictador. Vox ho titlla de broma. Eduardo Ranz és l'advocat que ha traslladat el cas a la Fiscalia.
12: Ellos pueden considerar una broma, pero desde luego los descendientes de los 114.000 víctimas que fueron fusiladas o los más de 500.000 exiliados no creo que compartan que todo lo ocurrido fue una broma.
6: Són declaracions del Quetis Ugas de Ser Catalunya. També considera que l'Ajuntament de Barcelona té responsabilitats en el cas, ja que la Lligueta juga al Velòdrom d'Horta, que és de titularitat municipal.
1: Són les 7:56.
13: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
1: Arnau Montserrat, bon dia.
14: Bon dia, Gisela.
1: El Barça de bàsquet inicia l'any del centenari amb un primer triomf al Palau Blaugrana.
14: En l'estrena del conjunt de Sekulitza a l'Euroliga, els blaugranes van aixecar una desavantatge de 15 punts per imposar-se 89-82 a Efes, 20 punts de Brizuela o 19 de Kevin Panther.
15: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que...
14: Es va fer mosaic, himne a capella i actes commemoratius com l'obertura d'un espai al museu per celebrar els 100 anys de la secció. Derrota del Real Madrid contra el Dubai de Xavi Pascual, 78-77.
1: En futbol, avui roda de premsa de Luis de la Fuente i Rodri.
14: Serà a les 9 de la nit en la prèvia del partit de la Nations League que enfrontarà a la selecció espanyola amb Anglaterra a Wembley. Va debutar ahir Xavi al capdavant de Països Baixos. L'Orange va empatar 1-1 amb un gol de Gakpo al minut 92 i va mereixer fins i tot guanyar. A les 12 del migdia, és a dir, en unes horetes, juga Rafinha, Brasil, Austràlia.
1: I a segona, el futbol no s'atura, juga avui al Girona.
14: A 8:45 de la nit, rep l'Albacete a Montilivi. Quique Álvarez té 8 baixes.
1: Gràcies, Arnau.
14: Fins ara.
1: I avui a l'escenari de la platja del Bogatell, a Barcelona, dins la programació oficial de la Mercè i de la mà dels 40, Nil Moliner.

0: Nil Moliner, que completa un cartell amb noms com Miqui Núñez, Saxeni o Buós.
1: Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat, de veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat, veiem-nos ja d'una en el món de veritat.
0: Recordem, l'accés és completament gratuït, una oportunitat per gaudir de la millor música en directe al costat del mar.
2: Doncs escolta, no hi faltarem, no?
0: No, no, i tant que
2: què
0: no.
2: Què et sembla el plan per
0: jo
2: aquest
0: seré,
2: vespre?
0: A mi m'agrada, la veritat, i jo hi seré aquesta nit.
2: Home, per tant... i què has de dir? A més, si és dels 40, vull dir, exacte, que ara quedaria fatal que diguessis no, no, jo no hi aniré perquè no m'agrada, no?
0: Sí, sí, jo hi seré, vindran amics meus i allà estarem.
2: Doncs així m'agrada que portis gent. Vinga, va, jo també m'animo i farem migdiada llarga avui per poder assistir al concert dels 40. Així arribem a pràcticament les 8. La informació continua a l'Oi per Oi a la cadena SER. M'agrada.

0: tortugues ninja. Som les fabuloses tortugues ninja. Som les fabuloses tortugues ninja. Yeah!
1: T'imagines que ho dic amb algun dels sobres de les votacions de la pilota d'or. Algú
0: Donatello.
1: A les tortugues ninja, com quan votàvem el delegat de classe.
0: Correcte, Donatello. És una crida que votin a Donatello. Que no votin a Donatello.
1: Que no
0: és Mbappé.
1: Voti, no?
0: Les tortugues ninja són Mbappé. Per tant, en plena efervescència de la pilota d'or.
2: No vols que guanyi Mbappé, la pilota
1: d'or? Campanya.
0: Per què ha de guanyar Mbappé si no compleix els requisits que
2: jo que et feia un punt maquiavèlic, allò de dir, a veure si li donen a Mbappé, que llavors si li donin la raó, que ell és bo i donar voltes i tal, i pensava, igual hasta ho prefereix.
0: No, la veritat és
2: que m'agrada.
0: Prefereixo que estigui feliç el nostre i que no... I no... Total, ja sabeu que a mi no li dono massa importància, però entenc que tant desplegament mediàtic i tant debat sobre això, que prefereixo que li doni el que és el millor del món, que és el de Minyamal.
1: El nostre deia el Poquí,
0: perdona,
1: de Minyamal.
0: Jo li donaria a Cobercí. Jo li donaria a Cobercí. Si fos jurat, li votaria en Pau.
2: Gràcies.
0: Però crec que no té massa opcions, prefereixo que guanyi la Minyamal. L'altre ens va dir que és una farsa que pugui guanyar la pilota d'or aquest any, el Donatello.
1: Ara, de seguida, escoltarem a la Minya Mal, que segueix postulant-se per aquesta pilota d'or, però abans, Albert Llimós, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Notícia d'última hora que ens pots explicar, perquè ahir el Que t'hi jugues ens fèiem ressò d'aquesta denúncia d'un grup d'advocats a la Fiscalia Provincial de Barcelona contra el Mingo Rubio Balompié, un club de futbol que abans es deia el Bayern de los Caídos, que està participant en una d'aquestes lligues amateurs que hi ha a Barcelona. Van ser denunciats davant la Fiscalia, com diem. Ahir parlàvem amb l'advocat aquí al Que t'hi jugues, l'advocat que ha presentat aquesta denúncia, i ara ens pots explicar què és l'Ajuntament de Barcelona qui demana al gestor de la instal·lació on es disputa aquesta lliga que aquest equip, el Mingo Rubio Balompié, no hi participi.
3: Així és, en una carta que acabem de rebre ara mateix del regidor d'Esports David Escudé en referència a aquest cas i adreçada al gestor de la instal·lació, que recordem és municipal, a Horta, i per tant se li reclama, llegeixo textual, als organitzadors que es portin a terme totes les actuacions necessàries per evitar la participació d'aquest equip a la competició, diu l'Ajuntament en aquesta missiva, que és una greu situació absolutament incompatible amb els valors de l'esport, que condemnen rotundament aquesta situació i per tant demanen que s'actuï amb la màxima celeritat possible, adoptant les mesures necessàries perquè l'equip no continuï participant en la competició. Diu que Barcelona no pot permetre que les seves instal·lacions esportives siguin utilitzades per donar cobertura o normalitzar expressions que facin apologia o exhibició o simbologia vinculada al franquisme, a la dictadura. Per tant, moviment de l'Ajuntament de Barcelona com a instal·lacions municipals que són aquest camp on jugava aquest equip, i per tant veurem quin és el pas següent, però en principi David Escudé, també segurament que el podrem escoltar durant aquest matí, farà declaracions al respecte d'aquesta situació.
1: Recordem que en aquest equip, el Mingo Rubio Balompié, que és on està el Mingo Rubio, és la localitat on està actualment enterrat el dictador Franco, en aquest equip dos dels seus membres pertanyen a Vox, al partit de Vox aquí a Barcelona. Un d'ells, Juan Cremades, és el vicepresident provincial del partit, i l'altre, Carlos Oliva, és conseller del districte de Sarrià de Vox. Llimós, i també hem pogut parlar amb els organitzadors d'aquesta lliga.
3: Sí, mentre estem esperant també el moviment de la Fiscalia, no?, que està estudiant aquest cas, si va per la via penal o va per la via administrativa, els organitzadors van rebre la queixa dels equips participants, d'un dels equips participants que va saber de la presència d'aquest equip i de la simbologia que utilitzava a l'escut i també del nom propi. El nom era Bayern de los Caídos. A partir de la queixa d'un altre equip competidor en aquesta lliga de futbol 7, els organitzadors de la lliga van demanar a aquest equip, que tenia el nom de Bayern de los Caídos, que es canviés el nom. Per això, a partir de fa 10 dies se'l van canviar i va aparèixer com a Mingo Rubio Balompié. Per tant, el nom original era Bayern de los Caídos. Els van reclamar que canviessin el nom i també el logotipus. Els van exigir que es canviés el logotipus. De fet, ara a les aplicacions on es poden seguir aquestes lligues i que n'hi ha tantes arreu del territori, ja no apareixen amb el logo que tenien, no?, on sortia una fotografia amb la B de Victòria, amb el Valle de los Caídos de fons, etc. Ara hi ha una bandera a Espanya i una B baixa continua sent. però ara l'aplicació mateixa no surt, no es veu el logotipus d'aquest equip. Però, per tant, després de la queixa, els organitzadors van prendre partit i van exigir, com a mínim, aquestes dues coses, canvi de nom i canvi també de la simbologia.
1: Doncs veurem quins són els propers moviments, a la resposta a aquesta petició de l'Ajuntament de que aquest equip no participi a la Lliga, però és veritat que ja ens ho apuntaves ahir, Albert, i a aquestes hores seguim buscant, hi ha molts exemples, no, d'equips que frivolitzen amb aquests noms.
3: Sí, fent una cerca ràpida, i segurament que el percentatge d'equips que tenen xarxes socials és mínim, perquè no ho acostumes a fer quan jugues en un equip d'aquest tipus, i ho dic per experiència, no? Però fent una cerca ràpida hem trobat una quinzena, una vintena de casos d'equips arreu del territori espanyol, també aquí a Catalunya, doncs que porten el nom de Bayern de los Caídos, alguns amb simbologia evident franquista, altres no tant, i també a altres lligues d'aquí de Catalunya hi ha altres equips que porten el nom de Bayern de los Caídos, i ara doncs el següent pas és veure què fan, no, els organitzadors d'aquestes lligues, si prenen partit després d'aquest exemple d'Horta, o en canvi ho deixen una mica a l'expectativa del que pugui passar, si hi ha alguna derivada judicial en relació al moviment que ha de fer la Fiscalia ara davant d'aquesta denúncia presentada per Eduardo Ram.
1: Doncs us ho explicarem aquí al Que t'hi jugues, els propers moviments, tant per part de l'Ajuntament com de la Fiscalia, com apuntava ara el Llimós, que ahir ens deia l'advocat que ha portat això davant la Fiscalia, que una broma als més de 114.000 afusellats del franquisme o al més de mig milió d'exiliats, doncs no els hi deu semblar que es frivolitzi d'aquesta manera. 12 i 17, seguim endavant al Que t'hi jugues.
4: Que t'hi jugues.
1: I al matí, Llimós, ha anat de comunicats perquè les quatre grans lligues europees, la Lliga, la Premier, la Bundesliga i la Sèrie A, s'han unit contra la FIFA i fa només uns minuts han emès un comunicat en què demanen canvis a la FIFA, a l'organisme, que s'acabin les ingerències polítiques, en una clara al·lusió al seu president, a Gianni Infantino, perquè creuen que el futbol ha patit un dels majors abusos, diuen, de poder de tota la història.
3: Sí, és la frase més contundent d'aquest comunicat, de tot just dues pàgines que han fet aquestes quatre grans lligues, no hi és la Lliga Francesa, però diuen que s'ha patit aquest abús de poder més gran de la història de la FIFA. Afegeixen en aquesta missiva que el president de la FIFA ha promogut activament iniciatives també abusives i que hi ha un problema de governança de la FIFA que va molt més enllà d'un paper d'una sola persona, del president, sinó també que s'ha de concentrar, no es pot concentrar simultàniament tant poder regulatori, comercial i polític en la figura d'Infantino. Tot bé, diuen, de la problemàtica de l'ampliació del calendari internacional de partits, doncs de que cada cop les finestres dels partits internacionals són més grans i, per tant, el que diuen en aquest comunicat les quatre grans lligues és que el poder de la FIFA i del seu president no pot ser il·limitat. Per això reclamen tres coses, insten a la FIFA a tres coses: a otorgar a les parts afectades un paper real a la presa de decisions, és a dir, que les lligues també participin d'aquesta presa de decisions, garantir també que la presa de decisions sigui basada en dades objectives, que per tant hi hagi un argument objectiu al darrere, i també protegir la funció regulatòria de la FIFA davant de la seva funció comercial, per tant, que els diners no ho manin tot. I insten que de cara a les eleccions del març del 2027, que s'han de celebrar a la FIFA, els possibles candidats a la presidència convoquin després d'aquestes eleccions el guanyador en els primers 5 dies a aquestes lligues per intentar solucionar aquesta problemàtica de manera, podríem dir, dialogada, i que també les grans lligues no siguin les grans perjudicades.
1: Eleccions, com deia el Llimós, el 2027 a la FIFA. S'especulava que la UEFA presentaria un candidat per fer front a Infantino, que podria ser el Khelaifi, malgrat ell ho va descartar públicament, però s'esperen, Joan, mesos de moviment polític aquí al futbol.
0: Mira,
1: de gran nivell.
0: Celebro que es mobilitzin. Jo penso que també s'haurien de mobilitzar els clubs, perquè jo considero, i no em faran canviar d'opinió, que l'actual aturada de seleccions és un atropellament. És un atropellament que tu aturis la competició durant 3 setmanes. No estem parlant d'un cap de setmana, que el perdies prèviament, que ja em semblava excessiu que entre el setembre i el mes de desembre n'hi hagués 3, és a dir, setembre, octubre, novembre. Mm. Val, n'han unificat 2. Però que han unificat vol dir que han ampliat aquesta aturada, independentment de que hi ha equips que els hi va millor i equips que els hi va pitjor. El Barcelona és evident que li va fatal aquesta interrupció, perquè està en un moment dolç de forma i de joc, i això el que fa és interrompre un moment estratosfèric del Barcelona. Però independentment d'això, que és una apreciació subjectiva meva, que és una putada pel Barça que se li faci... És que em sembla que ni les lligues nacionals ni els clubs ho han d'acceptar. I jo recordo la temporada passada, quan va transcendir, o quan jo em vaig assabentar que hi havia aquesta aturada, que s'ajuntaven aquestes dues aturades i que durava tres setmanes, coincidia que hi havia roda de premsa de Hansi Flick. Mm. Jo li vaig preguntar a Hansi Flick, escolti'm, què opina vostè? I ell, que estava de bon humor, va canviar de cara, es va posar sèrio. És a dir, era evident que estava d'una mala folla tremenda. Va dir, no, a mi no m'han consultat, per tant, jo no he pogut dir si m'agrada ni no m'agrada. A mi ningú m'ha consultat res. L'altre dia li van tornar a preguntar i el discurs ja va canviar una mica, ja va ser més polític. Però que els entrenadors dels equips grans no poden estar d'acord amb això, és evident. I els jugadors tampoc haurien de ser-hi. Jo entenc els jugadors perquè ells volen anar a les seleccions, això no hi tinc res a dir, ho entenc. No és responsabilitat d'ells, no és dels jugadors, és dels que organitzen el futbol. I em sembla positiu que tinguin aquesta iniciativa, aquestes quatre lligues, de fer pressió per endreçar una mica més. És a dir, per no atropellar d'aquesta manera els interessos dels clubs.
4: Al final sembla clau que el calendari no està ben fet, que el tema dels equips, i perquè a mi m'ha tocat ser entrenador, que marxessin jugadors a la selecció, et trenca tots els plans que pots tenir. A part, normalment s'acostumen a ser partits on els jugadors volen jugar, tothom ens agrada jugar a la selecció, partits que són molt cridents a nivell internacional... Les jugadores, els jugadors fan un desgast molt gran, t'arriben, has de descansar en el teu club quan ets tu el que li pagues perquè s'han exigit al màxim en seleccions. Jo crec que s'ha de fer un canvi de calendari. No sé si la proposta que va fer Xavi en el seu moment d'unificar-ho tot al final o a l'inici seria el millor. El que està clar és que trenquin cada mes o cada mes i mig una o dues setmanes de preparació dels teus jugadors, més enllà del viatge, del jet lag, de l'acumulació de minuts, d'una altra manera d'entrenar, perquè les maneres d'entrenar de cada lloc és diferent. Llavors, tot això és un bon temps. I més quan, mira un poquí, no?, que el Barça estava afligit de per arriba, que tallin ara durant tres setmanes aquesta embranzida que tenies, doncs no agrada. Però torno a dir, algú que potser s'hauria d'unificar entre tots. I el tema polític, jo crec que amb aquest últim Mundial ha quedat tan clar, amb una imatge tan vergonyosa moltes vegades de lo que està a punt de derivar el futbol, que jo crec que per un moment, en fi, per totes, ens hem de parar, aturar i dir per aquí no podem continuar.
1: I que portem mesos, anys, no?, amb les queixes de diferents actors del futbol queixant-se del calendari, però és que cada vegada va més.
0: No? No, però és que el Jordi ha dit una cosa que jo estic molt d'acord. El que va suggerir Xavi, és que tenia tota la raó. Uh-huh. Tu, a final de temporada... Si ara un Mundial o una Copa dura cinc setmanes o sis, doncs fes dos mesos i mig, si vols, per a seleccions. Que els clubs, els jugadors més modestos, es poden buscar fórmules perquè segueixin fent altres competicions, no ho sé. És a dir, que el futbol no s'aturi, evidentment, pel futbol més modest. Però que el futbol internacional s'hauria de concentrar. Si vols dos mesos i mig, val, ja està, i oblida't. I la resta de temps no molestis a la planificació dels equips i a la feina dels equips.
4: Fins i tot pel treball de seleccions. Ahir parlàvem de la Països Baixos de Xavi, s'ha tingut dos dies per treballar, o sigui, no pots veure res.
2: Very little to work, no?
4: Pues va estar bastant bé, eh?
2: Per això hem empatat un, perquè si no, bueno, és que si arribem a tenir una mica més de temps, this thing was different, you know?
0: Trobo a faltar els maquitos, eh?
1: És que els maquidos estan a la cuina, perquè saps què passa? Que avui ens falta algú en aquesta taula, no?
0: Ja, yeah, clar.
1: Falta l'Ivan San Antonio. Iván San Antonio, què tal? Bon dia.
5: Yes. Hola, Iván. Bon dia.
0: Què passa?
1: L'Ivan encara està a Països Baixos, van a cobrir aquest debut de Xavi precisament i crec que li has agafat el gustet i has decidit que et quedes uns dies més, no, Iván?
5: Sí, marxaré demà. S'està fent molt bons dies. Amb una temperatura... Fa calor aquí o què? Encara.
1: Sí, encara és estiu. Sí.
0: Aquí encara.
5: Ui, doncs...
2: És good de temperatura.
5: Aquí s'està molt bé, tu. No. Potser em quedaré viu.
0: És una llàstima perquè...
1: Hem decidit que potser quan estigueu els dos aquí serà el moment de retrobar-nos amb els maquitos.
0: Ah, va.
5: Home,
1: next week. Els hem reservat per tu, Ivan.
2: Next week, step by step.
1: Ara parlaven, okay. Ivan, d'aquestes sensacions de Xavi, del que deia Xavi com a entrenador. No sé si ara de seleccionador pensaria diferent d'aquestes aturades per selecció, però en tot cas, satisfet, no, Xavi, amb aquest debut contra l'Alemanya de Klopp, amb aquest empat a un?
5: Sí. Sí, la veritat és que va deixar molt bona impressió. En el primer partit, contra un equip difícil com és Alemanya, jo crec que fins i tot superior a un Perú a Holanda, però Alemanya va jugar els 10 primers minuts molt bé, però jo crec que la resta del partit Holanda va ser superior. I de fet, si no anulen el gol aquest tan estrany que va intervenir el VAR, hagués guanyat el partit, o sigui, hagués debutat amb una victòria.
1: Ivan, què és el que més et va agradar del partit? No sé si et quedes amb les intervencions de Ter Stegen, amb aquest debut de Ruben Van Bommel, que va fer una centrada impressionant en aquest gol de l'empat d'Holanda, no sé, o amb Adeyemi, que també va fer un bon partit, generant molt perill.
0: Va fallar un gol.
5: Sí,
1: però...
5: Va fallar un gol, sí. Jo el vaig veure tan bé com ha estat jugant el Barça. No estava del tot fi. Segurament també perquè evidentment el Klopp juga d'una altra manera, malgrat que tenen estils similars amb Flick, però no el vaig veure especialment bé. I aquí sí que vaig veure bé va ser a Ter Stegen, i això sí que bueno, hòstia, és una bona notícia, no? Perquè al final és un porter amb el qual el Barça no compta, i el que interessa és que ho faci bé tant al seu club, a l'Ajax, com a...
6: Que no estava sent així, perquè porta un parell
5: d'errades
6: greus, sí, amb l'Ajax.
5: Sí, amb l'Ajax, però en canvi ahir va fer un molt bon partit, a casa seva, en aquest cas, sí, amb el Johan Cruyff. I però jo el que em quedo del partit, no tant pel que fa al futbol, sinó per la rebuda que li va fer l'afició d'Holanda a Xavi, i també per part de la cadena BBC, perquè li van muntar un vídeo per donar la benvinguda a pancartes, i en el vídeo, hòstia, era un punt emocionant, perquè també apareixia Johan Cruyff, i Xavi és evidentment és fill del cruyffisme, i jo crec que és una mica com tancar el cercle, no? Perquè feia 48 anys que no hi havia un seleccionador estranger a Holanda, i clar, és tota una novetat pels aficionats de l'Orange. I en canvi la rebuda que va tenir Xavi va ser molt maca. I xerrant amb aficionats... Sí, perdona?
4: Sí, Ivan, al final igual també, i és que sí que és veritat que és un entrenador estranger, però que segurament tingui un futbol més holandès que els darrers entrenadors holandesos que ha tingut. Es va tornar al 4-3-3, una figura reconeixible. Exacte. És veritat que necessita treballar, però es va veure un futbol molt més holandès del que vam veure, per exemple, al Mundial.
2: Step by step.
5: Sí, no, totalment. I això ens ho deien abans i després, aficionats, sí. I amb gent que vam poder parlar, que diu, és que necessitàvem un canvi. Sí, diu, mira, guanyar o perdre, diu, només guanya un. Però com a mínim passa-t'ho bé pel camí. I Holanda s'havia desviat molt del que ha sigut sempre el futbol total. Vam parlar també amb el Jaap de Groot, que és un mític periodista que porta des del 78 seguint a la selecció holandesa i que treballava al Telegraph, de fet feia els articles de Johan Cruyff, i ens ho deia que ell notava que hi havia molta satisfacció pel fitxatge de Xavi. O sigui, no és el mateix, com deies tu, Jordi, que vingui un entrenador, no sé, de Ancelotti, que vingui Xavi. O sigui, per això l'accepten, no? Perquè en el fons és una continuïtat.
4: Exacte.
5: O fins i tot un retorn al passat, als orígens.
2: Thank you.
1: Hòstia, Xavi, no sé si maco. Vols dir-li a l'Ivan Sant Antoni algun pla perquè aprofiti aquestes últimes hores a Amsterdam.
0: M'han dit que no hi ha cervesa a Amsterdam. Jo no ho conec.
2: Bueno, sí, a veure, n'hi ha menys. Hi ha més d'altres coses, diguéssim.
5: Un consell que et donaré,
2: Ivan, és un consell que en els coffee shops no hi fan cafè. No és una tenda de cafè, diguéssim. És el coffee... És cafè, i shop és tenda, però no té res a veure amb tenda de cafè. És una altra cosa.
5: Bueno.
2: Vale? Fan césped.
5: És que no bec cafè. Jo no bec cafè.
2: Vale, doncs allà...
1: Césped no és el que tu t'agrada, Xavi.
2: Allà hi ha césped tallat molt llarg.
0: Massa llarg.
2: Molt llarg, sí, en forma de L.
1: Ivan, gràcies per haver entrat uns minuts al Que t'hi jugues. Et trobàvem a faltar i així has estat present en aquesta sessió dels divendres. Ens retrobem la setmana vinent.
5: Adéu, que
0: adéu, Ivan.
5: Adéu.
1: I amb aquesta música d'Holanda, doncs crec que obrim un moment al quiosc, perquè el Marcos precisament ens porta allà.
7: El quiosc del Marcos.
1: Marcos, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, buenos días, Elena. Naranja lleno de pasión y con un gol de clase mundial en el tiempo de descuento contra Alemania. 1-1, titula el diario de Volkskrant de los Países Bajos. Xavi, que se movió un poco menos que el otro famoso entrenador debutante, Jürgen Klopp, el alemán, fue recibido con una gran pancarta de bienvenida. En la crónica del partido se recuerda que distó mucho de ser perfecto, pero fue prometedor. El duelo no fue aburrido ni un instante. Fue fútbol con aventura, con diversión y pasión, con compromiso y ferocidad, escribe el periodista Willem Wisses. En el The Telegraph, uno de los diarios más importantes de los Países Bajos, Xavi confesó que ve una selección holandesa superior y que la vio así contra Alemania en la segunda mitad y que va a convocar a un sustituto para el lesionado Brian Broadway.
1: Gràcies, Marcos. Ara repassem les notícies del dia, que són 1:15 ja.
8: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
1: Avui amb diferents veus, comencem amb la Núria Vilamala, perquè Núria, què tal, bon dia?
9: Hola Elena, què tal, bon dia?
1: El Girona juga avui a Montilivi contra l'Albacete amb l'objectiu de sumar la segona victòria consecutiva.
9: Sí, després de guanyar el camp del Cádiz, el Girona vol confirmar les bones sensacions en un partit marcat per les baixes. El Girona té 6 jugadors amb les seleccions, tampoc estarà disponible Brian Hill i Quique Álvarez, el tècnic gironí, amb totes aquestes baixes, deixa la porta oberta a un canvi de sistema.
10: És el que hi ha, no podem tampoc estar fotent-nos cops, sinó pues, afrontar-ho, i jo crec que l'equip estarà preparat per demà competir bé. Està clar que quan un té baixes pensa possibles solucions i sempre estem pensant, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no?
9: La bona notícia, Elena, és que el Girona recupera Bel Ruiz i també entrarà a la convocatòria Unai Hernández, el rival l'Albacete, QE, un punt amb 10 baixes, per tant, un partit idoni a priori pel Girona per confirmar les bones sensacions.
1: Jordi, anaves que fent que sí amb el cap, eh?
4: Sí, perquè al final la segona divisió, la Liga Permotion, és una liga molt important. Si no unifiques criteris, li passa al Girona, li ha passat a l'Almeria, li passa a molts equips, i aquí no esperen a ningú.
1: I en play-offs i tot, l'any passat, no? Amb la preparació del Mundial.
4: I aquí no esperen a ningú. Tu perds 3 partits que et falten 8 jugadors i el que va al carrer és l'entrenador. Jo com a entrenador, clar. A mi això em mata, eh? I després, sí, la cantera, no sé què, el que volen les aficions és guanyar. Jo crec que si li ha de donar una volteta de tuerca a totes aquestes coses, que no és tan difícil. Al final, el futbol, vivim molts del futbol, doncs anem a fer-ho de la millor manera possible, fent coses sensates.
1: I el Sabadell, Núria, juga demà contra el Celta Fortuna després d'una setmana complicada.
9: Sí, per la greu lesió del màxim golejador de l'equip, Gioacchini, que ja ha passat pel quiròfan pel trencament del lligament creuat anterior del genoll dret. El futbolista, a priori, es perdrà tota la temporada, però Ferran Costa, el tècnic arlequinat, té clar que ara toca mirar endavant.
11: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Quan passa una cosa així, sempre parlem de afortunats que som, de poder-nos dedicar al que més ens agrada, de donar-li valor a cada entrenament, a cada partit, i això ho hem de transmetre.
9: Demà, al camp del filial del Celta, el Sabadell, 6è en posicions de play-off, buscarà mantenir la dinàmica d'aquest inici de temporada.
1: I ara amb la Sier Chávez parlem de la selecció espanyola sub-21 perquè amb Xavi Espar i Javi Hernández poden certificar avui la classificació per l'europeu, a Sier.
12: Espanya visita Finlàndia 6:15, una victòria li assegura matemàticament el bitllet. Xavi Espar, que s'estrena en una convocatòria de la sub-21, podria debutar aquesta tarda.
1: El Barça femení visita demà Logroño buscant el 5-5 a la Lliga.
12: Serà 5:15 de la tarda i ho farà Maitana Bonmatí, ha dit Pere Romeu, que entrarà a la convocatòria.
13: Avui acabarem la sessió d'entrenament i el més possible és que l'Aitana vingui convocada ja amb l'equip, així que bones notícies per aquesta reincorporació.
1: I debuta Zidane al capdavant de la selecció francesa.
12: A 9:15 contra Turquia i a la mateixa hora tenim també un Itàlia-Bèlgica-Roma.
1: El Barça d'handbol comença avui la defensa del títol mundial.
12: Ho fa des de 1:15. I ara mateix el partit que s'està jugant. Un moment, Elena, que acabo de perdre el resultat.
1: Actualitzant la pàgina web. Et passa com a Joao Pedro, sí, sí, no? Sí. Que l'antena avui
2: claro,
1: no...
2: Està difícil.
12: A la primera meitat, Piñeiro 6-12, el Barça amb una ratxa de 62 partits i més d'un any sense perdre.
1: Al vespre, partit exigent pel Barça de futbol sala al Palau.
12: Els blaugranes reben el Gimbi Cartagena 9:15 en la tercera jornada de Lliga. El Barça arriba en ple de victòries 2-5 contra el Valdepeñas i 6-1 davant el Peñíscola.
1: I el nou Barça de bàsquet va a buta amb victòria a l'Eurolliga.
12: Els blaugranes van remuntar 15 punts, van superar l'Efes per 89-82 a l'estrena europea. Brizuela amb 20 punts i Pantera amb 19 van liderar el triomf en un Palau Blaugrana amb més de 5.600 persones, que a més va tenir una gran representació institucional a la Llotja per començar la celebració del centenari, entre els quals es trobava, lògicament, el nostre Xavi Seixas.
1: Home, ja el vam veure allà amb el ben guapo, amb la seva samarreta amb el nom de Seixó, que li va regalar el Barça de bàsquet en reconeixement de tots els anys que ha dedicat el Xavi Seixó a l'equip. Vam veure molt guapo, Xavi? Segur que ens estàs escoltant des d'aquí i la nostra felicitació.
8: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
14: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, Facebook, whatever.
8: @ que t'hi jugues.

0: arroba que t'hi jugues.
1: I què diuen els oients, Núria, avui al YouTube del Que t'hi jugues?
2: Doncs, Helena, la gent tenia ganes de veure el debut de Xavi Hernández, com a seleccionador de Països Baixos. Bastanta gent al YouTube del Que t'hi jugues comentant aquest debut i veig molts oients, Helena, evidentment contents de que Xavi Hernández li vagi les coses bé i recordant una mica l'etapa de Xavi Hernández a la banqueta. Molts oients ja ho sabeu en directe al Que t'hi jugues comentant aquest debut de Xavi Hernández.
3: Tant que veu. Gràcies a tots, de veritat. Vull dir, començar empatant 1-1 contra una campiona del món com és Alemanya, escolta, it's not easy.
1: Escolta, Joao Pedro, els oients t'han donat idees de pujar-te a Cubells així per, no sé si...
4: Els oients ens han donat moltes idees, mais poca ajuda, tenemos que dir. No importa aquí acabar lo troiano, tal la cosa 0-0.
1: De moment ja Rafinha al camp, no?
5: Minut 24 al camp, no hi ha hagut cap canvi, per tant, de moment...
4: No fico nada, tudo bem, tudo bem. Rafinha está aguantando, vei! Claro, Rafinha está correndo encara! Falta menos pela ruptura, sí, mas encara...
1: Va, Joao Pedro, va, que com això passi després ja veuràs el sí que la bronca que ens fotrà, exacte.
5: Ah, no, ja veuràs.
1: I estarà content també i pendent d'aquest partit de Rafinha, Nil Solà serà Deco, el director esportiu del Barça, que ha aprofitat la seva participació en Congrés de Futbol a Portugal per donar per tancada l'opció de Julián Álvarez del Barça.
5: Sí, per donar per tancada l'opció Julián, per explicar també que Gabriel Jesús va ser un moviment que li va aparèixer al Barça, un cop van descartar Julián per tot el tema financer, per tot el que estava donant. Això és el que deia ahir a la tarda d'Eco.
6: Per nosaltres la idea sempre ha sido traer un home de mobilitat, de capacitat de associar-se, i Julián era uno d'estos. La cosa no ha sido possible, hemos hecho una oferta, no ya hemos hablado demasiado de esto, o sea, el club sempre ha dicho que no lo vendería y nosotros tenemos que buscar otras soluciones. Yo creo que Gabriel, la verdad, cuando la gente no entiende, no es que el Gabriel no estaba en los planes, es que no sabíamos su situación, porque se hablaba mucho de que podía renovar. Y en el momento que nos giramos a decidir que Julián era imposible, nosotros empezamos a buscar soluciones y Gabriel era la perfección para nosotros, dado que Rafinha ya se estaba convirtiendo en un 9. Entonces la idea no ha cambiado, la idea era buscar jugador de este mismo perfil. Pero Julián es pasado, nosotros tenemos que llegar hacia adelante, estamos contentos con los demás, espero que él también esté bien, esté ayudando a su club.
5: Per tant, carpeta Julián Álvarez tancada, el Barça que va poder firmar aquest Gabriel Jesús, però evidentment el Barça que de cara al futur doncs segurament haurà de fer algun moviment en aquesta posició davanter.
1: És veritat, Llimós, que Ferran Oliver ens deia aquesta setmana al Que t'hi jugues que l'excedent que hi ha pel mercat d'hivern és mínim, no? 3-4 milions. I que hi hauria d'haver alguna sortida perquè arribés un fitxatge d'aquest nivell.
7: Sí, ja fa setmanes que ho estan explicant, una mica ha anat variant, i el discurs de l'àrea econòmica, de la parcel·la econòmica, és aquest, que l'excedent és mínim i que qualsevol tipus d'operació que necessitis, i per portar Julián necessites molts diners, ha d'anar condicionada a unes vendes importants primer. I ja amb l'entrada de Rodri al mes d'agost i al juliol, doncs, l'inici de les negociacions per Rodri, Julián ja va passar a ser un impossible. Si no hi havia grans vendes que poguessin doncs, fer aquesta operació.
8: Clar, en aquell moment, per exemple, el Barça podia o esperava o tenia oberta l'opció de vendre Casador.
7: Casador entre ella i Sella.
8: Clar, aquest no genera massa. Però, per exemple, hi ha un altre jugador que qui sap què passarà en el futur, que és Frenkie de Jong.
5: Sí, sí, total.
8: Clar, Frenkie de Jong, no, clar, i aquest sí que t'allibera.
5: Totalment. Sí, molt, tant, que allibera molt.
9: Sí, tu estàs esperando yo liberar. Estàs esperando yo a mi.
8: I, bueno, no ho sé, dic com a opció. I la segona reflexió que volia fer és... jo també vaig sentir allà d'Eco, el que diu de tot el sentit, però us vull recordar una cosa, particularment a Túnil, que tot el que ens ha dit d'Eco estiu durant el mercat ha sigut exactament el contrari. El que
1: això us anava a preguntar, si donàveu tant per tancada la porta o creieu que és estratègia.
5: Jo no dono per tancada.
8: Jo en absolut.
5: En absolut.
8: I menys després...
10: Futbolísticament té sentit que la tanquis perquè firmes un jugador de molt nivell, més està fundint en Rafinha i Julián al final seria treure fora a Gabriel Jesús perquè són diferències, però són molt similars. I el tema és això, que és que Deco utilitza molt bé el que dic per fer lo contrari, per intentar despistar tothom. I jo estic segur que té que haver-hi alguna gran venda d'elles de Franqui. És que no caben tots al mig del camp. És que hi ha Minomi, Rodri, Bernal, de Pedri, Gavi, tenim Espar que pot ocupar aquesta posició, Olmo, Fermín, que els dos són

0: tocables, algú del mig ha de sortir, i Valde jo no crec que accepti aquesta continuïtat de tercer lateral esquerre de l'equip, si és per continuar el nivellazo que està. Llavors jo crec que el Barça al Nadal haurà de fer alguna venda, perquè els jugadors també voldran sortir quan tinguin opcions de poder jugar. Però Koundé és el segon lateral dret. A no ser que fem el moviment d'Espar a la dreta, ara s'ha lesionat Christensen, Koundé el veurem... Exacte. És que Valde és el tercer. Jo dic sempre el mateix. És la segona opció per un jugador. Està bé, perquè quan falla el primer i alguna vegada sempre falla, estàs tu, però quan ets la tercera opció, no, perquè quan falla el segon, l'entrenador fa algun moviment per col·locar algú de confiança dintre d'aquesta...
1: El plan C no existeix, ens deies un dia, no?
0: Exacte, sí, sí, és així, és així. El plan C no tens la confiança de l'entrenador. Jo crec que si continua tot així i és per continuar el nivellazo que està, jo crec que el propi Valde serà el que...
2: I en tot cas hi ha més casos, perquè per exemple el Barça al mig del camp ara també que se li ha generat aquesta situació de problemes, que hi ha futbolistes com per exemple hem parlat de Frenkie, però és que estem parlant de jugadors com Gavi, que ara sense Frenkie també ha perdut el protagonisme, per tant jo crec que és la gran gestió que ha de fer Flick aquest any, el tema egos, i que és evident que d'aquesta plantilla doncs hi haurà gent que et demanarà sortir perquè voldrà més protagonisme.
0: Entenc que per sentiment i per tota la relació que pot tenir el míster, sempre ha parlat molt bé de Gavi, és un jugador que no acostuma a queixar-se tant, a part segurament ara mateix una venda no sigui tan fàcil de vendre com el que pot ser Frenkie, jo crec que el candidat a sortir seria Frenkie, seria més entendible pels culers també, no? Llavors jo poso aquest nom.
3: També és veritat que el Barça necessita molts jugadors de gran qualitat, perquè ara les competicions grans les necessites en plantilla llarga, però també més o menys tens un excedent a dalt de tot. Vull dir, estem parlant del mig del camp, però a dalt tens Lamine, que ho juga tot, tens Rafinha, que està a un nivell increïble, tens Gordon, tens Adeyemi, i després tens Gabriel Jesús, però tens dos futbolistes que et poden jugar en aquesta posició fals nou, que també poden guanyar minuts i treure del mig del camp, que són Dani Olmo i també Fermín. Per tant, l'entrada d'un jugador com Julián Álvarez també retocaria molt aquestes peces. Aquests dos futbolistes ja jugarien al mig perquè no tindrien cabuda a la part de dalt. Vull dir que el Barça ara té una plantilla amb moltes possibilitats. Sumar-hi Julián Álvarez al final és tenir un excedent també a la part de dalt. Benvingut sí per un entrador, però també has de jugar amb els egos.
0: No és imprescindible, no? Sobretot en el tema que estem veient al central, no? que ahir sí que potser anem una miqueta més curts.
1: Nil, per cert, que... és que Joao Pedro m'està ensenyant coses.
4: Tu mirant a fer la ràdio de bola i joc.
2: Bola em jogo.
4: Per digar una brasa és l'esponsor principal.
1: Home, què? Bola em...
4: Per digar una brasa.
1: Potser els podem escoltar, no sé si és una ràdio.
4: Si vols, claro.
5: És el mateix joc.
4: Són mils, són tots iguals. Són tots iguals. Claro.
2: Rafinha encara juga.
6: Muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência. Ali com o italiano, que já tocou no meu campo ainda, tenta sair jogando rapidamente.
4: Isso é como a bola mid del camp. Pode saber onde está a bola pelo tono, como com o mateix flaqueiro.
1: Exacto. O el Bermudinho, no?
4: O Bermudinho.
1: Ah, Nil, per cert, parlaven ara de Jong. Frenkie, com està?
2: Frenkie fent passes endavant, en principi l'han de tornar a avaluar després d'aquesta aturada. Recordem que ell va optar per fer aquest tractament conservador i que Flick ens va dir fa un parell de setmanes que la idea que hi havia és que després de l'aturada ja pogués com a mínim intentar recuperar-se a l'equip, està tocant pilota, està corrent, però... de recordar que és una lesió que en qualsevol moment doncs pots tenir dolor, i el que vol Frenkie és jugar sense dolor. El Barça, que avui ha fet només sessió de gimnàs, i després farà les maletes i no tornarà a entrenar el Barça fins al 5 d'octubre, i serà durant
1: això
2: aquesta...
1: Això t'encanta, Joan, ja et veig.
5: És que és tremendo, 9 dies, ala. És una altra temporada. Hem acabat una mini temporada. Clar, després quan tornin de vacances...
1: És que cada equip ho fa de la seva manera, no? Perquè, per exemple, mira, l'Espanyol ha fet vacances aquesta setmana.
2: Per exemple, el València, que va arribar a Aguirre, només tenen 2 dies. El Villarreal tenen 5 dies. Però, clar, pots acumular. Hi ha equips que segurament en tindran més, altres que en tindran menys.
1: El Getafe potser té el rècord, no?
2: El Getafe, després d'haver guanyat, segurament té el rècord. No sé els dies que tenen, però segurament té el rècord. Coneixer una mica a Bordalàs. El tema està... En què és el que dius tu, Puqui? Hi ha una cosa bona pel Barça, que és que n'hi ha 4 o 5 que tenen festa. És a dir, els altres estan tots entrant bueno, jugant amb les seleccions.
5: Sí, val.
2: Que vull dir que això pot afectar més al València o al Getafe que no al Barça.
5: Però el grup perd l'equació que tenia.
2: Això segur.
0: I que et pugui servir perquè Gabriel Jesús agafi les sensacions que li falten, no? I recordem que
2: Flick... Fa 1 contra 11 amb Chesney.
0: Recordem que Flick va dir que la millor versió del Barça la veuríem a la tornada de les seleccions, eh? O sigui, jo... Estic de subidón, perquè si veiem una millor versió que no l'hem vist fins ara...
5: Però no sé si haurà canviat d'opinió.
0: Segur.
5: I és que jo estic segur que ell no esperava veure no. El que ha vist aquests primers nou... Són set de lliga, vuit partits.
0: És que era una pretemporada difícil. Arribaven a jugadors tard del Mundial, clar, clar. Rivals complicats, amb molta gent. El Barça no acabava de donar sensacions de... I de repente et trobes amb un Barça que va com un coet, i llavors jo crec que també ho ha canviat. Però bueno, anem agafant-se a l'optimisme i a dir encara serem millors en després de l'aturada.
7: El Gerard Martín ha aprofitat per construir un fort Apache.
1: Ah, mira.
7: He fet un fort Apache a l'entrada del vestidor.
5: Ah, molt bé.
7: I estarà guapíssim. Ja, veurà, ja hem fet els planos, vam fer els planos, i ara ell ha anat a MCAT a comprar-los tots. I MCAT i Trons, ja sé que quedarà de conya, perquè al final la qualitat es nota quan vas a MCAT Group, que tenen els millors materials per construcció, decoració, reforma, disseny de la llar, eines, ferreteria, jardineria... I amb els preus més competitius, que fins i tot dos nanos obrers com el Gerard i jo podem permetre'ns-ho tot,
1: Nil, en les darreres hores hem pogut sentir a Lamine Yamal, li preguntàvem precisament per aquestes crítiques, no, que està rebent per demanar la pilota d'or per ell mateix.
2: Sí, perquè continua aquesta campanya de la pilota d'or, un dia Lamine, l'altre Mbappé, i ahir Lamine el que va fer va ser dir literal, clarament, tothom demana sinceritat als futbolistes, però quan la tenim com la tinc jo, rebem críticas.
8: Sí, yo creo que al final la gente pide algo que luego no quiere. Pide que los futbolistas sean sinceros, y cuando yo soy sincero, luego dicen, pero ¿cómo va a decir eso? Pero al final nunca va a cambiar mi forma de ser. Soy así, no quiero engañar a nadie, no, nunca voy a decir algo que no pienso. Entonces seguirá así hasta que me retire, y yo creo que la gente se irá acostumbrando.
2: Doncs així Lamine, que qui vulgui o no estigui d'acord amb el que fa ell, sí, en té per temps.
1: T'agrada, Jordi? Però
0: Lamine és Lamine, té les seves coses que ens agraden moltíssim i unes altres que potser a mi no m'agraden. I aquestes segurament a mi no m'agrada tant, però ell és així. O sigui, i el comprem així i que continuï sent així, no? Però, no sé, no, un jugador del Barça no m'agrada que actuï com un jugador del Madrid, no? Això si ho fa algun del Madrid, ho critiquem, doncs si fa un del Barça tampoc ens agrada.
5: A mi tampoc m'agrada. Jo estic d'acord amb el Jordi. De fet, prefereixo el Lamine de la roda de premsa de la prèvia del partit contra el Feyenoord, va ser?
1: Sí.
5: Que va fer el discurs completament diferent, en contrast amb el que ja havia començat a fer Kylian Mbappé. Però la reflexió que jo faig és per què es critica Lamine i no es critica l'altre? És a dir, aquí debatim sobre si Lamine hauria de demanar la pilota d'or o no. Jo també penso que no. Penso que els grans jugadors com Lamine Yamal o com feia Messi fan la campanya al camp, no la fan fora dels micros. Però clar, Lamine Yamal ha entrat a contrarrestar una campanya que va començar a Kylian Mbappé, i en canvi Kylian Mbappé tothom troba fàcil, tothom troba normal que vagi a l'equip,
0: sí,
5: a dir...
0: Sí, ho trobes normal, jo crec.
5: Home,
0: que...
5: Jo no.
0: Jo crec que ningú... O sigui, jo no ho trobo normal, jo no he vist a ningú que justifiqui lo de Mbappé.
5: Però jo no veig...
0: No hi ha per on agafar-ho de Mbappé aquest any.
5: Jo no veig els mitjans de comunicació nostrats que en el Kylian Mbappé li diguin res de...
0: Escoltava l'altre dia a Meana, justament aquí, no? Que deia que no entrava...
2: Meana Mbappé sí que li diu.
0: Que no entrava...
2: Meana Mbappé sí
4: que li diu. Que no entrava ni... Cosa porque yo estoy escuchando también lo que dices todo.
0: Que no entrava ni entre el 5 o 6.
2: Sí, sí, van fer la llista, si jo sé que no hi era Mbappé, sí.
0: I jo crec que així és. El que voti, que surten els vots, a veure com justifica que entri Mbappé.
5: Bueno, escolta, vam votar el 2013 a Cristiano Ronaldo en la mateixa situació que aquest. Molts gols, però zero títols.
0: Però bueno, jo crec que la lliga Cristiano-Messi és que no, a mi no m'agrada comparar, per exemple, Mbappé amb aquests dos. Jo crec que encara ha de fer molt per,
5: home, i tant,
0: per arribar
5: però
0: a aquest
5: jo moment. Comparo la situació.
0: Sí.
5: Cristiano Ronaldo va guanyar una pilota.
7: Gràcies que digueu que ha de fer molt per arribar a aquest moment, i ja té 27 anys, Mbappé, amb la tonteria.
5: Sí.
2: No
5: està al nivell de Cristiano Messi.
0: Exacte.
7: Amb la tonteria té 27 anys.
0: No, això em refereixo, que semblava, però de moment, sí, és boníssim, però de moment...
2: Sí, d'acord, jo.
0: No ha arribat aquest...
7: Tu creus que jo no merezco Balón d'Oro?
0: No.
7: Tu creus que jo no merezco?
5: No.
7: Qui em merece más que jo? Jo he marcado más goles que él.
0: No, però Kane, per exemple, ha fet més, no, que tu?
7: No, que jo no. Jo soy pichichi de la Champions, pichichi de la Liga. ¿Cuántos goles ha marcado en Liga Española?
1: Vinga, Kylian, va. La setmana vinent seguirem parlant segurament de la pilota d'or. Ja s'hauran tancat aleshores les votacions i encara ens queda un mes de turra, fins que sigui...
2: S'acabi ja, que s'acabi ja.
1: I Mos, amb tu volíem fer dos apunts en clau institucional abans de tancar l'hora, perquè el Barça ha fet públic aquest matí un comunicat on explica que ha posat a la venda noves localitats VIP al Camp Nou.
3: Sí, 2.000 seients a disposició d'Hospitality. Són llicències individuals en un contracte de 15 a 30 anys, o sigui, es pot agafar per 15 a 30 anys, amb un pagament inicial que ha de fer la persona que els vulgui, Rigi, de la mà de l'empresa Legends, i el Barça espera comercialitzar aquests 2.000 seients VIP en 2 anys i mig, i diuen que poden arribar a treure 700 milions, que és el que intentaran treure amb aquests seients VIP, aquestes 2.000 llicències individuals. El Barça, el nou Spotify Camp Nou, recordem-ho, té 9.500 localitats, 5.000 VIP. 5.000 ja estan venudes de la fórmula tradicional a través de l'Hospitality, s'han tret més o menys uns 380 milions i aquí van incloses tot el que és suites i llotges ja comercialitzades, per tant aquesta part ja està comercialitzada. Després d'aquests 9.500 hi ha els 436 amb paquets PSL, que són el Personal Seat License, que es va fer el gener del 2026, a 30 anys i que va reportar al club uns 100 milions d'euros. A partir d'aquí hi ha uns altres seients convertibles del segon anell VIP del nou estadi del Camp Nou que es volen vendre partit a partit, per tant no fer aquests paquets a llarg termini, sinó vendre partit a partit, i després hi ha una sèrie d'aquests seients VIP, d'aquests 9.500, que són per compromisos, no? Que són pels patrocinadors, per necessitats del club. Per tant, ara que està fent el Barça es treure un paquet més, no? D'aquests 9.500 totals, però recordem-ho, com deia Ferran Oliver precisament a aquests micròfons, el vicepresident econòmic, que aquests seients VIP són molt importants perquè garantiran aquests 450 milions objectiu que té el Barça al cap, que podria generar el nou Spotify Camp Nou.
9: Quan els inversors van entrar, es calculava que el Camp Nou estaria sobre els 350-375 milions d'ingressos. Avui per avui, veient com... Per això passa per una cosa, perquè creiem que tindríem més dificultats en la venda dels seients VIPs. Avui els seients VIPs estan pràcticament venguts. És a dir, el pla de negoci que generava que, aviam, si Catalunya, Barcelona seria capaç de vendre tots aquests seients VIP, s'ha vist superat immediatament. L'èxit ha sigut brutal, amb la qual es calcula, que però no calculat per nosaltres, calculat també pels inversors, que els ingressos probablement estiguin a la franja dels 425-450 milions.
3: Perquè, recordem-ho, deia Ferran Oliver, sempre ho he dit també a l'Assemblea, que la meitat del que generarà, a més, aquest estadi nou vindrà per aquesta via, per la via dels VIP i de l'Hospitality.
5: Aquí la clau és quina és. No, el que ha dit el senyor Ferran Oliver, evidentment no li discutiré, però la clau és que l'equip no caigui. És a dir, tots aquests senyors venen a veure Lamine Yamal, a veure Pedri, a veure Fermín, a veure Gabriel Jesús, i a veure el Barcelona, a veure Rafinha, etc. Si l'equip manté el nivell, tot això surt.
0: Tu creus que els VIPs venen a veure futbol?
5: Home, jo crec que sí.
0: No seria dir-te, eh? Ven a fer negoci, no? A sí, vacilar
5: però,
0: el seu seient.
5: Però si el Barcelona...
0: És que anem a veure futbol amb els que...
5: Els de sempre,
0: exacte.
10: Són maneres diferents de veure el futbol, però van a veure futbol.
5: Però van a veure futbol.
0: Estàs segur?
5: Sí.
10: Sí,
5: sí també, jo crec que si el Barcelona...
10: Aprofiten la vinentesa.
5: O potser venen a buscar glamour, però el glamour te'l dona als jugadors. Si el Barcelona no tingués el nivell que té, no tindria aquest volum de negoci, segur.
3: Sí, el que garanteix aquestes vendes a llarg termini és, això sí, doncs, que ho tinguis garantit, no? I després aquests cens que es guarden al dia a dia anirà molt en funció també de l'equip.
1: Llimós, i la setmana passada aquí al Que t'hi jugues parlàvem amb Jorge Alcover, director general de Banca i Inversions de Goldman Sachs, que ens explicava el canvi de condicions del préstec de 1.800 milions per l'Espai Barça, que els 100 primers milions que generés l'estadi anirien primer als inversors, però tens un apunt sobre aquest canvi de condicions.
3: Sí, que és pels propers 2 anys. Després de la signatura del contracte és per 2 anys, no és per sempre, sinó que aquest canvi d'ordre, diguem, que els 100 primers són pels inversors, després l'altra part del que genera l'estadi, que va en aquest fons de titularització, va al Barça, doncs aquest canvi de les regles del joc, podríem dir-ho, és per 2 anys a partir de la signatura d'aquest contracte, clar, que ve derivat dels 300 milions de més que demana el crèdit i que se sumen als 1.500, i per tant això ha fet canviar les regles del joc, i els inversors han dit, primer nosaltres ens agafem la nostra part del pastís, 100 milions, i després pels diners són per clar,
5: club. I són els 2 anys que Camp Nou encara no estarà al 100%.
3: Correcte.
5: Ells han dit, marrameu tu, quan estigui acabat,
3: després el que vulgueu.
5: Tornem-hi, però de moment...
1: Ha estat setmana de números, el que t'hi jugues en clau Barça. El Madrid, en canvi, ha estat setmana de comunicats, perquè després de l'intercanvi de comunicats entre el club i Tebas, s'ha afegit la creuada que té el Madrid contra la premsa. Fa uns dies anunciaven possibles mesures legals contra el periodista Juanma Castaño per haver comparat a Real Madrid Televisió amb el diari Gara, en un article al diari ABC, i no contents amb les disculpes del periodista, que va reconèixer que la comparació no va ser encertada, ahir els perfils oficials de les xarxes socials del Real Madrid publicaven un vídeo. De més de 3 minuts es qualifican al periodista.
11: Después de su artículo en el diario ABC, no le ha quedado más remedio que pedir disculpas.
12: Y pido disculpas, pido perdón, por comparar a Real Madrid Televisión con el diario Gara.
11: Aunque mantiene su postura.
12: Para mí, Real Madrid Televisión
13: miente, manipula, señala y hostiga. Però ara vamos a ver quién realmente miente, manipula, señala y hostiga.
1: Insisteixo, des del perfil oficial del club, assenyalant públicament a un periodista i posant en dubte el seu rigor i la seva professionalitat. I aquí al que t'hi jugues hem tingut accés a un altre vídeo.
14: No es el único. Vamos a presentarles a un engendro catalán que se llama Joan Poquí. Una persona que ha dedicado su vida al servilismo azulgrana. Dice ser periodista, aunque duerme con el gorrito del Barça que regalaba Mundo Deportivo los domingos con la cartilla. Joan Poquí, ciego por el Barcelona. Tanto que así habla sobre uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol mundial, don José Mourinho.
15: El Mourinho real, que es maleducat, que es bravucón, que es un chulo y que es un bravucón. Está.
14: Comenzamos. Le ha llamado... maleducado, bravucón, chulo y prepotente. Vamos a ver quién realmente es así.
15: Y es maleducat.
14: Así hablaba en el programa catalán Kitty Chugas sobre ir al cine.
15: Yo soy fanático de la trilogía Star Wars. Y hay un momento mágico, que es cuando comienza la fanfarria, suposa. Aquest... Bueno, a la darrera vegada, a la darrera película que vaig anar, estaba només vivint aquest moment, perquè els vaig a casa. Només vull dur aquest moment. Després, si voleu, me'n vaig. I just de un fill de la gran...
14: Así que Mourinho es el maleducado, ¿eh? Qué mal te hace la gente cuando se sienta cerca de ti en el cine, Joan. Seguimos para bingo.
15: Que es bravucón.
14: Poquí asegura que Mourinho es bravucón, pero así se mostraba en un duelo entre Madrid y Manchester City de Pep Guardiola.
16: ¡Tots teus, Pep! ¡Tots teus! ¡Tots teus! ¡No ens fallis, Pep!
14: Así se expresa un supuesto periodista imparcial, madre mía, que tendría que estar animando a los equipos españoles, pero cuando se trata del Real Madrid le aparecen sarpullidos por toda la piel. Seguimos desenmascarando al verdadero Joan Poquí.
15: Que es un chulo y...
14: Ante el escándalo del caso Negreira, una de las mayores manchas de la historia del fútbol español, así hablaba Poquí con esta chulería.
15: Yo creo que las cagadas del caso Negreira son cuatro, básicamente. Una, con Dios el tío Faja... poc se li va pagar. Dos, que et van estafar, perquè et van seguir robant. I tres, que t'enxampessin.
17: I la quarta?
15: La quarta...
18: totes les tres juntes.
17: Les tres anteriors són correctes, no?
14: I si esto no es chulería, ya no sé de qué estamos hablando. ¿De qué te ríes, Poquí? Eso sí que es chulería. Y por último...
15: que es un prepotent, ya está.
14: Con la prepotencia de quien siempre llega tarde, Joan Poquí ha sido advertido mil veces por esto. Es que incluso
15: hay
14: un mensaje de su propia mujer.
19: Un altre cop arribas tard, Joan. Ya está bé, quina vergonya.
14: Vaya, señor Poquí, parece que incluso su mujer le saca las costuras. ¿Qué tiene usted que decir ante todo esto?
15: ¡Rusor, rusor! Y un de la meva vida.
14: Ahí está el señor Poquí.
16: ¡Cobertura!
14: Una persona que...
15: es maleducat, que es bravucón, que es un chulo y que es un prepotent, ya está.
1: Vinga, Poquí. Ferrón, gràcies.
20: Oh, Cadena. Ràdio Lleida, Cadena Ser.
21: Entre setmana, gaudeix del restaurant Palermo. Dinars de feina, trobades i bons moments.
22: Descobreix la nostra carta i els menús degustació. Cuina catalana i mediterrània amb producte de proximitat. També fem menjar per emportar, amb una gran varietat d'arrossos, carns i peixos.
21: Restaurant Palermo. Més de 35 anys fent bona cuina. Oberts de dimecres a diumenge. Reserva al 649 20 63 63.
23: Desplacem-nos per la ciutat de manera sostenible amb autobusos de Lleida i Moventis. Amb una flota moderna i actual, incloent vehicles híbrids que són molt més respectuosos amb el medi ambient. Moure's per la ciutat és molt més còmode amb autobusos de Lleida. És un transport segur, eficient i econòmic. Autobusos de Lleida i Moventis, al vostre costat, cada dia.
24: Albert Soler, tot en construcció.
25: Eines i materials amb entrega i càrrega ràpida.
24: Guixos, ciments, morters especials, arenes, teules...
25: en impermeabilitzacions i aïllaments. Bany, griferia, rajoles, parquets... Albert Soler t'innova.
24: En ferros i acers, formigoneres, embestides, big bags, carretons, maquinària...
25: Albert Soler, a Lleida, Torrefarrera i a albertsoler.com.
26: Escolta... et passa això de que hi sents, però no ho acabes d'entendre tot?
27: Sobretot quan hi ha soroll.
26: Doncs jo estava igual. I al final em van recomanar Miró Centre Auditiu.
27: I què tal?
26: Ramon i Marian m'han atès fantàsticament. Em van escoltar amb calma, m'ho van explicar clar i vaig decidir tranquil. Miró Centre Auditiu. A Lleida. Escull el camí. T'acompanyem.
21: Cadena Ser i Ser Catalunya. El so de la vida. La can...

0: Hendrick, Estevão apareceu na frente do grandalhão do goleiro.
1: É o gol do Estevão, passado pelo Hendrick, mas foi anulado, tá? Mitja part.
2: Doncs anul·lat, segueix el 0-0 en aquest Austràlia-Brasil, partit amistós que s'està disputant a Queensland, Austràlia. Has dit que es deia Joan? Perdona?
1: Òscar d'Amposta.
2: Òscar, perdona, Òscar. Doncs una abraçada des d'aquí, des del que t'hi jugues, i gràcies per informar-nos des d'Austràlia, perquè així, doncs mira, podem explicar a l'audiència amb aquests vídeos que ens està enviant de la televisió australiana, perquè tota aquesta conya és perquè aquest partit aquí no es pot veure. No hi ha cap televisió que hagi comprat el partit i estem...
1: Vergonya.
2: Intuint com li està anant a Rafinha amb el Brasil, sobretot que acabi el partit o que quan el substitueixin...
1: És una vergonya.
2: Estigui bé. Albert Llimós, hem arrencat aquest Que t'hi jugues explicant que l'Ajuntament de Barcelona demanava al gestor de la instal·lació on es disputa la Lliga on hi participa l'equip Mingo Rubio Balompié que aquest equip no pugui participar a la competició. I ara ja tenim veu de l'Ajuntament on ratifiquen aquesta decisió.
3: Sí, la notícia ha anat molt ràpid durant aquest matí, després que l'Ajuntament en tingués constància, estaven en plenari per part de, en aquest cas, de David Escudé, el regidor d'Esports, no? Ha estat qui ha agilitzat tot això, i al sortir del plenari de l'Ajuntament de Barcelona s'ha fet referència, a la situació d'aquest equip, de Mingo Rubio Balompié, i de la necessitat que els gestors de les instal·lacions municipals doncs, parlin amb els organitzadors i facin fora aquest equip.
4: Volem expressar la nostra denúncia i condemna, doncs, evidentment, rotunda a l'exhibició d'elements feixistes i a la normalització a través de l'esport, que ha de representar absolutament tot el contrari d'aquests elements que aquest equip usava en aquesta lliga, que, com us deia, privada. Així que esperem que en breu doncs, desapareguin d'aquesta lliga i de qualsevol altra, perquè això va molt més enllà. Qualsevol element que generi violència o que en aquest cas doncs, evidentment doncs, expressi el seu recolzament doncs, al feixisme. No?
3: És un avís per a navegants perquè diu d'aquesta lliga i qualsevol altra, per tant els equips que porten aquesta nomenclatura doncs, estan avisats doncs, que no haurien de participar en aquest tipus de competicions. Recordem-ho que la mateixa empresa que gestionava aquesta lliga va obligar a canviar el nom després de la queixa un altre equip de Bayern de los Caídos a Mingo Rubio Balompié.
2: Doncs veurem quins són els propers passos. Com sabeu, aquest club està denunciat davant la Fiscalia Provincial de Barcelona i ara és l'Ajuntament qui demana que no pugui participar sota aquest nom a la Lliga. Gràcies, Albert. Ara sí, avui crec que et donem vacances. Bon cap de setmana.
5: Què t'hi jugues?
2: Seguim endavant el Que t'hi jugues. Ja tinc per aquí el Cristóbal Chacén amb tota la taverna escalfant motors. Però abans, aquest cap de setmana arrenca una nova temporada de bàsquet. Arrenca l'ACB i ho fa per tercer any amb 5 equips catalans a la competició. El Barça, la Penya, el Bàsquet Girona, el Lleida i el Quinzanes Manresa, que aquest any estrena patrocini i canvia també el nom de l'equip. Un Manresa que debuta demà a la pista de Bilbao Bàsquet a les 6 de la tarda i que la cadena SER ens explicarà... L'Acier Chaves. Acier, què tal? Molt bon dia.
6: Què tal, Helena?
2: Bon dia de nou, vaja, que t'hem saludat. T'hem saludat abans. Encetem el curs aquí al Que t'hi jugues, al costat d'un protagonista d'aquest Quinzanes Manresa.
6: Doncs sí, perquè arriba un projecte completament renovat. Només continuen 3 jugadors, Ferran Bassas, Hugo Benítez, Pierre Oriola. Han arribat 10 fitxatges, així que equip completament nou, el que haurà de donar forma al seu entrenador, Diego Campo, que ja encén, Helena, el Que t'hi jugues.
2: Diego Campo, què tal? Com estàs?
7: Hola, molt bé.
2: Només 3 jugadors de la temporada passada, ara ho deia l'Acier Chaves. Quant de temps necessita un entrenador per començar des de zero un equip? Quan creus que aquest equip s'assemblarà al Manresa que tu tens en ment?
7: És difícil saber, perquè la gent a vegades fem coses i no necessitem temps i altres vegades tenim 3 anys i no fem res. És clau l'actitud i és clau també l'aptitud que tenen els jugadors. Crec que tenim talent, però hem de millorar coses com la solidesa defensiva. Jo com a entrenador he de convèncer els jugadors de defensar bé l'1 per 1, dominar el rebot, jugar sense stops, com continuïtat, i el mateix en atac de jugar ràpid però amb ordre. I aquesta línia s'està costant, però és normal.
2: Heu fet 10 fitxatges aquest estiu. Què és el que més t'agrada, Diego, de les noves incorporacions?
7: L'altre dia en el Barcelona, sense anotar i fallant algun tiro fàcil, debido al l'estrès, estar agotats, que és normal en aquest moment de pretemporada, la lluita i com hem defensat. Crec que tenir una bona mentalitat i no depender de si fiques o no fiques, sinó de saber el que vols fer, és molt important. I l'equip, pues, fallant molt, hem defensat bé, hem passat bé la pelota i sobretot no hem, nos hem rendit, no? Hem jugat hasta el final, fins al final.
6: Hi ha algun jugador que t'hagi sorprès especialment?
7: Bueno, Lugo, perquè l'últim partit que ha pogut jugar confortablement ha sido en Nadal de l'any passat i ha arribat molt bé, ha treballat molt en l'estiu, molt, molt, i està molt bé. Ese, per a mi és la millor novetat i tenim que, hem de cuidar-lo molt perquè prosigui l'entrenament i el seu nivell millorarà i ajudarà molt a l'equip.
6: I mirant els perfils que heu fitxat, quin Manresa vols construir aquesta temporada?
7: Bueno, hem millorat en el rebot, crec. És molt important que estem molt bé en el rebot ofensiu i defensiu. La temporada passada ens ha costat molt millorar-ho, però treballant, crec que a partir de març l'hem fet. I això és molt important, que és la solidesa en el rebot ofensiu i defensiu. Després hem de jugar ràpid, però el pas és clau. És un element que hem de treballar, entrenar, d'ir passant la pelota, de jugar sense pelota. I el tercer nivell és el que te comentava, de seguir en ese nivell defensiu alt en tots els partits.
2: Diego, tu sempre defenses que t'agraden els jugadors valents, que s'atreveixen, que no tenen aquesta por a equivocar-se, però com es pot convèncer un jugador perquè assumeixi aquests riscos quan saben que a l'ACB qualsevol error s'acaba pagant?
7: Bueno, qualsevol continuadament. I continuadament pot ser dos o tres partits. És important que l'entrenador, que és el responsable, convença el jugador de com gestionar l'error. Tu fas un error, la següent jugada has de jugar. No, si segues pensant en ese mateix error, faràs altre error. I aquesta és la nostra responsabilitat. És la meva responsabilitat de que l'equip i tots els jugadors aprendan com gestionar l'error en l'entrenament, en el partit, qualsevol error, de tal manera que quan tu estàs jugant limpio, sense nada en el cap, i concentrat so en el que està passant ara.
2: Ara fa uns dies, Diego, fa la graderia del balcó, parlàvem amb Agustín Ubal i ens deia això sobre tu i el seu temps a Manresa al teu costat.
8: Diego Campos me dio mucha confianza, me enseñó mucho también, me corregía mucho, me trataba de hacer mejor cada día. Entonces yo creo que con Diego encontré un equilibrio de que sí, te quiero enseñar, te muestro cuando estás mal, pero también te dejo jugar, te dejo hacer tus cosas, ser vos. Así que nada, Manresa me dio mucha confianza, me mostró quién puedo ser en la liga, qué puedo aportar a los equipos y intento traerlo al Barça.
2: Diego, quan un jugador que has tingut parla així de tu, què sents?
7: Bueno, agraïment, perquè el primer és que ell en el seu moment volia estar aquí. Durant la temporada vivim moments durs i després hem de dir la veritat. La veritat és que no solo és mi trabajo, és el treball de l'equip. L'equip significa el Marc Stein, el Litos, els fisios, el Cristo, tothom que ha estat en el staff, ha ajudat molt a l'Agustí. És molt important que este treball de la millora del jugador no és la responsabilitat, és la meva responsabilitat, però és el treball de tothom que està en el staff.
6: Perquè tu sempre has dit moltes vegades que ser entrenador realment és ser formador. Això continua sent cert quan entrenes professionals, veterans, gent amb molts anys a la CB?
7: És formar per al rendiment. Parlem molt de guanyar o perdre, però és fonamental el rendiment. El rendiment en el curt plaç, en el curt terme. Perquè ara jugues, és molt important ser rendiment. Però s'ha de millorar el jugador ha d'entendre que millorant i treballant molt pot fer immediatament moltes coses. Principalment el que fa bé. perquè a vegades el jugador no sap el que fa bé i això és el principal a el que ha de fer immediatament. Per això és formació, però sempre és formació pensant en el rendiment.
2: Estem amb Diego Campo, l'entrenador del Manresa, a les portes de començar una nova temporada, una nova Lliga ACB. I no sé, Diego, quins objectius us plantegeu? Perquè porteu dos desens llocs consecutius. Ha arribat ja el moment de deixar de parlar de competir i començar a parlar, no sé, per exemple, de que Manresa aspiri a la Copa o de que entri als play-offs de Lliga?
7: Ojalá, eso m'agradaria a mi. Però la realitat és que tenim els medis que tenim i hem de ser humils. I tenir clar que el nostre objectiu a nivell de resultat és les 12 victòries, guanyar 12 vegades, i això és el més important. Si és capaç de guanyar-les antes, molt millor, però el gran mèrit per a nosaltres guanyar l'Euroliga és estar cada temporada una ciutat com és Manresa, un club com és el Manresa, una identitat clar, un model de club en la CB, i per això hem de lluitar tots junts, sapiguem que hi haurà moments dolents, moments difícils i moments bons, però devem estar estables, molt estables, per a lograr aquest objectiu.
6: Més enllà de cada vuitens, desens, novens, què hauria de passar perquè tu diguessis al juny que aquest equip ha fet un pas endavant?
7: Sobretot competir molt bé tots els partits, des del partit de Bilbao fins a l'últim. Per a mi és el més important, que és ser competitius tots els dies, i per això hem d'entrenar bé, perquè tot el que fem entrenant, descansant, els vídeos, tot és per a competir. I la segona cosa és que el públic, que és el nostre pilar fundamental, està molt orgullós de com juga i com compit i com vive el seu equip.
2: Això pel que fa a la Lliga, Diego, però i a Europa? L'any passat vau debutar a l'Eurocup. Es pot ser més ambiciós en aquest segon any?
7: Ambiciós significa lluitar a tope, sapiguem que l'any passat el nivell era molt alt, esta temporada serà més alt, però millor, perquè és el que ens fa millorar, jugar amb els millors equips que hi ha en Europa, i és la segon nivell després de l'Eurolliga. I hem de competir, però també pensar que volem jugar a la següent fase, que és el quarts de final o octavos de final, altra vegada.
2: I després de 30 anys a les banquetes, què és el que continua fent que Diego Campo s'il·lusioni per una nova temporada?
7: Pues sí, me fa molta il·lusió, és un repte per mi. Que jugadors volen vindre aquí, que volen vindre a nosaltres, i és un repte jugar l'Eurocup i l'ACB en un club que té una afició i que el club està organitzat i té una identitat molt clara.
2: Diego Campo, doncs moltes gràcies per atendre el que t'hi jugues i molta sort per tu i pel Quitzenàs Manresa per aquesta temporada.
7: Gràcies a vosaltres.
2: Un Diego Campo, fent la seva primera entrevista en català aquí al Què t'hi jugues.
9: Verdad que muy bien.
2: I optimista pel que espera el Manresa en el curs que arrenca demà a la CB.
9: Habla fantástico el català, ¿eh? Muy bien.
2: Sí, mejor que tú, mejor
9: que
2: tú.
9: Lo sé rico, lo sé, bueno, increíble. No, es que yo me quedo con los restaurantes argentinos, que ya saben que en Barcelona está el mejor. En Barcelona está el mejor, que es La Cabrera. Que, hombre, no sé si lo saben, pero el mejor asador argentino de Buenos Aires está en Barcelona. Está en La Cabrera, la casa de carnes de Gastón Ribeira, con la mejor carne argentina, en una experiencia única para los amantes de la carne. Te esperamos, en Diputación 239. Carré Diputación 239, exactamente, Juan. Muy bien. Bien lindo. Para vivir la pasión por la carne y el fuego. Reserva por Google Maps o llamando al 93-878-3230. Viste como para la Cabrera, yo también hablo catalán.
10: Vicioso, dale, vicioso, dale.
2: Quan vols, sí, Leo, quan vols, sí.
11: Directe a les teves oïdes i sense filtres. Comença la Taverna dels Bojos.
12: Bon dia, Catalunya.
2: Què tal, Cristóbal Chacén, com estàs?
12: Aviam com surt avui. Bueno, com estic? Estic fatal.
2: Estic fatal.
12: Veu? Angines...
2: Gràcies, Cristóbal. No vull passar el cap de setmana malalta.
12: Ai, dormia amb el cul a l'aire.
2: Me'n vaig cap aquí, cap a l'altra banda de la taula.
12: Fort aplaudiment pel Quim Molins, el Juan de la Boca, el José Rivas Camarón, l'Antonio...
13: Per cert, és el seu aniversari. Antonio, felicitats.
2: Moltes felicitats.
13: Antonio, acosta't per aquí. I ho fa que pots seure quan vulguis, eh? Pots seure per aquí. Mira, aquí, al costat del Camarón. I el Vermo...
14: Va ser el dilluns,
13: no? Molt bé, felicitats. Has portat bombons. Has menjat bombons, eh?
2: El tinc aquí, saps què passa? Tinc una gana.
13: Doncs
2: i no, és que no he pogut ni esmorzar, tinc l'entrepà de l'esmorzar a dalt.
13: Doncs,
2: i aleshores, si ara començo pel dolç...
13: Bon. El José Ribas, José...
15: Què tal?
13: Ha estat jubilar-te i incorporar-te
16: I on dice.
13: A un grup de heavy metal. De metal, metal, no?
16: Bueno.
13: És metal. Estàs ahí,
15: no me metas. Ahí estamos.
13: Molt bé. Com esteu, els culers? Esteu contents d'estar... Què us agrada més? Estar a 6 punts o els plors madridistes?
16: Yo lo que estoy es cabreado porque nos han cortado de raíz el ritmo tan bueno que llevamos. Porque ahora te falta poder ver al Barça cada semana, dos veces por semana, más o menos. Y que te corten de raíz 3 semanas, hostia, es una putada. Ahora, yo lo que disfruto es viendo el fútbol que se está haciendo. Nadie nos lo esperábamos. Y estamos disfrutando una barbaridad, muchísimo.
17: Lo mismo, no las dos cosas.
13: Sí, dues coses, no?
17: Les dues coses,
13: sí,
17: bon, no pots treure la felicitat de portar 6 punts i el futbol que estem fent, amb veure com se les estan fotent per allà.
16: Sí, entre ells.
13: Plorant i els àrbitres. José Ribas, tu aquest discurs el compres? Si tot el tema arbitral...
15: Bueno, yo puedo comprar el discurso
13: en contra de vosaltres.
15: Yo compro el discurso de que, bueno, que lo estáis haciendo muy bien, pero el otro que cortamos el ritmo y todo eso, no lo entiendo. El ritmo se corta para todo el mundo, ¿no?
16: Oh, ya, no, claro, no, claro, claro. Yo hablo
15: pero
16: de mi
15: bueno,
16: casa.
15: Ya.
16: A mí me la gusta el gol.
15: Tampoco me voy a enfrentar a nadie de otro mundo, así en plan de... De momento voy a enfrentar equipitos un poquito de aquella manera.
16: Es la manera de jugar. Es el fútbol que das en el campo.
15: Hombre, es que con esto juego fútbol hasta yo.
16: Así no, porque vosotros no os habéis enfrentado a nadie tampoco.
15: ¿Cómo que no?
16: Habéis hecho el ridículo.
15: ¿Cómo que no?
16: Porque jugasteis con el Elche y os metió, os empató, os llegó a empatar a 2. ¿Contra quién coño habéis jugado vosotros?
17: Vale. Que explícamelo. Al último minuto.
16: Al
17: último minuto.
15: José. Hemos jugado ya un poquito con algunos equipitos un poquito más
16: fuertes. Sí, hombre, no vean.
15: Algunos.
16: El City, algunos. El Arsenal.
15: A ver.
13: ¿Tienes alguna afecta?
15: Nos ha ganado el Atleti, ¿no? El Atleti no es un buen equipo.
13: Vale, la cabra. Tenim la cabra.
15: Perdona.
13: En el moment que sentiu la cabra, vol dir, sisplau, silenci. Vale, perquè és que no podem forçar. José Ribas, a tu et fa enveja veure aquest moment de Barça, aquest futbol?
17: Sí.
2: Està pensant, eh?
15: A ver.
13: Me gusta
15: cómo juega el Barça. Me gusta porque juega un fútbol pues disciplinado, ordenado. Corren todos, total, bajan todos total. Y tal, ¿vale?
18: Eso. Muy buena apreciación.
15: No te digo, coño, es que es lo suyo. No voy a negarlo.
13: Vale.
15: Y le quiero contestar aquí a Juan con lo del Atleti.
13: Vale, muy rápidamente.
15: Que se acuerde del Atleti lo que hizo el año pasado.
16: Eliminó
15: de dos finales.
16: El año pasado ya está pasado.
15: No está pasado. Estamos en el año ese.
16: Recuerdo, si te acuerdas del año pasado, los campeones fuimos nosotros.
15: ¿De qué?
16: Y os pusimos mirando a Asturias.
13: Sí,
15: pero ese Atleti os eliminó de la Copa del Rey y de las Champions.
16: ¿Y qué?
15: Vale, eliminó.
16: Y Torremocha nos eliminó de la Copa.
13: Vale, venga, vale. Willy,
15: ¿y qué? ¿Cómo que qué?
13: La cabra y tensió. Tío Faja, ¿qué tal? Buen día.
19: Buenos días, Cristóbal. Hoy es un día muy difícil para mí.
13: Vale, de seguida anirem amb el tema. Yo sé que vols parlar de Juanma Castaño y de todo eso.
19: Quiero sangre.
13: Vol sangre. O sigui, hoy el tío Faja diría aquello de muy mal se nos tiene que dar el programa para no salir detenidos. Vale.
19: Bueno, tenemos que hacer un gran esfuerzo para que no se echen a todos a la puta calle hoy.
13: Vale, pero intentem seguir un mínimament, es tampoco os diga yo.
19: No será para mí esto, ¿no?
13: No. Seguir una mica al fil del programa. Vale, tu creus que el Real Madrid, veient com està el tema, no juga a res, hauria de fer autocrítica, callar i demanar perdó als seus seguidors?
19: Chaval, soy muy feliz.
13: va.
19: Soy muy feliz, Cristóbal. Creo
2: està col·locant que ara mateix el tio Faja un peluix de Vinícius. Sí. Tots els que esteu al YouTube del que t'hi jugues ho podeu veure.
19: Sí, bueno, es el responsable de toda esta chirigota. Soy muy feliz, Cristóbal. No hace falta que te explique mis rituales nocturnos viendo el Chirincirco todas las noches. Esto ya es un despropósito. Si no le quitan el mando de la tele al viudo, esto va a ser una catástrofe. Y simplemente ahora pues ha salido la verdadera cara de Lampa. Primero fueron a por el Barça y se rieron. ¿Sí? Después fueron a por el CTA, aplaudieron. Después fueron a por la UEFA, lo vitorearon y ahora van a por el cuarto poder. Ahora ya no les gusta tanto. Pero si tú coges la lista del mal llamado cuarto poder, de los fulanos que hoy en día llenan las tertulias, que son abiertamente o podridamente madridistas, me salen más de 150 que están hoy en activos en todas las plataformas. Hablo de lo común, ¿eh? De la tele, las radios y los periódicos. Pues aún así no le basta. Pero esto es de primero de mafia. O sea, tener controlado a todo, y cuando hablo todo es la judicatura que la tiene en el palco, tiene controlado a los medios de comunicación, como bien dijeron sus huevazos morenos.
13: Y a un audio.
19: Solo faltan cuatro disidentes, y a esos cuatro los ha señalado directamente, como sí señalaba en su tiempo, quien todos sabemos. O sea, los mismos que se asustan de nombrar qué tiempos pasados, resulta que están señalando con una diana a un periodista. Esto es surrealista, aunque no deje de ser de primero de mafioso.
13: Es extremadamente creo, ¿eh? O sea, no hay cap precedent. Sí, que un club, ¿sabes que un club ataque directamente a un periodista?
19: No, ataque no. Sí, ataque no. Ponga no en la diana, al más puro estilo mafioso. El problema es que no ha salido el gremio en tromba. El problema es que en la próxima rueda de prensa de Lecheristán van a estar todos allí. Ese es el problema. Por eso se permite el lujo de actuar como actúa la mafia, la camorra. Porque sabe que el próximo partido va a estar ahí la prensa. Entonces se basa en coger al disidente y echarlo.
14: Me esto... tendrán que echar a tiros.
19: No, no, sí, sí, sí, así es. Así es. Pero te voy a decir una cosa. Con este sujeto va mucho más allá de lo que es el Real Madrid en sí. Este señor representa a ACS. Este señor, el día que audite en el Real Madrid, este señor tiene un problema muy grueso. Ya no con la justicia, que también, sino que las acciones de ACS pasarán a valer una puta mierda. De ahí ya hace todo.
13: Vale.
19: Entonces, Cristóbal, vamos a disfrutar, vamos a reírnos porque al final lo tienen todo a su favor.
13: Sí.
19: Y lo único que no van a poder controlar son nuestras risas y nuestro cachondeíto.
13: Mira si ho tenen tot al seu favor, que Mourinho l'altre dia, després del derbi, va rajar tot el que va voler de l'àrbitre i el CTA diu que no el sanciona. Això és adulterar la competició. A molts entrenadors els han sancionat en molts partits.
16: La sorpresa seria que no sancionaran.
13: I una altra cosa. A mi no m'agrada, majoritàriament no m'agrada la premsa de Madrid. Crec que no són ni periodistes. La majoria són missatgers. No m'agraden. Però us dic una cosa. Crec que la premsa hauria de saltar en rebel·lió contra Madrid. Perquè atacar a un periodista... Una altra cosa, Bermo, és demanar explicacions per una notícia.
19: No, Cristóbal.
13: Una cosa és demanar explicacions per una notícia.
19: No, Cristóbal.
13: O intentar o sortir a desmentir.
19: Cristóbal.
13: Però atacar un periodista d'aquesta manera...
19: No, Cristóbal.
13: Crec que si vosaltres sou periodistes, el que heu de fer és sortir a defensar el vostre
19: company.
13: Perquè no... Avui li toca aquest de la COPE. Demostro que ara vosaltres.
17: Si no ho van fer quan van haver els àudios, ho van tapar
13: tots. Què és això?
19: Cristóbal, no és...
13: Què li deveu al Madrid? Però quina poli teniu al Madrid?
19: Cristóbal...
13: Sortiu allà a defensar el vostre sector.
19: No ataquen...
16: Bravo, Cristóbal!
13: No, per favor, perquè jo no soc periodista.
19: Que no s'ataca... Cristóbal, no s'ataca a un periodista ni siquiera a la profesión, Cristóbal. Se ataca a la verdad. Porque se le desmonta el relato. Y hay mucha gente y muchos intereses detrás de que el relato prevalezca incluso antes de lo que ven tus propios ojos.
13: Hem de fer la pausa, però, José,
18: José.
15: Coño, y José María García, ¿qué pasó? A ver, es que no acordáis ya de José María García.
19: Sí, se lo fumigaron.
15: A ver, y explícame tú a mí, con todos los datos.
19: Fue fumigado.
15: Dotes y datos que tiene. Explícame. Verdades. Nómbrame periódico, nómbrame periodista, nómbrame todo lo que tú quieras que está en contra de Madrid. Y lo que dices tú, la prensa de Madrid. ¿Qué prensa de Madrid? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta es la prensa del Madrid?
18: Esta,
15: el AS, el Marca.
18: ¿Que
15: la hemos dejado de comprar los madridistas? Porque esto es una
19: bueno, porque, de cabrón, porque habéis
15: dejado, por favor.
18: No, no, parlo en general. Parlo, no, un moment, ordre, parlo del madridisme sociològic que existeix.
15: Escribe más el Mundo Deportivo y el Sport del Madrid que de vosotros.
18: Yo sé
15: porque
18: que,
15: fíjate,
18: camarón,
15: ya, quisiera, ya para terminar.
20: Yo quisiera decir una cosa. Acordaros la rueda de prensa de Champions que hizo Guardiola, la caverna, es lo que mandáis
18: no,
20: ahí.
18: No, i parlo del doble criteri a l'hora de si la porta diu que els àrbitres tal des de Madrid se l'ataca. Si ho diu Florentino, els periodistes diuen, no, és que s'ha de canviar el CTA. No, sí,
15: però de Madrid qui l'ataca?
18: Et dic que si Mbappé es tapa la samarreta amb Ceuta, diuen que, oye, que todo el mundo tiene derecho a pensar no sé qué. Però si ho diu Piqué al dia de l'1 d'octubre, diuen que se calle. Però això és el que dic.
15: Però qui?
18: Aquests periodistes.
15: Qui de Madrid?
18: Aquests
15: dime
18: són els que han de callar.
2: Fem una pausa al que t'hi jugues i tornem amb la taverna. Fins les dues. No marxeu.
21: Descarrega't l'app de la SER. És gratis.
22: Gratis? Estan bojos?
21: I trobaràs tots els continguts del que t'hi jugues.
23: Que t'hi jugues.
24: Ràdio Lleida, Cadena SER.
25: Volia renovar la meva cuina i al final també m'he animat a fer el bany. Vaig anar a Comercial Urgell. Tenen la millor exposició. Cuines, mobles de bany, sanitaris, ceràmica. Ara també amb productes de porcelanosa. I tu, t'animes?
26: Comercial Urgell. Més de 50 anys ajudant a reformar Lleida. Demana cita prèvia a comercialurgell.com. Ara amb promocions especials dels dies porcelanosa, del 25 de setembre al 10 d'octubre.
27: Entre setmana, gaudeix del restaurant Palermo. Dinars de feina, trobades i bons moments.
28: Descobreix la nostra carta i els menús degustació. Cuina catalana i mediterrània amb producte de proximitat. També fem menjar per emportar, amb una gran varietat d'arrossos, carns i peixos.
27: Restaurant Palermo. Més de 35 anys fent bona cuina. Oberts de dimecres a diumenge. Reserva al 649 20 63 63.
29: Albert Soler, tot en construcció.
30: Eines i materials amb entrega i càrrega ràpida.
29: Guixos, ciments, morters especials, arenes, teules.
30: En impermeabilitzacions i aïllaments. Bany, griferia, rajoles, parquets. Albert Soler t'innova.
29: En ferros i acers, formigoneres, embestides, big bags, carretons, maquinària.
30: Albert Soler, a Lleida, Torreferrera i a albertsoler.com.
31: Un cop, una ratllada... O el teu cotxe necessita tornar a lluir? A Xapa i Pintura Mossa, cuidem el teu vehicle fins a l'últim detall. Reparació de xapa, pintura i acabats professionals. Pressupost sense compromís. Vine a Xapa i Pintura Mossa, al carrer Flor de Lis 4, a Pardinyes. Xapa i Pintura Mossa, el teu cotxe com a nou.
32: Cadena SER i SER Catalunya.

0: Cristóbal han hecho su
1: diamondeo,
0: sus fichajes.
1: Ese señor que dicen que tiene 19 años.
2: 19 años,
1: ese hombre.
0: Cristóbal, claro. Sus
1: de pelocano.
0: 19 años, lo que pasa que de cotizados. Tiene 19 años cotizados. Hay una cosa, Cristóbal. Se han gastado 200 millones el año pasado, no les ha servido para nada. Y este año se gastan otros tantos, no en lo que necesitan, sino en robar lo que se pensaban que nosotros íbamos a comprar. Y lo han aplaudido estos como una victoria, como una Champions. Estaban enamorados, ya no felices, enamorados. Y eso hace 15 días, Cristóbal. Han fichado para, entre comillas, debilitar al Barça. O sea, son así. Ayer hace un comunicado el Real Madrid en su página oficial, que es lo más... Bueno, no es estar a tocar fondo, es estar en el subsuelo, a nivel freático. Y lo están celebrando. Es que no, mira, no intentemos cambiarlo. Ellos se creen que el fútbol, igual que España, es suyo.
1: Claro,
0: y cuando no lo manejan, mira, cuando no ganan, cuando no lo presiden, y cuando no están en la cima, se sienten agredidos porque ellos se consideran tanto España como el fútbol, que es propiedad del Real Madrid. Y ya está, mira, y no pretendamos cambiarlo.
3: A mí, hablando de tema de periodista y tal, lo que me da de vergüenza es que en la cuarta jornada estén diciendo, periodista, el Barça no tiene rival en esta liga. Eso es, si estabas hablando de periodismo, eso es una vergüenza. Que se tenga que poner. En periódicos, si no le he leído. Que eso se ponga.
2: Disculpas un momento, chispao, por favor. Marcó Australia.
3: Muy bien.
2: La peor noticia del mundo.
1: Pues está Vinicius ahí, ¿no?
2: Ha cambiado o Vinicius e o Hendrick e tudo ha começado a desmoronar-se. Falta de um senhor da Austrália, um golaço, um charraco espectacular.
4: Golaço
2: de falta incrível.
1: A ver.
2: Um gol impressionante de falta. Muito bem picada.
4: Rafinha sai a jogar.
2: O Rafinha, pobre, está deambulando por um patatal que não sabe o que faz.
1: O resultado agora mesmo daquela...
2: Austrália 1, Brasil 0.
5: Não te falta. Um dia lhe queda.
1: Vaig parlar amb seguidors brasileiros i clar, em deien, em reconeixien que Brasil és una selecció que... que ja no és el que era.
2: No existe, home.
1: Em recordeu-vos del Brasil de... Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Ronaldinho.
5: Pues tenías que haber visto la del 70. Mario.
1: Y ahora, la estrella de Brasil.
3: Es que
1: es un meme, claro.
3: Por favor. La estrella no es Vinicius, no es Rafinha.
5: Si Noruega lo arregló.
1: Neymar ganó a Holanda en peus. Rafinha que está en el sur, vale, es el millor. I clar, Vinicius creo que és l'estrella. Fixeu-vos aquell vídeo que hem vist tots al bàsquet, que enfoquen allà.
5: Vinicius és un tio listo,
1: I els de la NBA no saben
5: un viatge important,
3: Con
5: la renovació.
3: I Rafinha vosotros también.
5: Les ha arreglat.
0: No lo quería.
3: Rafinha vosotros también.
5: Rafinha resulta que és el màximo goleador.
3: Rafinha se iba.
5: Mira dónde estava.
3: Le dais el brazalete y ya corre.
1: José.
5: Mira dónde estava Rafinha.
1: Part dels problemes del Madrid són...
3: en el Madrid no hay
1: Vinicius,
3: ningún problema.
1: El guapo.
3: Escúchame, yo no voy a hablar de los problemas de mi casa. Si no tengo ninguno, ¿me entiendes? Si no hablamos de otra cosa, no hay ningún problema. El problema lo estáis creando vosotros, los mediáticos de aquí y quien quiera.
1: No, mira,
3: ¿vale? Madrid, porque
1: va a comenzar a filtrar el otro día. Lo digo porque es diu que Vinicius ya no té la titularitat garantida al Madrid.
5: Semana que viene no juega.
1: Si punxa contra el Villarreal, que és el primer partit, a partir del 10 d'octubre, que torna a la Lliga i tal, que això és indecent, que ens deixin tants dies sense Lliga.
5: Està el dia a dia, tu.
1: Però si
4: ets de l'equip del Poquí, que ja ens ha explicat a la primera hora que això d'aquesta aturada de 3 setmanes...
1: És indecent.
4: No li agrada.
1: Una falta de respecte a l'esport, al futbol, als seguidors, a tots. Vale, però dit això...
0: Però que han ido a fer caja o era com de...
1: Si Vinicius continua fent el que fa, perquè... Bueno, és que no ha fet mai...
0: No m'escolta, Cristóbal.
1: Anirà a la banqueta.
5: Que no vuelva a ser más titular, hombre, ya lo verás.
1: Vinicius.
5: Ya lo verás. Pondrán al chiquillo de 19 años. Segurísimo, ya lo verás.
1: No,
5: ya lo hablaremos.
1: Calespí lo han bajado al Castilla.
5: Sí, y al Thiago, aquel que también, bueno, que iba a ser el nuevo Pelé, el Thiago.
4: Tú parlaves de Pitarch, ¿no? No de Spirit.
5: De Pitarch.
1: De Pitarch.
6: Y el de la impresora.
0: Vinicius, porque no se atreve.
3: Escúchame, no me hables de ese tema, que tenéis unos cuantos que han volado también, que iban a ser los nuevos Messi, los nuevos no sé qué, los nuevos cuantos.
6: Si no hables.
3: Si no hables de ese tema, no hables.
6: ¿Qué hacemos?
3: No hablemos de ese tema, que habéis volado muchos jugadores por ahí.
4: Sisplau, us demanem que parleu sense cridar, parleu sense cridar, perquè és que si no des de l'altra banda de la ràdio no es pot escoltar. I avui el Cristóbal, los dos, José, los dos.
1: Sí, vale, de seguida parlem de la
4: guasa. Aquí davant tens una farmàcia, avui quan surtis, Cristo, ja pots anar a agafar-te de tot, perquè amb el que estàs cursant ara la veu...
1: Ja veuràs demà, ja veuràs. De seguida parlem de la milonga aquesta, de la pilota d'or, que és la broma més gran que està deixant evidència a tot Déu. O sigui, el ridícul és esperpèntic amb el tema de la pilota d'or. Però abans, José, si dius que no tens cap problema amb Vinicius, si dius que aquest senyor que diuen que té 19 anys, Diomandé, és meravellós, ¿quién es el problema del Madrid?
3: Yo no he dicho que sea maravilloso. El primero que he dicho nada de eso. Yo te digo que en el Madrid no hay ningún problema. El problema viene de fuera del Madrid.
1: No.
3: ¿Me entiendes? De gente aquí como mi amigo este que está aquí.
1: O sea, la culpa
3: aquí,
1: es del tío Faja.
0: Pon el cabrito ese otra vez. Pon el cabrito, por favor.
3: Como otro.
0: Correcto. Pon el cabrito ese. Cuando dice que en el Madrid no hay problema, tú automáticamente el borreguillo ya que suene así de fondo.
1: Madre del amor hermoso. José.
3: Es lo que decimos. Mira, a ver.
0: Tío puto.
3: ¿Pero qué quieres que te diga con lo que hay aquí? ¿Qué quieres que diga? Que yo pienso que todo dará tiempo al tiempo. Ponme al último boicano.
1: No.
0: Es que no me da tiempo sacarlo, lo tengo aquí.
3: Al final.
1: No, pero al final es que...
3: No, pero... Ahora tú me preguntas.
1: Bien.
3: ¿Alguno del Madrid se le tendría que dar la bota de oro? Y yo te diré, pues realmente yo no veo ninguno que se le tenga. Bueno, el balón, perdona.
1: Bota de oro ya se lo está jugando.
3: Sí, la bota de oro ya la tiene Mbappé. Pues
1: lo único que...
3: Yo te podía decir.
1: Acimeles.
3: Ahora mismo, en mis ojos no hay ninguno. Que piense yo o en mi mente.
1: Sí, no hayan problemas.
5: Correcto. En el Madrid tú no votas por ninguno del Madrid.
3: Yo realmente.
5: Lo de Mbappé, me refiero.
3: Realmente.
1: Vale, pelotador,
3: no,
1: sí.
3: No hay.
1: Juan, ¿vos supieras que es malo?
5: No, no, no, lo has abierto tú. Yo
1: vale,
5: no.
1: Juan.
5: Yo solo diré que yo le daría el balón de oro.
1: Aquí tres votarías.
5: A partir de aquí ya.
1: Vale.
5: No.
1: Digan tres candidats a la pilotador. Messi al primer.
5: Cubarsilla, mini Messi.
1: No, el tema Covarsí, és a dir, si molts de vosaltres...
5: M'has dit tres.
1: No, em sembla collonut, Juan, no entenc que la gent digui segons quin nom, com per exemple que Sony Fabián, no, perquè ha anat a Champions amb el PSG, i no es parli de Pau Cubarsí.
6: Quin és Fabián?
4: Pau Cubarsí. La Champions i el Mundial.
1: O sigui, Paz el nuevo, que no reconegui el futbol de Pau Cubarsí a nivell nacional. Espectacular, Pau Cubarsí. Chapó, Juan. Els tres candidats, Quim.
6: En l'ordre és igual, però ha d'haver...
1: No, l'ordre, el teu ordre.
6: L'ordre? Pues Lamin, el Pedri i el tercer del Barça, el que sigui. El Rafinha, per què no l'han posat? Per mi seria Rafinha.
1: No, si no està ni a la llista, o sigui... Aquest és el criteri.
5: Pedri tampoc.
1: Ni Pedri tampoc.
5: Ni Rafinha ni Pedri.
6: Mira el que m'interessa.
1: Tio, baja, aquí els teus tres.
6: Però Messi...
0: Cristóbal, es una vergüenza que estés perdiendo el tiempo con una chirigota que tiene más prestigio, la chochona que le dan a tus críos en la feria, que esa mugre. A mí me gustaría que cuando hablarais de la pelota de oro tuvierais en antena a Fran Ribery. Simplemente. Cada vez que habléis de la pelota de oro, que podéis hablar cuando queráis, en antena, Fran Ribery.
5: El pirulón que le hicieron.
0: Y que os comente cómo funciona eso, ya está, pero si es un lupanar. Cristóbal, y le estáis dando un bombo, oye, que se la den a quien quieran, pero si acabarán dándosela a Toñino, no, el torero.
1: Sí, pero...
0: Pero estamos perdiendo un tiempo maravilloso para marcarles... En vez de preguntarle... Cristóbal, en vez de preguntarle a este señor que qué le pasa, que te va a decir que está maravilloso, aunque ya tenga encargado el ataúd, no pierdas el tiempo y vamos a reírnos de ellos y decirles que cuando miran para arriba nos ven saludándolos, que llevamos 6 puntos, que estamos jugando como Los Ángeles y que ellos no se van a quitar el problema de encima que tienen, porque se llama Florentino. Ya está, vamos a mofarnos, Cristóbal. Deja Balón de Oro, pero si eso es una chochona, Cristóbal.
1: Vale, vale. No, pero para rematar el tema, al loro.
3: Hay mucha gotera aquí,
1: José. ¿Quién son los tres?
3: Hay mucha gotera aquí en este, lado, ¿eh?
1: ¿Qué votas? ¿Qué votarías tú para la pilotadora?
3: A Bellingham.
1: Als tres, digue'm tres. Al teu podi.
6: Però què ha guanyat?
4: Però és per la temporada de l'any passat, no per aquestes últimes jornades.
1: Que per cert,
0: Paco Martínez Soria estaria orgullosíssim.
1: Hi ha un vídeo, que és una paròdia del Madrid, i cada cop que surt Bellingham, que és un plano l'àrbit, no? Cada cop que surt Bellingham, diu, un cubata!
6: Un trabo
1: brillant. Bellingham, cada cop que surt, dice, un cubata!
3: Me apasiona ese jugador. Es que lo tiene todo.
1: Y la noche de Madrid también me apasiona.
3: Las noches de Madrid y de Barcelona las tienen muchos.
7: Cristóbal, mis tres candidatos, los tienes.
1: ¿Quién?
7: El tío Faja, tú y el Gonzalo.
1: Bueno, pues mira.
0: Cristóbal, ni siquiera se atreven a comentar que Vinicius tiene un problema corporal, que es que... dicen que el 75% de nuestro cuerpo es agua y en su caso es polvorón. Tampoco han tocado ese tema. Que tiene unos mofletes como mi tío Valentín de Murcia, Cristóbal, que se pone ciego de entrecots, ¿vale? Y no han tocado ese tema, por eso. No se atreven a tocar ese tema. Y que vive en una casa con 20.000 fulanos para arriba y para abajo, gimnasios que entran 40.000, y lleva una vida muy alegre. Pero eso es su vida. Ni siquiera se atreven a decirle que está subido de mofletes. No se atreven, Cristóbal.
1: Es una buena teoría, Es a dir, el problema del Madrid, clar, tu vols que tot continuï així,
6: claro, que se mantenga.
1: El problema del Madrid és la mesón del Chisco aquella, la Copa Balón de...
0: Cristóbal, eso lo hacéis mucho, que tú no tienes dicho que eres pagano o algo así, y es también una embuste. Pero que sí, tiene paperas. Mira, lo vamos a dejar. Tiene paperas. Entiendo. O está fondo, no tiene paperas. No se atreven a tocar ese tema.
1: No corre como antes.
3: A ver, ¿está jugando Vinicius? ¿Está jugando?
4: No. Ha cambiado. Jo, Pedro, a mi m'estàs informant que hi ha hagut 6 canvis.
2: 6 canvis i Rafinha encara segueix allà. Què de bonya.
1: Poca broma, Ancelotti. Ja ho va fer, en recordeu-vos? La patxanga que va jugar a Brasil, va deixar tots els del Madrid jugant-nos la Lliga. Sí, va deixar tots els del Madrid aquí a la capital.
5: En banda i
1: cascant-se entre cots i no sé què, i Copa Balón.
5: I se llevó a él.
1: I Rafinha va fer, no sé si 9.000 quilòmetres.
0: Sí, però luego, Cristóbal, en contrapunto...
1: Elena, clar, és que es va trencar. És que té raó l'Helena.
4: Perdre la part més important de la temporada.
0: Cristóbal, en contrapunto, ese gran señor luego tiene buenas cosas, que es cuando jugó contra el Madrid, les dijo en su cara y en el Bernabéu que eran grandes ladrones, no, profesionales en el sector del robo.
5: El propio Ancelotti en el Bernabéu dijo. Sí, que es cierto.
0: Caviar.
7: Regaló caviar. Dic una cosa, quan comenci una altra vegada la Lliga... I t'ho dic en sèrio, si el Madrid torna a punxar, Mourinho se'n va al carrer.
0: No, perquè...
4: El tio Faja, per cert, aquesta setmana l'ha batejat ja com Mourinho el sexto, ¿eh?
0: Mourinho, era la sexta opción. Todos los cinco primeros que tanteó les dijo que...
1: És cert, volien a Klopp al primer. Els va dir que no.
5: Sí.
1: Després, Conte també, no? Un altre.
5: És com lo de Rodri. Pep le dice a Rodri, ¿dónde vas? Al Madrid. ¿Estás tonto o qué? Tira, hombre, aprende. Llama y aprende. Y el tío vio y dijo, ¿dónde voy a ir yo? A esta banda, o a esta. Y se vino al Barça porque es un tío inteligente. Lo vio venir enseguida. Hombre, por el amor de Dios. Ay, no, José, es tan difícil. No, no, no.
1: Rodri ve al Barça por un tema.
5: Porque el tío sabe
3: yo,
5: lo que
3: yo alucino.
5: Es una banda.
3: Qué grandes periodistas.
5: Porque aquello es una banda.
1: No, no, no.
5: Y el hombre...
4: Sensacridad, por favor.
1: Aquí no hay ni uno. Juan viene de Mercabarna. Bueno, hay un
5: arquitecto. Ni periodista.
1: Antonio, tú què fies? A part de bailar.
4: De professió.
1: Professió. Conductor, arquitecte, Mercabarna.
0: Destruir el campo del español, Cristóbal.
5: El hombre viendo el panorama que había en Madrid, yo te voy a ir ahí.
3: Rodri no viene porque Guardiola...
5: Mira, hablan del Madrid en la tele. Rodatori selectiu.
3: No.
5: Hablan del Madrid.
3: No creo que Guardiola tuviera que ver nada.
7: Yo he portat el Cabify a Marc-André Ter Stegen, ¿eh?
1: Hombre, Marc-André Ter Stegen.
3: Yo recuerdo una cosita. Que viene noviembre y diciembre, ¿eh? Os recuerdo, ¿eh? Sí, que estáis muy subiditos y siempre viene ese bajoncito,
1: sí, sí. ¿Cómo?
3: Siempre os viene,
1: José.
3: Siempre os viene. No sé de dónde viene, pero hacéis así.
1: Perdona,
3: y pegáis el coletazo.
1: No.
5: Y luego acaba como acaba.
3: Hombre, ya lo sé.
5: ¿Cómo acaba?
3: Así. Llamando a la federación.
5: Mira cómo acaba.
7: Lo que tengo es que a ver si tenéis miedo el día 25.
1: Ahora, a Kinem. Tio Faja.
8: 7 novembre.
1: Clàssic. Dia 25. És a dir, tornem al dia 10, un par de pachanguitas i clàssic.
5: Calentamiento y tira que tira.
1: Bostezo del oso, Butrón, que
0: no tienen ninguna opción, Cristóbal.
1: Ninguna opción.
0: De hecho, a ley, todos estos pucheritos vienen encaminados a la panadera que se les viene. Pues ya
1: se les viene. La ven venir.
5: El susto que aportan.
0: Sí, es como...
1: Reconocen la alpargata,
0: ¿tú
1: ¿no?
0: te acuerdas cuando tu madre te lanzaba la alpargata, Cristóbal? Sí, iba la alpargata por el camino y tú ya estabas llorando.
1: Ya la ven.
0: Antes de que te diera el alpargatazo en la nuca, están en esa, en ese momento alpargata que no te ha llegado al cuello, pero tú ya lloras para que no te llegue la segunda zapatilla.
1: Momento alpargata.
0: Están en eso, Cristóbal. Si no, tiene sentido.
1: Yo aguanté.
0: Cristóbal, o sea,
1: intenteu fem l'exercici.
0: Que no tiene sentido. Han jugado contra el Torrebonica. Han jugado contra el Torrebonica. Contra el Marrampiño y contra el Poliñá. Y llevan unos lloros, Cristóbal, que yo no los he visto. Sí. A una madre cuando despedían a sus hijos para ir al servicio militar. ¡Joder! Esos llantos, Cristóbal. Y han jugado tres partidos con cuatro.
1: Juan,
0: nada.
5: Iban perdut dos.
1: Ordre.
5: Iban perdut dos.
1: No, Juan, tanquem els ulls. Fem un exercici. Un moment. Fem un exercici.
3: ¿Dónde lo hemos perdido?
1: Un moment, José. Un moment, sisplau. José, un segon.
3: ¿Pero dónde?
1: Talla el micro.
3: En su campo.
1: Ordre. Vale. Tens el micro tallat. Imagineu... Vosaltres, que la majoria... Sé que hi ha algun infiltrat entre l'audiència. Sé que esteu. Jo sé que esteu allà amb la ràdio. Però la majoria sou del Barça. Imagineu per un moment que porteu... Que el vostre equip és el Madrid, no?
5: Hòstia,
1: que campeen per Espanya, no? Vale? Imagineu això. I que porteu dos anys... fent el ridícul. O sigui, que el teu màxim rival... Imagineu. Estamos sin rival, te la está clavando un rere l'altre.
5: Está a 6
1: puntos
5: ya. La
1: final de Copa, añaca, la Supercopa, añaca.
5: El tema sin rival
4: está a 6 puntos. Estás avanzando, que has d'obrir els ulls.
1: I vas fitxant. I fitxes a un tio que porta no sé quants anys. El fitxes, tal.
5: Desperta.
0: I mira com estan.
4: Desperta, Cristóbal.
1: No.
4: Desperta, Cristóbal, que s'acaba això.
1: El teu màxim rival s'ha convertit en la tuneladora, una trituradora de futbol. I s'acosta.
0: Lo podia haver hecho a la una, este cuento, Cristóbal.
4: Jo, Pedro, com deixem el partit de Brasil?
9: Ara mateix Austràlia 1, Brasil 0. Falten 5 minuts per acabar el partit. Tá tot perdido. I un Rafinha anda corrent, que cada sprint que fa...
1: I s'acosta al clàssic.
9: Pel seu isquiotibial.
1: I s'acosta al clàssic.
9: O Vinícius ja l'han sentat.
5: 5-0.
1: I tu t'estàs ofegant. Allà t'ofegues.
4: Moltes gràcies per escoltar el Què t'hi jugues. A 8:45, la graderia del balcó amb l'Anna Palet. I nosaltres tornem... dilluns a les 12, com sempre aquí al Què t'hi jugues, de Ser Catalunya.
10: No robéis en los centros comerciales, sobre todo en el Caprabo y en el Cosmis. ¡Sin vergüenza! Demà tornem, si no ens fan fora.
11: Què t'hi jugues?
12: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14.
8: en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Feijóo el otro día evitaba responder a las preguntas sobre el desahucio de Mari Carmen. Esta mañana Feijóo ha pasado del silencio a decir que el gobierno está usando su causa para hacer política.
12: Es descorazonador, obviamente, la imagen que hemos visto. No hay ninguna duda. Ahora bien, creo que utilizar a Mari Carmen para hacer política, yo no lo voy a hacer. Para eso ya está el gobierno.
11: El gobierno utiliza el caso de Mari Carmen. Feijóo esta mañana con Aznar. Aznar, que le ha dado su beneplácito para seguir adelante, suponemos, en ese proceso de acercamiento, ya casi fusión con la ultraderecha de Vox, con la que de nuevo el Partido Popular va a compartir manifestación por Ceuta este próximo fin de semana. Hoy nosotros hemos escuchado precisamente la voz de Mari Carmen, que ha hecho un llamamiento para que haya una participación masiva en la marcha de mañana para que su caso no se vuelva a repetir.
13: No lo he logrado defender mi caso, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la salud. El próximo sábado, a las 6:30, en la Puerta del Sol, va a haber una manifestación para que no vuelva a haber ni un solo caso como el de Mari Carmen.
11: Aunque lamentablemente su caso no es el único. Hoy se ha ejecutado otro desahucio en Vitoria, en Euskadi, otra familia vulnerable que se va a la calle con dos niños pequeños. Nosotros a partir de 12:30 vamos a contar también el caso de Paquita, también en Madrid. Es una mujer muy mayor, enferma de Alzheimer y a la que echan de su casa para convertirla en una vivienda de uso turístico. Mientras tanto, la política apura las negociaciones, los contactos que se van a producir durante todo este fin de semana para que el próximo martes vaya al Consejo de Ministros el decreto sobre vivienda. La parte socialista rechaza la idea de una expropiación propuesta por Sumar. Junts insiste en dialogar y está por ver ahora qué hacen en Podemos. El objetivo, como digo ahora mismo, es lograr un texto en el que todos se sientan más o menos representados. Sueco y yo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, va a ser un fin de semana intenso con los teléfonos funcionando a pleno rendimiento porque será durante las próximas 72 horas cuando se le dé forma definitiva a este decreto. Un texto que tiene que incluir las peticiones de Sumar dentro de la coalición y una de ellas, la expropiación de inmuebles, la ha descartado Félix Bolaños.
15: Yo no soy partidario de fórmulas de expropiese que no lleven a ninguna parte y que no tienen encaje claro en la Constitución española. Yo creo que tenemos que buscar soluciones que sean soluciones integrales, que sean soluciones para la generalidad de la gente que tiene problemas para acceder a una vivienda, tanto en régimen de alquiler como en régimen de propiedad.
14: Y mientras el gobierno soluciona sus diferencias internas, PSOE y Junts se acercan con las bonificaciones fiscales, mientras que Podemos quiere garantías para evitar desahucios a los más vulnerables.
11: Ahí media, repasamos todas las posturas políticas, la vivienda y, por supuesto, Ceuta, que conviven un día más en la portada de este Hora 14. A partir de 12:30 con Mañuelos también escucharemos a los menores que han decidido acogerse a un retorno voluntario. Y vamos a recuperar los mejores momentos de la entrevista en Hoy por Hoy a Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, que ha deslizado con Aymar otra vez la idea de las devoluciones en caliente como solución a este problema. Por donde se entra, se sale.
16: Si usted entra por esta puerta, pues yo lo devuelvo por esta puerta. Usted, si entra por esta puerta y entra de manera ilegal, además de poner en riesgo su propia vida y la de otras personas que lo acompañan en la avalancha, está poniendo en riesgo la estabilidad de Ceuta y la integridad territorial de España, pues yo a usted lo devuelvo por la misma puerta que ha entrado.
11: Vivas insiste en que es distinto ver la realidad de Ceuta desde allí que verla desde Madrid. La entrevista completa con Aymar la tenéis en la app de la SER y en cadenaser.com.
8: Hora 14, con Javier Casal.
11: Con más cosas de este viernes, Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
17: Muy buenas. Hasta ahora Sanidad busca una solución ante la falta de suministro de fármacos que 400.000 mujeres usan, sobre todo para combatir los efectos de la menopausia, pero también se prescriben en otro tipo de terapias hormonales. La demanda se ha disparado y los laboratorios no dan abasto. Y el último estudio en torno a la cesta de la compra revela que la guerra de precios entre supermercados se recrudece y, por tanto, aumenta nuestra capacidad de ahorrar según el establecimiento que elijamos, hasta 1.300 euros al año que se quedan en nuestra cuenta o la del súper.
11: Por supuesto, a las 2:30 hablaremos del estreno de La Bola Negra, la peli de los Javis, que se estrena este viernes en todos los cines. Luego nos cuenta más Pepa Blanes. Vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas, que empieza a cambiar, aunque va a mandar todavía el sol este fin de semana. Jordi Carbó.
18: El fin de semana aumentará la nubosidad, de momento sin lluvia, sí que va a hacer un poco menos de calor. Hoy no, hoy como los últimos días, sol, solo nubes en el Cantábrico con ambiente más fresco, pero en el resto del país máximas como los últimos días, de 30-35 grados en la mayor parte del país, superando con facilidad los 35 en el suroeste de la península. Mañana, cada vez más nubes, pero aún así sol la mayor parte de horas. Subirán un poco las temperaturas mínimas, bajarán ligeramente las máximas. El domingo, cada vez más nubes, chubascos a última hora en Galicia y va a hacer menos calor durante la tarde del domingo.
11: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido. 2:05 p.m.
19: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
20: Lleida torna a prohibir 16 anys després el burca i el niqab dels espais públics. L'Ajuntament Socialista aprova una nova ordenança de civisme gràcies als vots de Junts i Vox. En contra, Comuns, Esquerra i el PP.
21: Vots a favor, 16. Vots en contra, 11. Queda aprovada l'ordenança. Gràcies a tots pel debat.
22: Nosaltres ho tenim molt clar. Estem en contra de l'ús del burca.
23: És profundament masclista. Marxarem més tranquil·les si els hi fiquem 450 euros de sanció?
20: Entitats musulmanes de Lleida han anunciat recollida de firmes per intentar tornar a aturar aquesta prohibició.
24: Nosotros vamos a utilizar todos los medios democráticos. Tenemos un objetivo de 5.000 firmes para tener el respaldo de la ciudadanía.
20: Junts proposa que la prohibició de desnonar famílies vulnerables quedi restringida als fons voltors. Míriam Nogueres confirma aquí a Ser Catalunya que el PSOE veu amb bons ulls incloure això al decret d'habitatge que vol aprovar dimarts en Consell de Ministres.
25: Nosaltres ja fa molts mesos que demanem al govern espanyol i als seus socis que la gent necessita aire, a baixar els impostos en els lloguers, a baixar els impostos també en les hipoteques.
20: La primera cimera entre govern i partits per millorar el sistema educatiu acaba amb aquest acord. Dos grups de treball per decidir, entre altres, com arribar al 6% de despesa del PIB en educació. Tot això en aquest divendres, per molts de pont, estem pendents d'un incendi a Collserola, tercer foc en poc més d'un mes en aquesta muntanya. S'ha declarat a tocar, d'on es va declarar el segon foc a mitjans d'agost. 11 dotacions estan treballant dels bombers en aquest foc que ha començat a Esplugues, aquest 1:45 a la zona de la font d'Ubassares. Ara mateix baixa en sentit descendent o cap al parc natural i no projecta cap focus secundari, però estem pendents d'aquest foc a Collserola, a prop de la zona d'Esplugues. A més, de seguida farem en directe la previsió del temps amb en Jordi Carbó, perquè avui s'han de batre rècords de temperatura per l'època, sobretot al Pirineu, i continuen a les carreteres els problemes ja des d'aquest matí a l'autopista P7, 10 quilòmetres encara en dos trams a Santa Perpètua i a Avinyonet del Penedès, perquè en tots dos hi ha hagut diferents accidents amb camions implicats, però és que a més ara a la C25 hi ha tres accidents, un a Santa Maria d'Oló, un a Calonge de Segarra i un altre a Arbúcies, que provoca moltes cues, com diem, en diferents punts de l'eix transversal. I anirem de seguida als cinemes a comprovar la bogeria per la bola negra. Algunes sales de Catalunya ja ens estan confirmant que les sessions d'avui estan plenes. La prevenda està duplicant grans estrenes de l'any com les de l'Odissea. Si aneu a les 7 de la tarda hi haurà streaming del col·loqui amb els Javis i amb la resta de l'equip de la pel·lícula, així que de seguida parlarem amb els responsables de la cadena de cinemes Movie. A la tècnica tenim en Jordi Orós, a la producció l'Andrea Villòria. Des d'ara i fins 2:15 us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
19: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
20: Què tal? Bona tarda. La notícia del dia és a Lleida. El ple de l'Ajuntament ha aprovat prohibir el burca i el niqab als espais públics. El PSC ho ha aconseguit gràcies als vots a favor de Junts i de Vox, que han validat una ordenança de civisme que prohibeix dur elements que ocultin totalment el rostre. Estem a Lleida en directe. Mercè Mar, què tal? Bona tarda.
26: Què tal? Bona tarda, Joan.
20: Tu has seguit aquest ple, els partits que hi han votat en contra, en canvi, ho han fet per diferents motius. Per exemple, el PP considera que aquesta normativa és massa laxa i, en canvi, Esquerra o els Comuns estan en contra de les multes econòmiques. I és important deixar clar, Mercè, que aquesta prohibició no entra en vigor immediatament.
26: No, és una aprovació inicial d'aquesta normativa. Com dius, no és una aprovació definitiva. Per tant, s'obre ara un termini. Primer hi ha d'haver la publicació al BOP i al DOC, tal i com requereix la normativa, i després s'obre un termini, un període d'exposició pública. Hi ha 30 dies per presentar al·legacions, que després s'han de resoldre i votar. Si no es presenten sin al·legacions, l'acord d'avui s'elevaria a definitiu. Els més entesos parlen del mes de gener per entrar en vigor. I què ha passat avui en el ple? Per què s'hi ha negat el Partit Popular? Diu, com expliques, que és massa laxa, la norma no regeix en llocs de culte o en espais on sigui normal. El portaveu Xavi Palau voldria una prohibició sense excepcions.
27: L'ordenança que votem avui
0: no prohibeix el burca, sinó que el permet i el regula. És més, en l'aprovació d'aquesta ordenança continuaran havent-hi les mateixes dones que portin els mateixos burques avui a Lleida o inclús més, perquè se regula i es permet.
26: Per què s'hi oposa Esquerra? Perquè Jordina Freixanet, la portaveu, diu que té un caràcter aquesta norma punitiva, multes entre 400 i 700 euros.
2: Nosaltres ho tenim.
23: És profundament masclista. Jo crec que no hi ha ningú que li agradi el burca pel que pot representar el burca. No crec que hi hagi cap dona que vulgui que cap altra dona estigui oprimida.
26: A favor la prohibició, a favor d'aquesta prohibició, Junts, amb els 5 vots, ha facilitat que l'ordenança es pugui aprovar, aconsegueix incloure l'afegitó d'acord amb la normativa vigent. Això és important i és un assumpte, la prohibició del burca, que fa temps que està moient al Congrés. Joan Ramon Castro.
2: Nosaltres ho tenim molt clar. Estem en contra de l'ús del burca. Molt clar. Estem en contra de l'ús del burca. I també vam voler demanar un afegitó on posés d'acord amb la normativa vigent.
26: En referència del que puguin fer Junts en un futur també al Congrés, tot i que ja ho han intentat, els vots de Vox simbòlics avui en aquest ple no eren necessaris, ho han argumentat dient que el veto al burca fa temps que s'hauria d'haver aprovat a la ciutat de Lleida.
20: Fa 16 anys, el 2010, recordem que Lleida es va aprovar aquesta mateixa normativa. Va ser el primer ajuntament de tot Espanya, per exemple, de fet, en aprovar aquesta prohibició, i era també un ajuntament socialista, el d'Àngel Ros. El que passa és que pocs anys després el Tribunal Suprem va tombar aquesta prohibició dient que això no era una competència municipal. I qui va impulsar aquest recurs és una entitat musulmana, Watani, que avui Mercè ha dit que ho tornarà a intentar. Però clar, la pregunta és quins canvis hi ha respecte a aquella prohibició a la d'ara perquè la justícia no ho pugui tornar a tombar, Mercè.
26: Mira, l'alcalde socialista Félix Arrosa diu que l'articulat està contrastat jurídicament, això ho ha dit per activa i per passiva durant aquests dies, que no es basa en la seguretat ni en el dret fonamental de la llibertat religiosa, sinó en defensa de la dona i en la regulació de l'espai públic on els ajuntaments sí que tenen intervenció directa, on hi ha el dret a viure junts i a conviure.
3: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat, perquè sense el contrari no és possible. I la vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència. Per tant, han de poder conviure, han de poder participar, han de poder expressar-se.
26: Avui, entre les entitats que han fet sentir la veu a favor i en contra l'Associació Islàmica Watani i alerta que això no ho deixarà així, que continua pensant que atenta contra la llibertat religiosa i prepara signatures.
5: Sí, si sigue esta ordenanza a su aprobación, nosotros vamos a utilizar todos los medios democráticos para recoger firmas para tener el respaldo de la ciudadanía. Muchas gracias.
26: També en contra el grup feminista Ponents s'hi oposa.
6: Perquè si realment parlem de drets de les dones, la primera cosa que hauríem de garantir és que cap dona sigui obligada a vestir-se d'una determinada manera. Però això també vol dir que cap dona hauria de ser castigada per la roba que decideix portar.
26: Un llarg debat al que s'ha centrat bona part d'aquest ple avui, un ple ordinari, per cert, que ha acabat aquest punt, l'ordenança inicial, l'aprovació de l'ordenança inicial de civisme i convivència amb l'aprovació de 16 dels 27 regidors.
20: Mercè Marc, moltes gràcies, que vagi bé.
26: Un plaer.
20: Això avui, que ja sabem les condicions que ha posat Junts per Catalunya per dir sí al decret d'habitatge, ara que el govern espanyol ha accelerat tot aquest procés després del desnonament de la Mari Carmen. Falta ara que la resta de socis de la investidura també acceptin aquestes condicions. Míriam Nogueras ha confirmat aquí a Ser Catalunya que el PSOE veu bé les propostes que han fet, que és prohibir desnonar persones vulnerables quan només sigui un fons voltor. Això caldria veure com es defineix el paper. Però també que sigui l'administració la que assumeixi els impagaments dels propietaris o que hi hagi rebaixes fiscals. Laura Pons, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. El PSOE i Junts feia pràcticament un any que no parlaven, però ara tornen a negociar. Ho fan perquè l'executiu de Pedro Sánchez preveu aprovar de forma imminent el decret d'habitatge amb mesures antidesnonaments. Parlem d'un decret que fa mesos que està aturat. De fet, el mes d'abril va decaure amb els vots en contra del Partit Popular, Vox i Junts. Fa un parell de setmanes, però, Junts va tornar a lliurar les seves propostes a Sánchez, un text que diu Míriam Nogueras té punts per tirar endavant. Són declaracions a Ser Catalunya.
9: I que les veuen amb bons ulls
25: és la darrera notícia que nosaltres tenim. Nosaltres ja fa molts mesos que demanem al govern espanyol que la gent necessita aire, que la gent necessita polítiques que arribin directes a les seves butxaques.
7: Què proposa Junts? Què diu el text? Doncs que estan disposats a acceptar la suspensió de desnonaments en cas que la propietat sigui d'un fons voltor. Per la resta de casos, però, hauria de ser l'administració, diuen, qui fes front al deute. Els de Puigdemont també volen vincular aquestes mesures a rebaixes fiscals, com desgravar l'IRPF dels lloguers o les hipoteques. Ara s'ha de veure, Joan, què és el que accepta el PSOE i com ho veuen la resta de grups.
20: Sí, perquè, de fet, cal que aquestes propostes de Junts encaixin amb les d'Esquerra, per exemple, o també amb la resta. I ara mateix, avui, estem assistint a una, fins i tot un enfrontament entre PSOE i Sumar, els propi govern, entorn a una d'aquestes propostes que volen incloure al decret, que és si s'ha d'expropiar o no el pis de la Mari Carmen. Laura.
7: Sí, és l'hora de fer equilibris i el PSOE n'és conscient. Félix Bolaños, ministre de la Presidència, sap que no només han de contentar Junts, sinó també a la resta de socis de la investidura.
1: Y por tanto tenemos que hablar, tenemos que consensuar y tenemos que acordar con diferentes grupos parlamentarios con intereses que son distintos.
7: Tot i així, hi ha voluntat per debatre-ho, ho assegurava el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, als micròfons de la SER.
4: Que lo vamos a intentar hasta el final y por lo tanto yo creo que tenemos que tratar de construir un decreto donde todo el mundo se sienta reflejado.
9: Ustedes ya sabéis aceptarían que Junts... las rebajas fiscales que propone Junts.
4: Hemos aceptado ese debate desde el principio.
7: Però Podem pot ser el soci més sensible a l'hora de tirar endavant aquest nou decret. Irene Montero, a Catalunya Ràdio.
10: Pero vamos a ver lo que trae el Partido Socialista. Si trae la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional y no nos empieza a poner 70 líneas en las que nos va diciendo salvo si tienes una renta superior a tanto.
7: Pel que fa a la resta de socis de la investidura, asseguren fons del Congrés que no serà un problema per Esquerra ni per Bildu, tot i que és cert que els agradaria mesures més valentes. Són conscients, però, que s'ha de trobar un mínim comú denominador perquè el decret tiri, aquesta vegada sí, endavant.
20: I fa poca estona ha acabat el Palau de la Generalitat, tornem a Barcelona, la cimera entre govern i partits per buscar solucions per al sistema educatiu. L'acord és que crearan dos espais de treball per consensuar canvis i també un altre espai de treball per complir la promesa de Salvador Illa d'invertir el 6% del PIB en educació. La cosa és que, Xavier Balló, no hi ha calendari de quan ha d'estar tot llest, així que tot això va per llarg.
12: Cimera que serveix per posar-se a treballar, però de la que els partits n'han sortit descontents per la falta de concrecions. La consellera Esther Niubó vol recuperar confiances amb uns partits que li demanen la dimissió i començar a dibuixar un camí per incrementar la inversió en educació fins a arribar al 6% del PIB.
13: Poder compartir aquesta senda, aquest camí, amb el conjunt de forces polítiques perquè, bueno, comparteixi, doncs, la viabilitat, la sostenibilitat i la voluntat d'avançar conjuntament cap allà.
12: Ara bé, els partits han lamentat que el govern hagi anat a la cimera sense un pla de treball. Alguns, com Junts, creuen que amb Niubó tot plegat encara es complica més. Mònica Sales.
15: Mantenir la consellera Niubó dificulta perquè ha perdut també aquesta connexió amb el món educatiu.
12: També hi ha hagut queixes pel fet que el govern digui que vol buscar el consens, però ja estigui anunciant mesures. Temen que tot plegat quedi en una simple fotografia i desconfien dels anuncis del govern. Jordi Albert d'Esquerra, Jessica Albiach dels Comuns i Pilar Castillejo de la CUP.
27: Llença missatges, fa anuncis, però no sap com els farà realitat. És el govern del màrqueting, però darrere no hi ha res.
28: Aquest pacte educatiu no pot ser la coartada per salvar políticament el govern Illa.
29: Que no ens ha portat cap concreció, cap model, cap projecte.
12: Mentre el PP diu que seguirà assistint als grups de treball, però adverteix que no participarà de cap pacte que serveixi per mantenir un model d'escola catalana que consideren fracassat.
20: I avui l'Ajuntament de Barcelona ha reaccionat a l'exclusiva de Ser Catalunya, ha demanat als responsables de la lligueta amateur de futbol 7 que expulsin l'equip que es fa dir Bayern de los Caídos, amb dos membres de Vox, recordeu, de Barcelona i que ja ha estat denunciada per delicte d'odi. El regidor d'Esport reclama al gestor del velòdrom d'Horta que els faci fora de manera immediata perquè diu que una pista pública no es pot permetre l'exaltació del feixisme. Oriol Soler.
30: David Escudé, responsable d'Esports de l'Ajuntament, considera que un equip que fa exaltació del feixisme és incompatible amb els principis bàsics de convivència democràtica.
31: Esperem que en breu, doncs, desapareguin d'aquesta lliga i de qualsevol altra, perquè això va molt més enllà. Qualsevol element que generi violència o que, en aquest cas, doncs, evidentment, doncs expressi el seu recolzament, doncs, al feixisme.
30: La lligueta ha de començar dijous vinent al Velòdrom d'Horta, una instal·lació municipal, però la lliga la munta una organització privada. Recordem que en aquest equip, que es feia dir Bayern de los Caídos i després Mingo Rubio Balompié, hi juguen dos als càrrecs de Vox a Barcelona i que ahir un grup d'advocats experts en memòria històrica van traslladar el cas a la Fiscalia Fiscalia perquè consideren que l'exaltació del franquisme pot constituir un delicte d'odi que pot comportar penes de fins a 4 anys de presó.
20: Per cert, encara a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha tombat les ordenances fiscals que volia aprovar el govern de Jaume Collboni, ha tirat endavant, en canvi, com estava previst, l'augment de la taxa als creueristes, no però la pujada de l'IBI als hotels. S'ha aprovat aquest migdia en el ple de l'Ajuntament. Ara són les 2 i pràcticament 20 minuts i estem pendents que passi a disposició judicial la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, que va morir a Becaira el dia de Sant Esteve. Tot i que inicialment semblava un infart, dimecres els Mossos van detenir la seva parella a Madrid, acusada d'homicidi, i està declarant als jutjats de Viella. I de moment, segons fonts policials, sabem que el que els va fer sospitar va ser que la dona no va avisar emergències quan va morir la seva parella i que duien hores, Andrea Villoria, sense agafar el telèfon a ningú.
0: Exacte, es tracta de l'empresària hotelera Belén López, afincada a Madrid, i que tenia una relació amb l'arquitecte català des de fa 2 anys. Aquests passos és el moment, aquest matí, quan entrava emmanillada al jutjat de Viella després de dormir a la comissaria dels Mossos a la Vall d'Aran, traslladada des de Madrid, on la van detenir dimecres. Ara ja fa 4 hores d'aquest moment, així que és imminent saber què ha passat a l'interior d'aquest jutjat i, el més important, si la dona queda en llibertat o se li imposa una fiança o fins i tot s'ingressa a presó. Els Mossos l'acusen de l'homicidi de l'arquitecte per la seva actitud abans i després de la mort. La parella estava passant el Nadal a Baqueira, la nit de Nadal van sortir a sopar, ella es va trobar malament, així que va ingressar a l'hospital. De matinada li van donar l'alta i l'endemà van anar a casa. Tenien plans, han esquiat, tenien un sopar amb amics, no es van presentar i tampoc van agafar el telèfon, malgrat que els van trucar tant amb ell com amb ella reiteradament. Així que, preocupats, el nebot de Joan Pere i una amiga es van presentar al domicili i van trobar l'home mort al llit i a ella en una actitud molt i molt alterada, ens diuen fonts dels Mossos, que estava fora de si, dient coses com apunta La Vanguardia, com l'estic ressuscitant. Els Mossos han descartat l'enverinament premeditat, però no una intoxicació. Estem pendents de més detalls un cop avui s'aixequi el secret de sumari.
20: Doncs pendents de qualsevol novetat que arribi de Viella. Nosaltres fem una pausa de 2 minuts, de seguida tornem i us actualitzem la situació d'un incendi a Collserola que s'ha declarat fa poca estona, el tercer en poc més d'un mes. Fins ara.
8: Ràdio Lleida, Cadena SER.
11: Deixar el cotxe als pàrquings oficials de l'aeroport és... Ton! Fàcil i... Ton! Còmode, que hem hagut de contractar un tenor perquè t'ho expliqui. Reserva des de l'aplicació o a naparking.com. Aparca volant i sense sorpreses.
14: Audi arriba al Saló de l'Automòbil de Lleida amb novetats espectaculars. Descobreix el nou Audi Q4 i tota la gamma Audi. Tecnologia, disseny i prestacions que no deixen indiferent. Vine a conèixer de prop les novetats de la marca Audi amb Dalmau Motor. Saló de l'Automòbil de Lleida, els dies 25, 26 i 27 de setembre. Visita'ns i no t'ho perdis. Dalmau Motor, grup Nayox. Si saps on vols anar,
8: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida. El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
16: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Aprofita els últims dies del 20% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles de Conforama. Últims dies de preus irrepetibles. Només fins a l'1 d'octubre. Conforama.
8: Hora 14. Amb Joan Bofill.
20: Són les 2:23, estem pendents d'un incendi a Collserola. 11 dotacions estan treballant en un foc en aquesta muntanya tocada a Barcelona que ha començat a Esplugues a 1:45 a la zona de la Font d'Ubarses. Ara mateix baixa en sentit descendent. Recordem que és el tercer foc que es declara en aquesta muntanya en els darrers mesos i és en un punt on fa poc s'hi va declarar el segon. Tot això en una tardor, perquè ja estem a la tardor, estem a finals de setembre, i atenció perquè avui es poden superar els 30 graus fins i tot al Pirineu. Jordi Carbó, què tal? Bona tarda.
18: Bona tarda.
20: Ara parlàvem d'aquests 30 graus que es poden superar, per exemple, vist Andorra a la Vella. Sembla increïble. És així, no? Avui, altes temperatures. Demà no sé si això baixarà una miqueta.
2: Fa uns anys t'hauria donat la raó, em sembla increïble, ara ja per constant, no? És, sí, és veritat, més que creïble. Sí. I sí, sí, no arribarem a gran part de Catalunya el que va passar dilluns, que va ser molt calorós, però per 1 o 2 graus, és a dir, per sobre dels 30, des de les valls del Pirineu fins a la línia de la costa, ara mateix a la ciutat de Barcelona, els barris més alts, es passa dels 30 graus, per cert, l'incendi, doncs, ara en el pitjor moment, no?, perquè és ara quan s'activa la marinada, tot i que no hi ha d'haver tampoc grans vents. I el que dèiem, una tarda marcada encara per la presència constant del sol i amb aquestes temperatures una mica més altes que els darrers dies.
20: Quan s'ha de normalitzar una mica, no sé si a partir de demà, setmana que ve?
2: El cap de setmana veiem alguns canvis. D'entrada, una dada, per si voleu gaudir, perquè encara farà molt de sol de la platja, l'aigua del mar a gran part del litoral català encara entre els 26 i 27 graus, una temperatura altíssima. Dit això, sí que hi haurà més núvols al cap de setmana, sobretot diumenge, sense pluja, igualment moltes estones de sol, i les temperatures començaran a baixar, però tot i així les tardes encara seran caloroses. Sí. La setmana vinent sí que hi haurà un descens més significatiu de la temperatura, però sense deixar de fer calor, i malauradament el que no es veu és una situació que pugui portar pluja generosa a gran part de Catalunya.
20: Gràcies, Jordi, que vagi molt bé.
2: Bon cap de setmana.
20: Bé, tot i el bon temps, serà un cap de setmana també per anar al cinema. D'aquí a res arriba les primeres sessions als cinemes de La Bola Negra. Soldadito español, soldadito. Una de les estrenes més esperades de l'any a totes les sales, escollida per representar Espanya als Oscars, amb banda sonora del català Raül Refri, amb la fotografia també de la catalana Gris Jordana i amb actors també com Albert Pla. Pinta ser una de les estrenes de l'any, i no ho dic jo, les sales de cinema fa dies que ho noten. En Pol Hernández és el responsable de màrqueting de la cadena de cinemes Mubi, que és la que en té més a la ciutat de Barcelona. Què tal, Pol? Bona tarda, gràcies per atendre'ns.
3: Hola, bona tarda, què tal?
20: Fa temps que teniu sessions ja de La Bola Negra, amb totes les entrades venudes, amb tot ple?
3: La venda anticipada sí que es va ja programar a l'estiu, a finals d'agost, i sí, és a dir, no tenim totes les sessions plenes, però les que sí que es pot dir que ho estan són les d'avui mateix a les 7 de la tarda, avui a les 7 del vespre. Tots els cinemes retransmeten un col·loqui online.
20: Val.
3: Que es fa des de Madrid i es retransmet a tots els cinemes. Llavors, aquesta sessió sí que ja es va omplir de seguida.
20: Ah, és a dir, aquesta tarda a les 7, és a dir, quan la gent vagi al cinema, després hi haurà un streaming amb els Javis al finalitzar la pel·lícula, o com?
3: Correcte. Ells estan en un cinema de Madrid, els Javis i tot l'equip de La Bola Negra, i aleshores la resta de cinemes, nosaltres tots els 6 cinemes de Mubi, la gent que vingui a la sessió de les 7, al final, que serà sobre les 9:30, es connecta en directe amb aquest col·loqui de Madrid. No? Llavors, el que sí que és un fet bastant inèdit, en el nostre cas, és que la sessió aquesta de l'Aribau Cinema,
20: sí,
3: que és la coneguda sala 5, no? És la sala gran dels Aribau, la que està a l'altra banda del carrer del Multisales, amb més de 1.000 butaques, ara mateix ja estem per les 900 entrades venudes. Hem hagut d'obrir el pis de dalt, i aquesta sí que promet ser una sessió que passarà pràcticament una festa, no?
20: Doncs que la gent ho tingui present. Després, també de cara al cap de setmana, a les pròximes setmanes, no sé si tenint en compte el nivell, estic pensant en altres grans estrenes, en Barbie, en Odissea, en Oppenheimer. No sé quin nivell de demanda esteu veient i si això us està obligant doncs, a reservar més sales o a fer més sessions de les habituals.
3: Doncs sí, a veure, el cas és que aquest és un fenomen, podríem dir, sense precedents, i sobretot per una pel·lícula espanyola, i actualment, a hores d'ara, sí que portem una prebenda que supera i en alguns casos duplica el que estàvem en aquestes situacions amb l'Odissea o Spider-Man, que han sigut els dos fenòmens d'aquest any, i també està superant de bon tros el que va ser el fenomen de Barbenheimer el juliol del 2023.
20: Déu-n'hi-do.
3: Què pot passar, també? I això ho dirà, no?, l'èxit i aquest fenomen, si és un fenomen molt de fans, on tothom està volent anar molt, no?, aquestes sessions d'avui de les 7 i de tot el cap de setmana, o que seguirà creixent, no?, i la bola sí, anirà sí, fent sí, més gran i aguantarà aquest, el pols, no? Aguantarà aquest hype en les darreres setmanes, els darrers mesos. Mm.
1: Doncs ho anirem veient. De moment avui ja hi ha molta expectació per aquesta estrena de la Bola Negra i, per tant, qui vulgui anar també en aquesta sessió especial als cinemes Arribau a les 7 de la tarda també amb aquest streaming, que ho tingui en compte. Agraïm molt a en Pol Hernández, responsable de màrqueting de la cadena de cinemes Movi, que ens hagi atès aquesta tarda. Gràcies, Pol.
3: Moltes gràcies. Bona tarda. Per abraçar
1: tus cicatrices. I recomanació per avui a quarts de vuit a la platja del Bogatell a Barcelona, concert dels 40 amb Nil Moliner, Buho Sexeni o Miqui Núñez. Amb això arribem a dos quarts. I per cert, última hora, ha quedat controlat l'incendi de Collserola que s'ha declarat fa poc més d'una hora a la muntanya de Barcelona. Bon cap de setmana.
5: Hora 14. El láser. Con Javier Casal.
6: 2:30, 1:30 en Canarias. Zapatero hizo el código del buen gobierno. El zapatero de ayer tropieza con el zapatero de hoy. Noticia que avanza esta hora láser.
5: Hora 14. Última hora.
6: Zapatero se opone a una segunda tasación de las joyas que aparecieron en la caja fuerte de su despacho. Asegura su defensa, en realidad lo reitera, que no quiere esa tasación no solo porque dude de la joyería que la va a hacer, también porque busca un dato, la fecha de origen de las joyas, que ya fue imposible establecer en la primera tasación. Miguel Ángel Campos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes. La defensa de Zapatero considera innecesaria una segunda tasación porque el juez la ha ordenado buscando la fecha de fabricación y, de ser posible determinarla, Ansorena, la primera tasadora encargada, ya la habría expuesto. En cualquier caso, si el juez confirma la pericial, su abogado insiste en apartar a la joyería Llanes por pérdida de imparcialidad, ya que su director general valoró en 2 millones el conjunto en televisión, y que Zapatero pueda aportar a un perito alternativo al designado por el juez para que asista al nuevo acto de valoración de las joyas.
6: Tenéis todos los detalles de esta noticia ya en la portada de cadenaser.com. Juan Jesús Vivas insiste, casi 2 meses después de la situación en Ceuta, es insostenible, dice, y propone otra vez una devolución inmediata de los migrantes que entran allí en la ciudad autónoma. Es decir, el presidente de Ceuta ha defendido esta mañana con Aymar aquí en la SER lo que se conoce como devoluciones en caliente, una práctica no avalada por el Supremo. Dice Vivas, el que entra por la puerta sale por la puerta.
18: Si usted entra por esta puerta, pues yo lo devuelvo por esta puerta, porque usted no viene de un país que esté en guerra, no viene de un país, viene de un país que está considerado por la Unión Europea como un país seguro. Yo no soy ningún experto jurista, pero yo avalo lo que hizo el ejército y avalo lo que hicieron los policías y me parece que el gobierno de la nación actuó de manera correcta.
6: Vivas pide al gobierno central que encuentre una solución para las 15.000 personas que siguen en la ciudad. Que esto, tarde o temprano, es difícil de que no acabe en una situación de tensión social y que hay que recuperar la normalidad cuanto antes.
18: En una ciudad de 20 kilómetros cuadrados y con 83.000 habitantes, pues es imposible que no derive en una situación de alta tensión social, en una perturbación de todas las constantes vitales de Ceuta. Creo que tienen derecho a todo esto, a volver a esa normalidad que significa la recuperación de estos derechos y al mismo tiempo también al derecho de volver a dormir tranquilos, porque tampoco eso ocurre.
6: Y una reflexión más, al hilo de los campamentos en los que se acoge y se filia a los migrantes que entraron el pasado 30 de julio. Es muy fácil hablar, dice Vivas, desde Madrid, pero hay que estar en Ceuta viviendo lo que pasa.
18: Que yo comprendo que hay que ponerse en el lugar, que los ceutíes no somos ajenos al sufrimiento humano, que los ceutíes nos duele como algo propio esas 140 personas que fallecieron aquellos días. No le quepa la menor duda. Pero póngase también usted en el lugar de los ceutíes. Y póngase en esas hipótesis que no se han dado, pero en el caso de que los 80.000 hubieran decidido que no se van, o que mañana en vez de 80.000 sean 300.000. ¿Qué hacemos?
6: En definitiva, Vivas defiende las salidas inmediatas porque la solución no es hacer campamentos para 80.000 personas. La entrevista completa en la app de la SER. PP y Vox van a coincidir, por cierto, mañana en una nueva concentración en Madrid por Ceuta, la segunda movilización y la segunda vez que Feijóo y Abascal van a coincidir en el mismo espacio, aunque, recordemos, en la primera no compartieron la misma foto. El Partido Popular vuelve a la calle, la marcha irá de Cibeles hasta el Arco de Moncloa. Hoy Feijóo ha compartido acto con Aznar, que parece estar encantado con este acercamiento de Feijóo a Vox.
19: Y yo confío en Alberto, no para hacer crítica literaria en la galerna, sino para gobernar con pulso firme,
4: para lo que todavía hace falta más serenidad, templanza y determinación.
7: 2:34, Ceuta, Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Casal? Buenas
7: tardes.
10: Bueno,
7: esta es la política, luego está la calle, ¿no? Las personas que hay detrás de los discursos, de las devoluciones en caliente. Javier, tú has ido recogiendo en las últimas horas historias, testimonios de menores que entraron en España y que se acogen ahora a un regreso voluntario, que en realidad es también una oportunidad futura para poder volver a intentarlo, ¿no?
10: Sí, la mayoría de casas llegan solos, todos por voluntad propia, y algunos todavía acompañados por militares que les llevan directamente hasta la frontera, todos transitando por el mismo paseo marítimo del Tarajal. Es el camino casal de la resignación, el sueño roto de quienes asumen que ya no tienen ninguna posibilidad de quedarse en Ceuta, y mucho menos aún de viajar hasta la península. Cada vez que atraviesan esa puerta del retorno, el guardia de la garita comunica a los superiores por radio dos palabras. Otro más, aquí en la frontera, en el Tarajal-Nisar, nos cuenta que cada vez son más quienes dan ese paso.
13: Las personas que salían y me dicen que aquí pasan hambre, no hay nada, no ven solución. Si han venido para trabajar y no hay trabajo, entonces como si no hemos hecho nada, ¿sabes? La gente ha gastado mucho dinero, lo de la casa tal, ¿sabes? Entonces al estar en deudas, la gente al final se cansa y vuelve a su país, ¿sabes?
10: Nisar entró en Ceuta nadando en 2019 con tan solo 15 años, ahora con su permiso en regla, entra y sale a Marruecos para ver a su familia en Castillejos. En ese tránsito acompaña a quienes estos días regresan a Marruecos de forma voluntaria, un goteo lento y constante que no reduce la masificación, sobre todo en la playa del Trampolín. Allí, con el paso de los días, el volumen de chabolas, lejos de ir a menos, crece.
7: Gracias, Javier. Dos.
10: Un abrazo.
7: Y 36. Mari Carmen, la mujer de 87 años a la que un fondo buitre echó de su casa esta semana, ha hablado desde el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Está cansada, pero está bien, está ya en planta, y con este mensaje anima a todos los que puedan acudir mañana a la manifestación en Madrid.
15: No he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya. Quiero dar las gracias a todas las personas, a todos los niños que han venido a mi desahucio, y lo que quiero es que este problema que tenemos con todos los fondos buitres se elimine de una sola vez. El próximo sábado a las 6:30 en la Puerta del Sol va a haber una manifestación para que no vuelva a haber ni un solo caso como el de Mari

0: Entra-te'ns i no t'ho perdis. Dalmau Motor, Grup Nayox.
1: Cadena SER i SER Catalunya. El so de la vida.

0: La ley de vivienda dice que cuando acabe tu contrato de alquiler, el siguiente no te lo pueden subir. Y que si en tu zona faltan pisos, se tiene que construir más vivienda, pública y protegida. Eso y mucho más dice la ley de vivienda. Aplicarla depende de tu comunidad autónoma. Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Gobierno de España.
1: Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 7 de octubre consigue un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
2: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya,
3: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
2: Empecé a comprar en Ograma por la comodidad y rapidez.
3: Valoro tanto el stock como el precio.
4: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
5: 20 años creciendo con quienes hacen crecer este oficio. Gracias, profesionales. 20 años construyendo juntos. Obramat.
6: Una escapada en otoño puede ser solo un puente, o con Viajes El Corte Inglés puede ser perderse por las calles de París, alargar la sobremesa en Roma o descubrir ese lugar al que llevas todo el año queriendo ir. Aprovecha los puentes de otoño con Viajes El Corte Inglés. Reserva ya desde solo 15 euros y disfruta de hasta un 25% de descuento. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
7: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
8: valorado
7: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
9: Y otra.
8: Valorado.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351 con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los robos, tienes esto. Consulta condiciones. Movistar Prosegur Alarmas.
11: Cuando te importa lo que llevas a casa para comer, vienes al Corte Inglés y encuentras frutas, verduras, carnes, pescados, mariscos, quesos o ibéricos seleccionados desde el origen para ti. Y si lo quieres más cómodo, nuestros platos preparados. O compras desde la app o elcorteinglés.es. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
12: Bona tarda, Jordi.
13: Hola, què tal?
12: Això tu, gràcies per venir avui.
13: No, gràcies per convidar-me, sempre és un plaer.
12: Què et va portar a dir, va, escriure un llibre on un dels grans protagonistes serà Xavier Cugat?
13: Doncs dues coses, sobretot, d'una banda, la idea del català que marxa i que viu fora pràcticament tota la vida i acaba tornant, i l'altra, Nova York, que és una ciutat que m'agrada i m'estimo molt i que hi he viscut, i la idea, gairebé diria com qui juga amb un ninot, d'agafar personatges i fer-los passejar i fer-los moure pels carrers de Nova York, era una cosa molt atractiva. Doncs van ser aquests dos impulsos inicials. Sí.
12: Quan va començar la teva fascinació pel Xavier Cugat?
13: Mira, quan vaig publicar Maletes Perdudes, que és del 2010, els camioners de Maletes Perdudes escoltaven Xavier Cugat al camión. O sigui, el 2009-2008 jo ja el tenia al cap. Per la idea aquesta del moviment, de marxar, jo crec que quan algú marxa i se'n va a un altre lloc i canvia l'horitzó i la perspectiva de la vida, sempre passen coses. I ja estava allà, potser no hi era encara la idea d'escriure tot un llibre sobre ell, segurament l'impuls d'escriure va sortir més llegint la seva autobiografia.
12: El Jo Cugat,
13: no? Jo Cugat, exacte. Però que sempre, vull dir, que feia molts anys que hi era, i probablement, fins i tot, et diria que des de petit, quan l'havia vist a la tele, aquell home m'inspirava, em donava la sensació, alguna cosa que pensava, jo no sabia, evidentment, que seria un escriptor, o que un dia escriuria novel·les, però sí, ja hi era. O sigui, a mi em fascinava. Jo he tingut sempre una tendència a la mitomania, Vull dir que... I la mitomania que tingui a veure amb l'espectacle, amb el show business, tot això hi era, ja, sí.
12: Bé, i ell s'explicava... Ningú s'explicava millor que ell mateix.
13: Sí, exacte, ell s'autopromocionava molt i, a més, és que ell arriba aquí al 78, just després de la mort de Franco, i comença a parlar de gent que ningú coneixia, o que coneixia molt poc, de tu a tu, no? La Rita Hayworth i el Frank Sinatra, i ell feia servir aquest accent exagerat, que realment no, ningú diu Frank Sinatra, però ell ho feia, no? I llavors, clar, tots estàvem, jo era un nen, però tots estàvem com molt, molt flipats, no?
12: I la idea que tu tenies sobre Xavier Cugat, quan el vas començar a investigar, és la mateixa que tens ara que l'has investigat abastament o ha variat?
13: No, ha variat i he passat per moltes fases. O sigui, he passat per fases d'admiració, fases de ràbia, fases de, fins no diria menyspreu, però una mica de distanciament, sí, per diverses facetes. Quan el vas coneixent, vas veient que hi ha coses que són molt d'una època, també, un cert masclisme, una actitud, però alhora sí que hi ha una admiració i gairebé et diria una devoció per la seva música i per com ell tira endavant un registre musical i es converteix en el seu moment, es converteix en l'amo, no?
12: Has dit ràbia, eh? Has dit
13: sí,
12: ràbia.
13: Sí, però això és ràbia, és gairebé la ràbia del que està segrestat. Saps com en diuen allò? La síndrome d'Estocolm? Doncs al revés, no? Perquè tu, clar, jo m'he passat uns quants anys... sense voler, perquè jo vivia la meva vida, però inevitablement hi havia una atracció perquè volia saber més. I és així quan tu, fins i tot per fer una novel·la que saps que és ficció i que, per tant, aniràs a parar a un lloc que no té per què ser, no és una biografia, no? És una novel·la biogràfica, podríem dir-ne.
12: De fet, tu li dius antibiografia.
13: Sí, exacte. Això és la deducció final. És que és una antibiografia perquè, en realitat, és algú que va necessitar mentir sobre si mateix repetidament per poder crear un personatge, no? I llavors, escriure sobre algú que és així t'obliga a fer una antibiografia, t'obliga a fer allò que és ficció dintre de la realitat.
12: O sigui, el teu llibre, Confeti, amb ell potser no li hagués agradat.
13: Jo crec que li hauria encantat, perquè que parlin de mi, encara que sigui... Tampoc és que em parli malament, no? Però jo crec que li hauria encantat recuperar, vull dir, si avui fos viu, que algú escrivís sobre ell a les belleses, ja quan era gran i tot, jo crec que li hauria agradat i segurament hauria discutit algunes coses i hauria donat una versió diferent. Això m'ho puc imaginar, també.
12: Que sí. Suposo que ho has provat, i ho poden provar els oients, que si tu ara poses Xavier Cugat a Google, et surt infinitat d'informació.
13: Sí.
12: Quanta d'aquesta informació, també hi ha llegendes, mites, hauríem de posar en quarantena?
13: Ja, si ho faig amb un tant per cent, com a la novel·la, jo diria que ben bé un 30% de les coses, i fins i tot potser més. Començant, mira, si vols, ell diu que es va casar 5 vegades, i en realitat se'n va casar 4. Per tant, hi ha una dona que no és real, que és la primera, la Rita Montaner, que no es van casar mai. Van ser noviets a l'Havana quan eren jovenets, però no es van casar mai.
12: I per què ho diu?
13: Hi ha un moment, ho comença a dir a partir dels anys 50, quan ja és gran, jo crec, per crear el mite de m'he casat 5 vegades. En aquell moment, a Hollywood, si tu t'havies casat molt, t'anava més bé. La Elizabeth Taylor s'havia casat 8 vegades i ho deia sempre, no? I llavors, jo crec que aquesta és una. L'altra possibilitat és que la Rita Montaner, que era neta de catalans, era mulata. I probablement als anys 50 dir que havies tingut una dona mulata, de joveneta, de l'Havana, et donava pedigrí, i et donava un cert prestigi, i em puc imaginar que això... Hi ha altres mentides que acabes veient que les agafa de reals, d'històries reals, de ha vist que algú feia una cosa, li ha semblat que era bona i diu, bueno, doncs jo ara diré que ho he fet jo.
12: Ho vampiritza.
13: Sí, sí, clar, i fins al punt que... Hi ha una... Quan ve als anys 20, mitjans dels anys 20, així, torna aquí perquè hi ha un moment on sembla que no triomfarà allà i torna, i és a la Bisbal i tal, i en aquella època La Vanguardia publica un breu que diu, més o menys, el joven músico Javier Cubat, que viene de triunfar en Estados Unidos, nos ha dado una primicia, va a casarse con Greta Garbo. És mentida, hòstia, evidentment, però ell ho deixa anar allà. I penso, això s'ha trobat un periodista i li ha dit, mira, jo un dia d'aquests em casaré amb la Greta Garbo. I ho publiquen, saps?
12: Clar, va tenir la gran sort de no coincidir amb internet.
13: Exacte.
12: Ningú podia contrastar res.
13: Exacte, exacte.
12: Avui, de la mà de l'escriptor Jordi Puntí, i també d'altres persones que aniran apareixent a mesura que anem avançant, avui connectem el llapis de memòria col·lectiva d'un personatge tan fascinant com va ser el músic, dibuixant, actor i, sobretot, vividor, el Xavier Cugat.
9: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: Encetem el llapis de memòria col·lectiva dedicat a Xavier Cugat amb Frank Sinatra cantant My Shawl, que en català diríem el meu xal, la peça de roba, que és un tema compost pel mateix Xavier Cugat i que, de fet, diria que es va enregistrar per primera vegada l'any 1945 a l'hotel Waldorf Astoria de Nova York, amb el bo d'en Frank interpretant i l'orquestra de Xavier Cugat.
1: Sí, senyor. Sí, sí. Aquesta cançó té... té dues històries, diguem-ne, remarcables. Una és que a l'entrada, que avui no l'hem sentit, però si algú la busca, a l'entrada, per compondre-la, en Cugat va agafar una tonada d'una cançó de bressol catalana, que és La Mare de Déu quan era xiqueta. I a mi això sempre m'ha fascinat, pensar que l'any 45, que ja fa més de gairebé 35 anys que està a Nova York, li ve al cap la tonada d'aquesta cançó que probablement li cantava la seva mare quan era petit, no? I la posa això. I la segona és que ell sempre deia que havia descobert a Frank Sinatra.
0: O sigui, i no.
1: No era veritat.
0: No
1: Frank
0: era veritat,
1: Sinatra ja estava descobert.
0: Si però, era una trola
1: però,
0: una
1: bueno,
0: de
1: ell, per penjar-se la medalla no li costava gaire, llavors deia això, que aquesta cançó li havia compost pel Frank Sinatra i que a partir d'aquí doncs, ell havia començat una carrera, no? El Sinatra, és veritat que li va compondre la cançó, però aquí ja havia publicat un parell de discos, ja era una veu coneguda, diguem, no?
0: Es va marcar el tanto.
1: Sí, si ho podia aprofitar, sempre s'apuntava. Sí.
0: Però eren bons amics, ells eren, dos,
1: eren
0: o tampoc?
1: Amics. Eren bons amics, fins i tot van col·laborar amb alguna pel·lícula. Sí, eren, no diria que fossin íntims, però sí que es coneixien i coincidien, formaven part... No van tocar més junts. Això, penses, bueno, així és com sí que va actuar amb altres, sobretot amb el Bing Crosby, per exemple. Li agradava més cantar amb dones, tocar amb dones, eh?
0: Sí, les dones li agradaven bastant.
1: Sí. Però també, vull dir, també amb el Frank Sinatra segurament havia actuat alguna vegada.
0: Li hauríem d'haver preguntat a Sinatra, l'altra cara de la versió. Que almenys diguem que sí que és cert que hi va descobrir a Rita Hayworth, que de fet li va dir...
1: Ai, no vull... Veus, ai, estès, que baixarem... Avui, descobrir-la no.
0: Tampoc.
1: Ell s'apuntava al tanto de què li havia donat el nom.
0: Perquè ella es deia Margarita Carmen Cancino.
1: Cancino, Rita Cancino, sí. Rita Cancino, el seu pare, tenia una acadèmia de ball a Mèxic, en un lloc on el Cugat hi anava a tocar amb l'orquestra i la va veure i tal, però no sé si descobrir-la...
0: Tampoc,
1: s'hauria de buscar bé. No t'ho puc assegurar. Jo, la meva intuïció és que no, que ell no la va descobrir.
0: Tu, que l'has investigat bé, diries que...
1: Jo diria que descobrir-la no, però és veritat que sí que hi ha una pel·lícula meravellosa, que és potser la millor pel·lícula del Cugat, que es diu, en castellà es diu Bailando nace el amor, que és amb el Fred Astaire i la Rita Hayworth i l'orquestra de Xavier Cugat, i ell surt i és la primera vegada que té un paper diguem-ne que no fa només de director d'orquestra, sinó que té un paper dintre, passa en part en un hotel també, hi ha tota una història i ell surt allà i actua bastant malament, però perquè no era un gran actor, diguem-ne, però en canvi és la part humorística de la pel·lícula. Cada vegada que surt ell, hi ha algun acudit, hi ha algun joc, fins i tot fa unes caricatures, i després hi ha els balls de la Rita Hayworth amb el Fred Astaire, que realment estan molt bé.
0: Bé, però en tot cas, vull dir, per molt que hagin coincidit una pel·lícula...
1: Però no la va descobrir, exacte. No té per què.
0: Clar, és que a l'òrbita del Xavier Cugat hi ha molts noms il·lustres. Tenim a Charles Chaplin, tenim a Rodolfo Valentino, sí. Tenim a Frank Sinatra, que hem parlat. Realment, tota aquesta gent formava part del seu entorn, de les seves amistats?
1: Alguns sí, d'altres no. Quan estava a Hollywood, sí, era més fàcil, perquè era... Clar, ell tocava cada nit, sempre tocava una part de l'any a Nova York i una part de l'any a Hollywood i després feia gira, a vegades, a partir d'un moment feia gira per l'estranger, també. Quan estava a Los Angeles, a Hollywood, tocava al Coconut Grove, tocava dues o tres sales, i allà hi anaven els artistes a ensenyar-se també i a veure's, i al millor ell tocava, i estava tocant i tenia entre el públic a Charles Chaplin o altres artistes, no? I de fet, fins i tot en algun cas, no recordaré el nom, però hi ha una actriu que li ven la casa amb ell, o sigui, ell... Hi ha un moment que es compra una casa a Hollywood i li ven ell una actriu bastant coneguda, que ara no em surt, no sé si és la Jean Tierney, una d'aquestes, no? I vull dir que sí que era...
0: Pululava per allà.
1: Allà s'hi feia, sí. Tenia un paper, diguem-ne. Jo crec que tenia un paper de bufó. Era una mica el bufó. Això és la interpretació, clar.
0: Però ell volia? O sigui, era un paper intencionat per ell?
1: Li encantava, estic segur. Però això, clar, veus... jo, com que és una novel·la, Confeti, el que jo faig és, a partir de les dades i dels fets, que no sempre hi arribes, perquè hi ha una part d'intimitat d'ell que no la pots conèixer. Ell no... Era... Sí que pots treure deduccions.
0: Que la novel·la et permet l'hipòtesi.
1: Sí, exactament. No? I llavors fas i dius, vale, jo crec que era així. Jo crec que com podia funcionar com a Latin Lover si no era gaire guapo, bueno, doncs amb charm, amb encant, i amb, era amb una habilitat per poder atreure les noies, les dones joves, amb l'orquestra, saps? Vas trobant sempre la manera. I quan tens, a més, això sí que ho saps, que ell s'inventa coses, doncs, i que ja no hi ha arribat la realitat, hi ha arribat la seva ficció, la seva invenció, doncs aleshores et permet jugar més, no? Hi ha coses que no pots saber si realment van passar, no es pot saber si ell va descobrir la Rita Hayworth o no, d'altres que sí, clar.
0: Però ell aprofita aquest abisme que hi ha, aquest buit.
1: I tant, i tant.
0: Aquí és on entra bé el seu relat.
1: Clar, però, per exemple, el Charles Chaplin, ell també diu que Charles Chaplin... li va, bueno, no recordo exactament, però li va...
0: Unes caricatures, no? Crec
1: sí,
0: que li va encarregar.
1: I li va encarregar la música per una pel·lícula. Clar, jo després he mirat, quan vaig estar a la Biblioteca de Nova York, biografies de Chaplin, no surt al Cugat, ni una vegada. Ni una vegada. Per tant, dius, home, no devia ser tan important si tres o quatre biògrafs, diguem-ne, no n'han parlat, saps?
0: Clar, però no el pots desmentir, tampoc.
1: Tampoc. Ja és això, estàs en aquest territori... Sí, que ell, crec que molt llestament i molt... Vull dir, que era molt, en aquest sentit, era molt espavilat. Sabia on posar, diguem-ne, el dubte, no?
0: Que em consta que amb Confeti, amb aquesta novel·la, recordem que és una novel·la, de fet, el punt de vista és d'un periodista especialitzat en jazz de l'època, que sí que el va tractar... Tu tenies com cert pudor a posar una paraula molt concreta en aquesta novel·la, que és autoficció.
1: Sí.
0: Que, de fet, la vas posar una vegada, només.
1: Sí, és veritat. És que crec que no... Clar, l'autoficció s'entén com molt proper, no? És com... Algú parla de si mateix i alhora fa com un retrat del món, podríem dir, no? D'allò que l'envolta. Però hi ha una proximitat que no era real. Més aviat, et diria... De la mateixa manera que jo dic que és una antibiografia, podríem dir fins i tot que és com una paròdia de l'autoficció. Perquè el narrador, que parla de si mateix i parla de que va seguir el Cugat tota la vida i que té com una proximitat que no arriben a ser amics, perquè ell és un periodista, però sí que hi ha una proximitat que va més enllà de la pura feina i de la informació, aquest narrador, d'alguna manera, t'està fent una autoficció. T'està explicant la seva vida i com hi ha un moment on necessita identificar-se tant amb el personatge que l'imita, no? I arriba a imitar-lo. I es presenta un concurs de dobles de Las Vegas, de dobles de Xavier Cugat, i queda segon. I el Cugat se'l mira i diu, ostres, tu i jo ens coneixem, no? Clar que ens coneixem. Jo sóc el teu periodista que t'he seguit tota la vida. Vull que hi ha tot un joc on, sí, és com una paròdia d'autoficció, jo diria així.
0: Confeti va ser Premi Sant Jordi de novel·la 2023 i mira que et van arribar a fer entrevistes arran de la seva publicació i de totes aquestes entrevistes dius que la millor va ser la que et va fer el periodista i també escriptor Joan Safont pel Digital VilaWeb. Què va fer el Joan que et va deixar tan al·lucinat?
1: Bueno, va fer dues o tres coses, una, bueno, a part de moltes altres, una és llegir-se el llibre.
0: Això és molt important,
1: que no sempre passa, i que a més és un llibre llarg, jo ho entenc, també, vull dir que i la sort també és que hi ha periodistes que ja t'ho diuen d'entrada, mira, no he pogut, he llegit 100 pàgines i parlarem del que puguem.
0: Fins a 200, després ja és spoiler.
1: Després
0: és
1: millor.
0: Bueno, doncs,
1: no sabia les 200, però clar, aquí aquest en té 400 i pico, doncs sí. No, el Joan això s'havia llegit, coneixia bé l'època, coneixia bé el personatge i, a més, va venir-me a visitar, bueno, no és que em vingués a visitar, quan jo estava treballant a Nova York amb la novel·la, que vaig estar un any, ell va passar per Nova York i ens vam veure i vam anar junts a dinar i va veure la biblioteca on treballava i tot. Sí, sí.
0: Joan Safont, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
0: Això tu, per al·lusions, què has de respondre al que acaba de dir el Jordi?
2: Home, jo crec que el que deia de llegir-se el llibre és que només faltaria, vull dir, és la nostra obligació.
0: No ho diguis molt alt, això, Joan Safont?
2: Sí, però vaja... Jo crec que a vegades és millor ser realista amb l'agenda i saber el que pots abarcar
3: i el que no, pas anar
2: potser a pèl amb una entrevista i jugar-te-la perquè, bueno, pots passar el tràmit, però de fet quedaràs retratat, no? Al final, una mala entrevista no afecta l'entrevistat, sinó sobretot l'entrevistador. Però sí, sobretot agrair al Jordi aquesta consideració excessiva i recordar
1: veus,
2: la nostra trobada el 2014, si no recordo malament.
1: Exactament.
0: A Nova York.
1: Sí. Mira, vam anar, ja t'ho diré, vam anar a dinar, vam menjar una cosa raríssima, que jo no l'he menjat mai més, que és un entrepà de bullabesa.
0: De bullabesa.
1: Exacte, o sigui, la sopa bullabesa...
2: O d'ostres, ara no recordo si d'entrepà d'ostres...
1: Tu vas fer el d'ostres...
2: O jo vaig fer l'entrepà d'ostres, sí.
1: Tu vas fer un entrepà d'ostres i jo un entrepà de bullabesa.
0: Però quina marranada és aquesta?
2: A l'estació, a Gran Centre, allà,
1: Gran Centre,
2: sota les
1: sí,
2: voltes.
1: Sí, Oyster Bar, sí, sí.
2: Exacte, sí.
0: Joana, tu quan se't va despertar la fascinació pel Xavier Cugat?
2: Bueno, jo he de dir que, clar, els que eren petits als anys 80, 90... Sí, als 80, clar, en Xavier Cugat apareixia molt a la televisió. Era un personatge que ja tenia, doncs, 90 llargs, vivia als Ritz, era molt habitual. I a mi em va passar una cosa curiosa, aquestes, no sé, en diuen serendípies o no sé, que buscant una altra cosa em va aparèixer. O sigui, mirant un programa que jo havia vist amb els meus pares quan era petit, de història d'Espanya explicada per diferents generacions, vaig començar pel primer capítol, que era la generació dels anys 20, i un dels testimonis era en Xavier Cugat, però no ho vaig posar perquè avui haguéssim de parlar d'en Xavier Cugat, sinó que ho vaig posar, mira, per mirar-ho, a veure què... I apareix en Xavier Cugat. I què fa en Xavier Cugat en aquesta entrevista? Doncs el que més li agradava, que és parlar d'ell mateix.
0: I ho feia molt bé, eh? Sí, sí. Que, Joan, ara mateix està sonant de fons la cançó La Migrant, que és una peça de 1894,
2: sí, sí, sí, sí.
0: Música d'Amadeu Vives i lletra de Jacint Verdaguer,
2: sí, sí, sí.
0: Que han interpretat un grapat de músics al llarg d'aquests anys. Nosaltres ens hem quedat amb la versió que va fer l'Emili Vendrell, perquè l'original,
2: sí, sí,
0: la de l'Orfeó, no s'entén un borrall del que diuen.
2: El gran Emili Vendrell, sí, sí. Clar, Xavier Cugat és encara d'aquella generació que va anar a fer les Amèriques, no? Vull dir, era petit, no va ser una decisió adulta, sinó infantil, però va encara formar part d'aquells catalans que van emigrar, no? I que, per tant, en recorden el nostre país com a país de migrants, no? País de cercadors de prosperitat a l'altra banda de l'oceà, no? I bé, jo us vaig proposar aquesta amb una altra cançó perquè poguéssim formar una mena de duple, una mena de díptic, de dir el català que migra, que ha de passar totes aquestes penúries, i Cuba, i Estats Units i tal, i alhora el triomfador, l'home que doncs, arriba a regnar, o almenys això ens explica doncs, en la nit tan exigent i tan fascinant com la nit novaiorquesa, no? Vull dir, jo crec que aquesta també és la gràcia de Cugat, no? Que amb la seva llarga vida de gairebé 100 anys, doncs va completar una mica el cicle. Bueno, hi havia pocs catalans que haguessin triomfat als Estats Units i que haguessin sigut doncs, estrelles del show business.
0: Era molt exòtic.
2: Clar, ara... Ja era vull dir, el personatge era decrèpit, però alhora sí. fora de l'habitual, no? Vull dir, portava una perruca i es veia clarament que portava perruca, no? Parlava, de més, amb un català que havia quedat fossilitzat d'aquesta doncs, època, i quan parlava en castellà, parlava amb accent llatí, no? Vull dir, per això en Cugat era com algú molt habitual en la nostra dieta mediàtica, no?
0: Joan, ara seguim, però escoltem una mica L'Emigrant d'Emili Vendrell, va.

0: Que, com ara dèiem, Cugat neix a Girona, ben aviat, de ben petit, emigra a Cuba, després passa per Nova York. Tot i això, ell va mantindre la seva catalanor intacta? Us ho pregunto tant al Joan com al Jordi, perquè en una entrevista deia, no, jo soy un catalán aguado, o sigui, un català aigualit.
1: Sí, canviava de tant en tant. A vegades se sentia molt català, a vegades se n'hi sentia poc. Jo crec que va mantenir el català. Jo crec que és una gran sort que tingués germans que tots haguessin emigrat i que es veien de tant en tant i van tenir el català. I, de fet, mira, en el mateix moment on ell comença a triomfar a Nova York, al Waldorf, hi ha una altra orquestra catalana, que és la d'Enric Madriguera, que és un músic que no, ningú coneix o ningú recorda. Pobre, vull dir, no va tornar mai, o sigui, es va quedar allà. I amb l'Enric Madriguera parlaven en català, clar, es trobaven allà. Vull dir que hi havia una certa constància en el fet de parlar català, però és veritat, com abans ha dit el Joan, que era un català una mica fossilitzat, que era un català antiquadet. I d'altra banda, la cosa de l'emigrant també... clar, la cançó és del 94, 1894, l'interessant és que ell marxa el 1905. La família és perquè el pare ha de marxar, perquè el pare és antimonàrquic, i a més ha fet un... això no acaba de quedar clar, però ha fet com un desfalc i la policia li diu, escolta, si no te'n vas et fotrem a la presó, i agafa i en qüestió d'una setmana organitza un viatge cap a Mèxic i estan anant a Mèxic amb el vaixell i fan una escala a l'Havana i aquest home, el pare, que era un prohom, baixa a l'Havana, veu uns catalans allà i li diuen, però què fas d'anar a Mèxic? Baixeu tots, quedeu-vos aquí, que serà molt més fàcil. I, efectivament, puja al barco i agafa la família i la fa baixar. Vull dir que no és ni tan sols un viatge acabat, no? És com inacabat. I, mira, van fer vida allà. Aquell home després va fundar, el pare de Cugat va fundar la Creu Roja a Cuba, que no existia. Va introduir el sistema de pesca del calamar, coses raríssimes. Vull dir, sí, sí, i va deixar petja a la...
0: I Cugat va ser un nen prodigi?
1: Cugat és un nen prodigi, clarament. Sí, perquè als 12 anys està tocant a l'Orquestra Nacional de Cuba.
0: El violí, no? Comença?
1: El violí, sí. Ell, als 6 anys, li compren el primer violí. La casualitat és que van a viure a davant d'un luthier, que era un valencià que s'havia traslladat a l'Havana i feia violins, i allà li donen un violí, em sembla que en diuen d'octau, que és el petit, i després, doncs, practica, i el seu pare hi ha un moment que li diu, saps què? Tu no cal que vagis a col·legi, tu queda't aquí a practicar violí i ja t'ensenyaré les matemàtiques i l'altre ja t'ho ensenyaré jo. I llavors, doncs, sí, sí, clar, fa una carrera i als 12 anys està tocant amb l'Orquestra Nacional.
0: I mira, una cosa a l'altra, passem de Girona a l'Havana i anem a Nova York.

0: El llapis de memòria col·lectiva dedicat a Xavier Cugat, que estem fent amb l'escriptor i superexpert en la matèria, el Jordi Puntí, i també amb el periodista i escriptor Joan Safont, que el tenim ara mateix per telèfon. Hem trobat aquesta cançó, que és New York, de Frank Sinatra, que repeteix en aquest llapis de memòria col·lectiva, i has sigut tu, Joan, també el que l'has escollit.
1: Sí, sí, perquè penso que el segle de Cugat, aquest segle XX... Que viu Cugat, és el segle de Nova York, no? Vull dir, la ciutat de Nova York esdevé un mite, sobretot al segle XX, no? Un mite global. Nova York, el Nova York de Cugat, bueno, d'alguna manera, senta les bases a la ciutat que avui coneixem i que ens atrau a tots tant, no? Vull dir, moltes vegades anem a Nova York també buscant una mica... el record d'aquest Nova York, no?
0: I l'entrepà de bullabesa, també,
1: eh? Exacte.
0: Què hi va fotre ella a Nova York? Amb quina és la idea?
2: Ell va... Primer intenta ser músic de cambra, bueno, músic violinista clàssic.
0: Violinista, comença per
2: i
0: aquí.
2: I estudia amb músics, amb mestres, i debuta al Carnegie Hall amb... quan té, jo crec que deu tenir 18 o 17 o 18 anys, i no és prou bo. I li diuen, mira, no ets prou bo. Ets bo, però no per ser un concertista solitari. Hi ha un problema, que és que en aquells moments hi ha hagut la Revolució Russa i han començat a arribar nens prodigis de Rússia que són infinitament millors. I ell, llavors, de seguida s'adona que no serà això i es retira, diguem-ne, torna aquí, se'n va estudiar a Berlín, fa un parell d'anys a Berlín, i llavors acaba tornant als Estats Units, i quan torna a Nova York l'agafa una orquestra d'un senyor que es deia George López, i ja és un altre tipus de música. Ja
0: es reinventa,
2: música...
0: tio, eh?
2: Sí, clar, necessita reinventar-se. I amb el George López hi està un parell d'anys, em sembla, no arriba, i fan una gira per Anglaterra, també, i tal. Però allà ja descobreix el cuquet de l'orquestra, d'estar amb una orquestra.
0: Que ja enganxa al Nova York de la llei seca, dels
2: sí,
0: gàngsters...
2: Exacte.
0: Sabem si tenia relació amb la màfia?
2: Sí, tenia relació amb la màfia. Ai, no amb Al Capone, que ell diu amb Al Capone, però no
0: bueno,
2: amb Al Capone.
0: Va al
2: sí,
0: Cristo
2: clar,
0: Gros.
2: Però tenia amb el Frank Costello. Frank Costello, que era com un dels deixebles d'Al Capone, era qui li posava els locals per actuar i, per tant, de qui cobrava.
0: Sí, una mica pirata. Sí. Que, Joan, última ja et deixo en pau. Tu tens un llibre deliciós que es diu L'estiu passat, o on repasses on estiuejaven a grans personatges de la història de Catalunya. Sabem on estiuejava Xavier Cugat?
1: És que jo crec que Xavier Cugat va convertir la seva vida en un estiueig.
2: Està si, molt bé.
1: Si parlem de l'estiueig amb tots aquests elements d'una vida espurnejant i un... Si ens quedem amb la idea... final del confeti, no?, del confeti que dona títol a d'això, jo crec que Xavier Cugat va viure un estiueig, o almenys va intentar, que també va haver de treballar molt, va intentar, doncs, que la seva vida tingués, doncs, l'alegria de l'estiueig, i fins i tot inventant i reescrivint i fent totes aquestes trampes que alhora... per mi el converteixen en un personatge absolutament interessant, no? Vull dir, que sí, que ens diu que va descobrir aquest, que va descobrir l'altre, que potser no era veritat, però i què?
2: I què està molt bé. És com hauria d'haver sigut el subtítol del llibre. Confeti, i què, si no és veritat.
0: I a tu què t'importa, no? Joan Safont, gràcies per ser en aquest llapis de memòria col·lectiva dedicat
1: a
0: Xavier Cugat. Que vagi molt bé.
2: Gràcies,
1: Jordi.

0: Continua aquí al meu costat l'escriptor Jordi Puntí, un cugatòleg, com Déu mana, tal i com demostra en el seu llibre Confeti. I precisament a una altra de les cançons que has escollit és aquesta, que és Babalú, interpretada pel cubà Miguelito Valdés, que és una cançó que ha interpretat molta gent, però es veu que aquest senyor ho feia tan bé, aquest senyor cubà, que li van posar un sobrenom de Mr. Babalú.
1: Mr. Babalú, sí, sí, i tant. És que ell la va continuar amb el cugat i va estar poc temps, va estar 2 o 3 anys màxim, perquè aquest home tenia, bueno, era una bèstia, era una, com cantava, com tocava. Si teniu temps, busqueu-vos els vídeos que hi ha seus de concerts a YouTube. I aleshores, sí, jo he triat aquesta cançó perquè per mi és mostrar un cugat que la gent no coneix. Perquè això és l'orquestra de debò de quan comença, quan introdueix per primera vegada músics cubans. I com ha hagut de canviar els ritmes, els violins ja no són tan importants, ja el que importa doncs, són la conga, els bongos...
0: És un dels precursors dels ritmes llatins.
1: Totalment. O sigui, és el gran introductor dels ritmes llatins. I a partir d'aquí començarà a haver-hi fins i tot Charlie Parker, o sigui, la música de jazz es fixa, Dizzy Gillespie es fixen amb ell, agafen i diuen, ostres, què ens ha portat aquest home aquí, no? I comencen a tocar, i és sensacional. Sí, sí.
0: Realment va ser un músic brillant com a director d'orquestra?
1: Sí, en aquells moments no hi ha cap dubte.
0: En aquells moments vol dir que en altres no tant.
1: Bueno, després es va acomodar i va veure, o sigui, ell s'adonava que això, per exemple, era totalment nou i sorprenent pel públic americà. No ho coneixien. I aleshores els hi posava això i ballaven i aprenien a ballar, no? Llavors hi ha un moment on tot això ja és més conegut. Arriben més músics cubans, molts més. I ell era la porta d'entrada al principi, però és que de cop l'escena s'omple de músics cubans i músics porto-riquenys i ell ja no és tan important, saps?
0: I el factor humà del Cugat com a director d'orquestra, és a dir, tractar la gent... Això què?
1: Sí, bueno, jo crec que d'una banda...
0: Pagar bé a la gent.
1: És d'una gran simpatia. No, jo crec que amb això no devia tenir problemes. El més complicat era el tema de les cantants i de les dones, que ell s'enamorava de les cantants per la veu, per com eren, llavors s'hi casava, si podia s'hi casava.
0: Sí, ser cantant de l'orquestra de Xavier Cugat, d'alguna manera, era sinònim a passar per la pedra de Xavier Cugat.
1: En part, sí. I, de fet, hi ha algunes cantants que abans, sobretot quan havien d'anar de gira per l'estranger, que abans de signaven un contracte dient jo cantaré amb tu, però no em demanis res més.
0: Però no em toquis.
1: Sí, clar, això no sabem fins a quin punt, no?
0: Has vist algun castèrbol?
1: No, bueno, la mateixa Abby Lane, sí, esclar, la seva tercera... La Abby Lane és la seva quarta dona... la cugatiana seria clara. La quarta, el normal és la tercera. La Vilaine, clar, quan es casen, en Cugat deu tenir 52 i ella 23. I és una cantant. I hi ha un moment on ella es converteix en molt famosa, també com a actriu. Els rètols ja anuncien Abby Lane amb lletres grosses i en petit a sota with Xavier Cugat Orchestra. I aquí hi ha un desajustament, i ell ho pateix molt, és molt gelós, ella comença a fer pel·lícules amb el Mastroianni a Itàlia, i llavors ell és molt gelós i ho porta malament. Quan es va morir, l'Abby Lane va escriure una mena de memòries on passava factura, diguem-ne, no? I et deixa entreveure que era una relació abusiva en molts moments, sobretot quan era més jove. No?
0: Entenc que en aquesta època ja porta la perruca, ja porta el chihuahua, braços, la pipa que portava, tot i que no fumava.
1: Sí, sí, sí.
0: Tot això que eren com accessoris del personatge.
1: Atrezzo del personatge, totalment. Totalment, perquè ell s'adona que ja musicalment ha perdut pistonada, ja va més de baixa i aleshores necessita... Sí, necessita tenir tot aquest embolcall.
0: T'he de dir que veig certs patrons, t'ho comentava abans fora d'antena, amb altres artistes de les terres gironines, no? Com podria ser Dalí, com podria ser Plada, que ells mateixos s'han autoconstruït el relat de qui eren, s'han creat ells mateixos el personatge.
1: Sí, jo hi afegeixo l'Albert Serra, ara mateix, per mi el gran exponent.
0: És l'hereu,
1: ara, de tota aquesta actitud, d'aquesta manera d'autopromoció, de tenir un personatge que en el fons és una màscara i és una pantalla que tu no acabes de saber exactament què pensen, o si ho saps, en dubtes, perquè sempre hi ha aquest joc entre la realitat i el personatge, no? I sí, sí, sí, jo crec que estan molt... I, de fet, el Cugat era amic del Dalí. El Dalí quan
0: es coneixien,
1: Es coneixien, i quan el Dalí exposava a Nova York, el Cugat anava a la presentació, de l'exposició i tot.
0: Vaya troper. Doncs ens quedem a terres gironines, perquè crec

0: que en una presentació de confeti per allà vas conèixer una persona que també tenia, estava relacionada amb el Cugat o sentia una gran fascinació pel Cugat, que és el Joaquim Duran, i que el podem saludar ara mateix. Bona tarda, Joaquim.
1: Bona tarda. Hola, Jordis.
2: Hola, hola, Joaquim.
0: Hi ha los Javis i hi ha los Jordis, tu. Joaquim, com va ser aquesta primera trobada amb el Jordi Puntí?
1: Amb el Jordi, doncs mira, la presentació del llibre El Confeti que va fer aquí a la seu d'Òmnium Cultural, doncs hi vaig anar-hi, i després, bueno, ens vam conèixer allà, i l'encarregat de l'Òmnium després me va deixar el seu telèfon, que hem mantingut unes converses així per telèfon, i sobretot això de Cugat, eh?
0: Sí. Quan, ah, clar, no digues, digues.
2: Bueno, no, de Cugat i de saber... O sigui, el bo d'en Joaquim és que, com que té una edat, diguem-ne, coneix més coses. Sí. I és de la Bisbal, que és d'on tenen
0: on
2: també...
0: On van tornar, no? Comentaves
2: on van
0: abans,
2: tornar,
0: la família Cugat.
2: I llavors, doncs, de tant en tant m'envia fotos, de quan troba fotos d'en Cugat, no? I tu has escrit sobre en Cugat i sobre la... Bueno, d'història bisbalenca en saps molt, i llavors, sí, clar, forma part d'aquesta història.
1: Exacte, tot i que, a veure, biogràficament, o sigui, bibliogràficament, no hi ha gaire hemeroteca sobre en Cugat a la Bisbal, i fotos ben poques, però sí que hi havia el boca a boca de tot això, perquè ell va néixer a Girona el 1900, ja ho havia dit, això, i de ben petit la seva família emigra uns anys a Cuba.
0: Sí, sí.
1: A Cuba, allà apren a dominar diversos instruments, especialitzant-se bàsicament en el violí. Però, pel que sigui, tota la família torna a Catalunya i concretament s'estableix a la Bisbal. La data que tenim constància que és el 1922, però, és clar, això és l'època de la foto, que va participar en una processó de Corpus i es van fer la foto. Però, possiblement, si ja tenia amistats, ja hi va venir la seva família el 1920 o el 1921, perquè ell s'hi va integrar molt i va fer amics, eh? I vivia, segons el cronista local d'aquell temps, del carrer Mor Filial. Ara, segons la meva àvia, que era del 1903, m'explicava que vivien en un pis de la cantonada de les Voltes, la cantonada oest. I després també en Jordi va comentar que tenia una germana que es deia Regina, i vaig trobar documentació que va anar a l'escola del Cor de Maria de la ciutat de la Bisbal, aquesta la germana. Ell feien amb els amics, feien serenates nocturnes amb una colla d'amics, i perquè ell deia que les de la Bisbal, les noies eren molt guapes, ell deia guapes, eh? I després feien un ressopó que no pagava mai ell, eh? Per això sempre ho han dit. I ja després d'aquesta etapa de 3-4 anys a la Bisbal, la seva família s'hi queda, però ell se'n torna a Amèrica, a Cuba, a Nova York, abans d'anar al Hollywood.
2: I el seu pare, Joaquim, era jutge de pau? Pot ser que es fes jutge de pau de la Bisbal? Que el fessin?
1: Bueno, esclar, com que no hi ha gaire hemeroteca, n'hi ha que diuen això, n'hi ha que després diuen que era, com se diu allò, electricista... Bueno,
0: però no pescava calamars, aquest senyor, a Cuba.
2: Sí, però de Cuba van anar a Nova York, de Nova York no es van adaptar perquè no parlava la llengua, i va ser quan van tornar. Però a la guerra, quan hi ha la guerra, els seus germans, els germans Cugat, diguem-ne, agafen els seus pares i els tornen a Cuba. I, de fet, van morir a Cuba.
0: Ara, Joaquim, seguim, però abans, clar, aquest programa va de cançons. T'hem demanat que triïs una cançó que et connecti amb el Xavier Cugat, i has escollit,
1: sí,
0: Història d'un amor, cantada per Avi Lane.

0: Joaquim, per què has escollit Història d'un amor?
1: Bé, perquè aquesta cançó és la que li va cantar l'Abel Ayn quan va venir l'any 1990, l'any que va morir precisament en Cugat, que li van fer un homenatge a la seva ciutat natal, a Girona, al Teatre Municipal, i va venir l'Abel Ayn i li va cantar. Ell estava en una llotja, allà sentat, i a l'escenari l'Abel Ayn. I això es va retransmetre per Televisió Espanyola en aquells moments.
0: I tu ho vas veure?
1: Jo ho vaig veure, inclús ho vaig gravant, però bueno, no em pregunteu on tinc la cinta, perquè això ja és una altra història.
0: Això no. Que tu, crec que el Xavier Cugat no el vas veure en persona. El que sí
1: mai,
0: que vas
1: no.
0: veure és un altre element molt característic del Xavier Cugat, perquè una és la perruca, l'altra són els chihuahuas i l'altra és el seu Rolls Royce.
1: Exactament, sí, sí.
0: On el vas
1: jo
0: veure?
1: Jo vaig veure aparcat davant d'un seu amic, que ja com triomfava i estava casat amb l'Abel Ayn, venia, perquè l'Abel Ayn i en Cugat varen treballar molts anys a Itàlia. Inclús varen participar a la RAI moltes vegades, Això sí que ja està documentat, hi ha vídeos i tot això de YouTube. I devien aprofitar aquestes estades a Itàlia, que eren més a la vora que venir dels Estats Units a veure un amic o venir a Catalunya, doncs suposo que venien quan estaven per Itàlia, o de pas, i després d'aquí agafaven l'avió o el que sigui, i venien sempre a veure el seu amic, en Riera.
0: El Riera.
1: I dos o tres vegades el citaven en un local emblemàtic, que era una cafeteria molt important, a Can Met, i allà doncs, es passaven un rato i raonaven i feien la xerrada.
0: I tu vas veure els Rolls allà, mentre ells estaven petant la xerrada
1: sí,
0: a casa el Riera.
1: Sí, bueno, jo sí, però el que el va veure a davant de la carretera, davant de Can Met, va ser en Joan Montaner, el responsable d'Òmnium, que aquest el va veure baixar i va dir, hi portava un mitjons de cada color.
0: Bueno.
1: Aquelles extravagàncies seves, serien.
2: Sí, un dels dos mitjons devia ser vermell, perquè ell sempre explicava que en l'Al Capone li havia dit que li havia regalat uns mitjons vermells i des d'aquell dia sempre portava mitjons vermells. I és veritat que quan busques entrevistes, sí, que passa molt poc, però si el veus de... pots veure-li els mitjons, sempre hi ha els mitjons vermells.
0: Mira, això...
2: Que això és una cosa que l'homenatge que li fa l'escriptor, el Miki Otero, que és amic meu, sempre porta mitjons vermells, en homenatge al Cugat.
0: Ah, pensaves a l'Al Capone, diguem.
2: No,
0: el Miki Otero.
2: El homenatge al Cugat.
0: Joaquim, moltíssimes gràcies per ser en aquest llapis de memòria col·lectiva del Xavier Cugat.
1: Bé, després encara tinc... Espera't, que tinc una petita cosa.
0: I
1: que,
0: tant.
1: I, finalment, no sé si ho direu això, també, ja quan tenia 86 anys, va a l'Orquestra Caravana de Torroella de Montgrí, li va posar el nom, la va padrinar, diguéssim, i se'n deia Orquestra Caravana Xavier Cugat, i en aquells moments la cantant va ser la Nina.
0: Sí,
2: sí, tant.
1: Això és el que... Un recorregut de les
0: ja
1: comarques.
0: El va agafar gran.
2: Exacte.
0: Que era perillosa,
1: sí,
0: aquest senyor.
1: Sí, sí.
0: Joaquim, moltíssimes gràcies per ser-hi.
1: No es mereixen.
2: Que vagi
0: bé. Seguim en aquest llapis de memòria col·lectiva dedicat a la figura del Xavier Cugat i continua, doncs, aquí, el Jordi Puntí, que tot ho sap, amb Watermelon Man.
2: Watermelon Man, sí, sí, la vaig triar perquè aquesta és una versió, és molt esbojarrada, del Cugat gran, ja. Vull dir que quan ja té 70 anys o així i grava, ja és amb una orquestra, hi ha baix, hi ha bateria, o sigui, ja és l'orquestra moderna, diguem, i grava aquesta, que és un clàssic del jazz, diguem-ne, i la grava amb aquesta tia cantant i cridant de Watermelon Man.
0: Clar, si tenia 70 anys, és en 1970, perquè això és el bo de Cugat. Com que va néixer el 1900,
2: sempre saps
0: perfectament quan ell volia viure un segle.
2: Ell volia viure 100 anys.
0: Es va quedar en 90 anys.
2: En 90, el 28 d'octubre, em sembla que es va morir.
0: Que ell torna al 78...
2: Sí, més o menys 77, 78...
0: S'instal·la al Ritz, que és avui dia al Palace. Què sabem d'aquesta última etapa de Cugat? Va tenir un final trist, va estar content, tenia peles per viure, i perquè hi ha molts rumors també de que no pagava el Palace, que pagava els sopars amb dibuixets...
2: Però això forma part de la llegenda. Jo crec que una persona que ha publicat més de 150 discos, que els drets d'autor fluïen, que no, la seva música es continuava escoltant, que feia negocis, no crec que passés gana.
0: Diguem. Penúries, no?
2: No, és més, forma part de la mateixa llegenda. També t'he de dir que els del Ritz l'haurien aguantat uns quants mesos sense pagar, però no tota la vida, saps? Vull dir que hi ha de més i de menys, i alhora jo crec que ell és un personatge feliç, o sigui, crec que ve a morir, quan torna l'any 78 perquè està fotut i ve a morir, i de cop aquí fa una revifada perquè la gent li fa cas. Allà als Estats Units vivia en una mena de residència de luxe que l'havien com aparcat allà la Charo, la seva última dona, i en canvi aquí està al Ritz, està perfectament bé, la gent el va veure, els periodistes li fan propostes, surt amb una pel·lícula, vull dir que ja tot va fent coses sempre, no?
0: Troba l'energia, que és que la gent li faci
2: casito. Que li faci cas, exacte.
0: Això sí, finalment, l'any 90 mor, és enterrat a Girona, entenc que per petició expressa seva, però això ens ho dirà algú que va estar allà, com és el periodista i escriptor, el Josep Maria Fonalleres. Hola, Josep Maria.
3: Què tal, com esteu?
0: Això, tu, com estàs? I què feies, sobretot, tu, en aquell enterrament?
3: És una bona pregunta. Hola, Jordi, què tal?
2: Hola, Josep Maria, què tal?
3: No ho sé, la veritat. Després hi he pensat i fins i tot he arribat a pensar que ho havia somiat, saps què vull dir? Però no, hi vaig ser-hi. S'explica per diversos raons. Cugat era una figura que gairebé diria que mítica a casa, perquè el meu pare, que era molt de Girona i molt de reforçar allò, això que ara en diuen l'orgull gironí, el fet que un personatge com Cugat lliga amb això que explicàveu ara, també, no? Que a casa sempre havíem mirat pel·lícules seves, com les que feien a la 2 o a la 1, les dues cadenes que teníem, i era el fet d'haver nascut a Girona, encara que s'hagués anat molt petit, en 3 o 4 anys, era una referència familiar important, saps? Era en Cugat, i en Cugat era de Girona. I que ens agradava molt els musicals, bueno, tot això va anar completant aquesta mena de mitologia. I, esclar, quan ens assabentem que hi ha el funeral i l'enterrament a Girona, jo crec que hi va haver-hi molta gent aquell enterrament, i si no recordo malament, feia un dia bastant grisot, diguéssim, això sí que ho tinc una mica més perdut, sobretot per veure si venia algú de Hollywood.
2: Sí, perquè es deia, no?, que vindria Frank Sinatra...
0: Ho va deixar ell, sí, no?, també per escrit, que vindrien perquè anéssiu tots.
3: La Vilaine, en Sinatra, jo què sé, saps? I potser aquesta mena de... Anava a dir mitologia infantil al començament, però després, quan es va morir, jo tenia 30 anys, vull dir que tampoc era infantil, saps?
0: No, però hi vas anar-hi.
3: Sí.
0: I l'expectativa i la realitat estaven molt distanciades? O sigui, el que tu t'esperaves trobar, que et vas trobar?
3: Absolutament. Més important que hi havia en Quim Nadal, saps què dir? No.
0: Em sembla que estava la Mari Sant Pere, eh?
3: Manem?
0: La Mari Sant Pere.
3: Ah, no? la Mari Sant Pere, és veritat. Real, sí.
0: Eh?
2: Algun altre artista hi devia haver, potser, d'aquí.
3: Sí,
2: també,
3: sí.
2: No?
3: Em va faltar... Per la memòria que en tinc, em va faltar una mica més d'espectacle, saps? Allò que algú toqués alguna peça allà al mig del funeral, no? Perquè, a més, va coincidir que era just el dia abans, si no recordo malament, de les festes de Girona. Que era, ell es va morir el 27 d'octubre i el devien enterrar el 28, m'imagino.
2: Més o menys.
3: Era just abans del dia gros de les festes de Girona, que és el dia 29, que és el dia del patró. Vull dir que igual devien fer via perquè l'endemà l'església on el van enterrar és l'església on es fan els oficis del patró de la ciutat. Vull dir que... Però hi havia molta gent, això és veritat, hi havia molta gent i lliga, ho repeteixo, lliga molt amb aquesta història d'un personatge que quan arriba aquí torna a ser important, no? Uh-huh. Torna a ser important amb els tics. Encara fa poc em parlava amb un que va ser el seu representant i que tenia una mena d'exclusiva i que li pagava l'hotel del Ritz, diguéssim, entre altres coses, no? amb els bolos que anava aconseguint, i que s'ho van deixar estar poc abans de la mort o en aquest procés de retorn a Catalunya, perquè en Cugat, pel seu compte, també signava altres contractes, saps? I més cars, i l'altre li deia, escolta, tu, tenim un paper signat aquí conforme, sóc jo que te'ls gestiono, no?
0: Un murri,
3: exacte.
0: I l'epitafi va ser...
2: Cugat que vivió.
0: Cugat que vivió.
2: Què vivió?
3: Què vivió? Que és dels millors que jo he sentit mai com a epitafi.
2: És d'una contundència i alhora d'una simplicitat.
0: I
2: no?
0: Un perogrull, també. És, sí. No? Vull dir, és evident que si sí, estàs allà és que has sí, viscut sí, no. abans.
2: Sí, és lògic.
3: És aquella constatació de dir, deixeu-se de punyetes. Jo m'ho he passat pipa, saps?
0: No? Doncs,
3: i ja està, ja està.
0: Josep Maria, estem a punt d'acabar. Acabarem amb una cançó que has escollit tu, que és el Cuánto le gusta, que és una de A Date with Judy, és aquesta, la pel·lícula on
2: pot
0: surt.
2: Pot ser, sí, sí, sí.
0: Que us anava a fer una pregunta als dos, que veig que compartiu aquesta fascinació per Cugat. Heu trobat alguna foto de Cugat on no sortís somrient?
2: No, és que no n'hi ha. Bueno, n'hi ha algunes que pot estar mirada distant i tal, però que no... Seriós no n'hi ha, és que és així, no n'hi ha.
0: Tu, Josep Maria?
3: I, no, bueno, Jordi ho ha treballat moltíssim més que jo.
0: Però tu ets de Girona, com ell.
3: I sí, bueno, però... no, jo sempre l'he vist en circumstàncies públiques, diguéssim, no? I el Jordi, que amb el Confeti va fer, més enllà d'una biografia, va fer un llibre esplèndid sobre la pròpia consciència de la ficció, diguéssim, no? de treballar, de crear realitats que no són la realitat, sinó que són inventades, un llibre esplèndid, esplèndid. Demostra també aquesta vida cap enfora d'en Cugat, diguéssim, no? La vida cap endintre, vés a saber.
0: Si mai es
3: plantejava que tot plegat era una ficció. Però ell vivia aquesta ficció com si fos una realitat.
0: Ho explica molt bé, que estigui sempre somrient. Josep Maria, gràcies per atendre'ns.
3: A vosaltres per la trucada.
0: I tancarem
3: una abraçada.
0: Això.
2: Una abraçada, Josep Maria, gràcies.
0: Tanquem amb Cuánto le gusta, però abans jo m'he de posar de genolls i agrair-te, Jordi Puntí, que hagis vingut a desgranar també aquest personatge fascinantíssim, com va ser Xavier Cugat. Moltes gràcies.
2: Gràcies a tu, ha estat un plaer.
0: Doncs marxem de cap de setmana. Tornem dilluns a partir de les 3 de la tarda. No tinc temps per agrair al Víctor Valero i a tot l'equipàs que fa aquest programa amb mi. Això sí, em queda temps per desitjar-vos molt bon cap de setmana. Ens trobem dilluns. Us quedeu amb Cuánto le gusta, per tant, amb Xavier Cugat també. There may be caballeros with dark and flashing eyes.
4: We're on our way. Pack up your pack. Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Amb Jordi Manau.
5: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Primera consecuencia para la diputada del PP que exhibió un bote de gas pimienta en el hemiciclo durante el pleno del Congreso de esta semana. La mesa de la Cámara va a estudiar abrirle un expediente y los socialistas exigen a Feijóo que le pida el acta de diputada. Josué Coello, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Esther? Buenas tardes. Y será el próximo martes cuando la mesa del Congreso estudie abrir un expediente a Ana Vázquez. La presidencia de la Cámara ha invocado el artículo 101 del reglamento del Congreso que regula la suspensión temporal de su condición de diputada por portar un arma. Fuentes parlamentarias tampoco descartan una sanción económica. Desde el PSOE, su portavoz, Montse Mínguez, ha pedido a Feijóo que le exija a Vázquez entregar su acta de diputada.
5: Ha terminado la reunión entre el Gobierno y los transportistas que han planteado al vicepresidente Carlos Cuerpo que se alarguen las ayudas al combustible hasta final de año. Y no es la única medida solicitada, Edu Hernández.
7: Finalizada la reunión con el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, los transportistas piden extender esas ayudas hasta el 31 de diciembre y reducir en un 50% las cotizaciones a la Seguridad Social. De esta manera, dice la patronal de transporte de mercancías por carretera, la CTM, se van a aliviar los costes para las empresas y se va a garantizar su liquidez. También consideran que como el Estado está recaudando más dinero a través del impuesto de los carburantes, porque son más caros, este debería reinvertirse en la economía, de manera que se den más ayudas a los sectores afectados. En el caso de la patronal de la logística, ya han puesto cifras y piden pasar de 20 a 40 céntimos de descuento para el diésel.
5: Negociación política contra reloj tras el desahucio de Mari Carmen. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
8: Estamos hablando con Junts para llegar a un acuerdo el próximo martes y aprobar un Real Decreto Ley con medidas en materia de vivienda, pero no solo con Junts. El Parlamento español, saben ustedes que es un Parlamento muy plural, muy fraccionado, fue el que votaron los españoles. Y por tanto tenemos que hablar, tenemos que consensuar y tenemos que acordar con diferentes grupos parlamentarios con intereses que son distintos. Y tenemos que conciliarlos en unas medidas que puedan facilitar el acceso a la vivienda a un precio asequible a los ciudadanos que tienen dificultades en este momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trabajando, dejándonos la piel en estos días hasta el martes para poder aprobar el Real Decreto Ley de Vivienda.
5: A esta hora visita del Papa en Francia con un acto en la sede de la UNESCO, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Por la mañana, en un acto ante el presidente francés, León XIV ha alertado sobre el riesgo de la proliferación de las armas nucleares en el primer discurso de su visita pronunciado en el Elíseo.
9: Aveugle et irresponsabilité de venir maître d'un paradis de machine. Il soulignait comment
5: Ha dicho también que no podemos construir el paraíso de las máquinas. Y hay más noticias que repasamos ahora en la SER.
10: SER Catalunya.
11: Bona tarda. El jutjat de Viella acaba de decretar presó provisional eludible amb el pagament d'una fiança de 80.000 euros per Belén López, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, a qui s'acusa del seu homicidi. Aquest és el so del moment en què l'empresària hotelera era traslladada al jutjat emmanillada acusada de la mort de qui feia 2 anys que era la seva parella. L'home va morir a casa seva de Baqueira durant les vacances de Nadal mentre estava amb ella. Va ser un nebot i una amiga qui van trobar el cos de la víctima ja mort mentre la dona, en lloc de trucar a emergències, estava molt alterada cridant coses sense sentit. Pendents en les properes hores, per tant, si l'acusada entrega la fiança i queda en llibertat o si és traslladada provisionalment a la presó. A Tarragona, la Guàrdia Urbana ha detingut un home per intentar endur-se 2 nens durant les festes de Santa Tecla. Anem cap allà. Eva Hidalgo, endavant.
12: Els fets van passar a la plaça Verdaguer, al centre de la ciutat, aquest dimecres, just el dia de Santa Tecla. Uns pares van informar al cos que hi havia un individu que es volia emportar 2 menors. Els mateixos ciutadans ho van impedir. Quan van arribar les 2 patrulles, el van identificar i arrestar per un delicte de detenció il·legal en grau de temptativa. L'home tindria antecedents per pornografia infantil i inducció a la prostitució. El cas ha passat a mans dels Mossos d'Esquadra.
11: Gràcies, Eva. I a Sabadell, l'Ajuntament ha recuperat l'antiga caserna de la Guàrdia Civil que duia 29 anys buida. L'ha adquirit a cost zero per la via negociada no judicial i la convertirà en un edifici de consultes externes de l'Hospital Taulí, que és a 200 metres.
13: Molt feliços perquè era un procés molt, molt llarg per un bé que és absolutament inapel·lable, no? Que és unes consultes externes per un hospital taulí, és parlar de serveis públics de primera necessitat, d'aquells que la gent toquem i necessitem i, per tant, molt contents.
11: Paraules de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, a l'Aquí Barcelona. Així arribem a les 4 i 5 minuts de la tarda.
5: Empieza la ventana hoy con Francino desde Pontevedra, así que a disfrutarla.
14: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
15: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número 1 de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
16: Si estás cantando esta canción, aunque no te sepas la letra, es un número 1. Todos tus números 1 suenan en los 40 Classic. Los 40 Classic, solo tus números 1.
17: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra. Un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable. Y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
18: Paté es la piara, más buenos que el pan.
19: El despertador.
20: A esta hora tenemos noticia, lo primero es la información, Sara Canal.
19: Y Aymar poniéndote al día.
21: Los islandeses han votado en contra de retomar las negociaciones de...
19: El crujir de las tostadas.
22: Durante la tarde con el sol que va a hacer todo el día en la mayor parte
19: del país. Y la información del tiempo.
23: Buenos días, desde el Consejo Europeo, la portavoz del...
24: Los deportes, Tony López, buenos días.
25: ¿Qué tal, Aymar? Muy buenas.
24: ¿Qué más, Amanda?
19: Un intermitente.
26: ¿Cuándo van a empezar los traslados de menores a la península, presidente?
19: Y una pregunta. Tus mañanas y hoy por hoy.
27: La factura ha subido...
19: Con Aymar Pretos.
28: La SER. El sonido de la vida.
10: En la SER, La Ventana, con Carlas Francino.

0: Ràdio Lleida, Cadena SER.
1: Volia renovar la meva cuina i al final també m'he animat a fer el bany. Vaig anar a Comercial Urgell. Tenen la millor exposició. Cuines, mobles de bany, sanitaris, ceràmica. Ara també amb productes de Portelanosa. I tu, t'animes?
2: Comercial Urgell. Més de 50 anys ajudant a reformar Lleida. Demana cita prèvia a comercialurgell.com. Ara amb promocions especials dels dies Portelanosa, del 25 de setembre al 10 d'octubre.
3: Escolta, et passa això de que hi sents, però no ho acabes d'entendre tot?
4: Sobretot quan hi ha soroll.
3: Doncs jo estava igual, i al final em van recomanar Miró Centre Auditiu.
4: I què tal?
3: Ramon i Marian m'han atès fantàsticament. Em van escoltar amb calma, m'ho van explicar clar i vaig decidir tranquil. Miró Centre Auditiu, a Lleida. Escull el camí. T'acompanyem.
5: Cada producte té una història, la de les persones que el cultiven, la dels qui el transformen i la d'un territori que fa de la qualitat una manera de ser. Aquest estiu descobreix el valor del que és nostre. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Una iniciativa de la Diputació de Lleida. Tallers Àngel Roig. Distribuïdor oficial Lieber, Takeuchi, Tabe i Dauch Motors. Trobareu maquinària per àrids, construcció, indústria i agricultura. Com a novetat, iniciem el lloguer d'excavadores Takeuchi. Vine i pregunta per les nostres tarifes. Ens trobareu a Soses, carretera nacional 2, quilòmetre 448, o a tallersangelroig.com. Tallers Àngel Roig. Fem del servei la nostra marca.
6: Profetes a casa nostra. Diuen que ningú és profeta a la seva terra, però a Grup Assisum fa més de 40 anys que treballem per demostrar just el contrari. Acompanyem els tallers de Lleida i comarques oferint components d'automoció reconstruïts com motors, turbos, culates, injecció, caixes de canvi, diferencials, filtre antipartícules, radiadors i un servei de rectificador amb solucions pensades per a les necessitats reals del nostre territori. Grup Assisum, aquí, a casa nostra, la vostra confiança és la nostra millor garantia.
0: Totes les vides tenen música i lletra.
7: Aquesta és una cançó que sempre m'ha recordat molt a la meva mare. Va sonar tant en el seu enterrament com quan va fer 10 anys de la seva mort, que vam fer com una trobada amb tots els amics i familiars. I és una cançó de comiat maca, però és una cançó de comiat i també de frustració, que és el que sentim moltes vegades.
8: És duríssima, la cançó.
7: Perquè és com la frustració, el dolor i la sensació de que t'hagués agradat seguir compartint coses amb aquesta persona, per molt que entenguis que la vida és així, no te la trobarà mai ningú.
9: Si tu no estàs aquí,
0: Llapis de memòria. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.

0: Avui al balcó torna el sociòleg Iago Moreno amb una nova secció i tanquem la setmana amb el Zotero recordant Marcos Ordóñez.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, bona tarda. Ha arribat el dia.
1: La bola negra és, sin duda, una de les pel·lícules de la temporada després del premi en Cannes, de l'èxit en Cannes.
2: Crec que hauria de ser la bola negra, perquè és la que té la tirada i l'empenta internacional ja des del Festival de Cannes.
3: La pel·lícula del momento, que és la bola negra.
4: De la bola negra, la pel·lícula con la que Javier Calvo i Javier Ambrosi ganaron el premio a mejor dirección en Cannes.
5: Ya está en cines La Bola Negra, el evento cinematográfico del año. Javier Calvo.
6: La bola negra de los Javis.
7: Efectivamente, hoy llega a los cines en España.
6: Tengo unas ganas de verla, Luke.
0: Tengo unas ganas de veure, de verla, deia l'Aimar Bretos. Molts catalans estem igual, desitjant veure La Bola Negra. Hem revisat ara les webs dels principals cinemes de Barcelona. A La Maquinista, per exemple, s'han exhaurit les entrades de la sessió que s'està fent just ara mateix. I a la primera, la sessió de les 4, són més ja de 700 els espectadors que l'han vist. Els Aribau, a l'Arenas, Balmes, Glòries o els Docinesa, el de Diagonal i Diagonal Marra.
8: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puertas para afuera, tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre.
0: Jo crec que és el tràiler més repetit a la cadena SER, com acabem de demostrar. És l'última pel·li dels Javis, els directors Javier Ambrosi i Javier Calvo. És una de les més esperades de l'any, si no la més esperada, perquè, a més, representarà el cinema espanyol als Premis Òscar. Roger Vallès, com estàs?
9: Molt bé, bona tarda.
0: Gràcies per ser aquí, perquè jo deia, és que ens dirà que no, perquè igual vol anar a comprovar què tal la pel·li als cinemes.
9: No, jo sóc una mica ermitanyo, rata d'estudi, en realitat, de taller. La meva família, sí, aniré després a fer cinefòrum pels seus amics i tot, però una mica la cortesia i marxar.
0: Quantes vegades has visionat?
9: Jo ara mateix, sense comptar les de treball, o sigui, les que estava prenent apunts o mirant-la fragmentada, així de sentar-me i disfrutar-les, 7.
0: 7.
9: I una can que va ser, segurament amb diferència, la més al·lucinant.
0: Clar, és que en Roger Vallès és un dels catalans que han estat als comandaments d'aquesta pel·lícula, és dissenyador de producció de La Bola Negra. Quina és la feina de dissenyador de producció? És a dir, què t'hem d'imaginar fent durant o després de la pel·lícula, de rodar-la?
9: Mira, està bé, perquè és una cosa que l'he hagut de resoldre també a la meva família. És un terme...
0: Què vols dir que et diuen? Però tu què fas?
9: Sí, exactament, què fas a la pel·lícula? És un terme que sí que està importat de la indústria anglosaxona, però representa... La traducció aquí més directa i més fàcil seria director d'art. El que passa és que en la indústria anglosaxona es fa una diferenciació entre el disseny de producció, que és qui està dalt al càrrec del departament i s'encarrega de tancar des del més gran al més petit, o sigui, imaginar un univers tangible per la pel·lícula, des del paisatge, el clima, fins a les coses que porten els actors i les actrius a les mans. Després estan els directors d'art que fan això possible, sí, a nivell tècnic, mecànic, dibuixos, planos, porten aquesta visió endavant. I després estan els decoradors, les decoradores, que poblen de vida i de coses això. Llavors és una distinció una mica moderna, però en la que estic molt d'acord.
0: O sigui, seria que tu una mica ets el responsable de l'aspecte visual, de l'aroma, és que per dir-ho d'alguna manera...
9: Exacte, en el sentit del que no sigui llum ni música, tot al final és tot un embolcall, i hem treballat alhora tots els departaments en aquesta pel·lícula, més que mai, d'una forma molt, molt, molt, molt compenetrada, però sí, les fronteres de la meva feina estan en això, en allò físic i tangible, en els espais, en el que tradicionalment diríem decorats. Si fos una pel·lícula d'estudis, serien tot decorats en estudi. Ara el meu càrrec engloba també la necessitat de pensar-la a nivell geogràfic i després valorar què s'ha de construir, què s'hauria de localitzar, què necessita la pel·lícula en aquell moment a nivell d'espai, de context, a nivell de tangibilitat.
0: Sí, sí, sí, sí.
9: I després a nivell emocional, quines coses expliquen de tu i expliquen dels personatges, les coses que posseixes, el que tens a casa, el que portes a les butxaques.
0: Mira, a mi m'encantaria, clar, les persones que escoltarem ara acaben de sortir del cinema, m'encantaria que captessin el que tu dius, perquè normalment diran, m'ha agradat, és bona, no sé si sabran especificar més. Just ara fa uns minuts han sortit d'aquesta primera sessió els espectadors, en un dels cinemes hi ha l'Àlex Calatrava. Àlex, com estàs? On estàs?
10: Bona tarda, Anna. Doncs mira, estic al cinema Zaribau de Barcelona, que hi ha moltíssima gent, molts surten precisament d'aquesta primera sessió, una de les primeres sessions d'aquesta pel·lícula a Catalunya, als cinemes de Barcelona. He pogut parlar amb les persones que sortien i si un adjectiu defineix com sortien era emocionats i emocionades. Ho sentim.
11: Què t'ha semblat? Et veig molt emocionada.
12: Sí, ho sento, però és que em costa molt parlar. No sé, m'ha recordat el meu pare, la lluita, el moment en el que vivim. No sé, m'he posat tant amb la pel·lícula, m'ha semblat espectacular, la pel·lícula espectacular. Com a realització, com a guió i com a contingut, és que em costa molt parlar. No sé, m'ha arribat molt a dins, i el meu pare era dels rojos. I no sé, tot aquest patiment per arribar aquí on som avui en dia em sembla tan trist.
11: Molt bé.
12: Felicitats als directors i als que l'han feta. Ho sento, no puc parlar ni de fer.
10: Uau. Doncs ja ho sentiu,
0: Àlex, és que una cosa és que estem emocionats, Roger, t'has emocionat?
9: I tant, no, perquè clar...
0: El Roger té els ulls plorosos, és que ja s'ha posat la pell de gallina,
9: Roger. Fas les pel·lícules pel públic, clar,
0: llavors. És que tu has dit, de tu depèn també aquesta... emoció, és una felicitació per tu també això, directe.
9: Vull pensar que sí, la nostra feina és invisible, o sigui, bueno, ho ha de ser per necessitat, perquè quan tu una cosa et trontolla en un decorat, quan algú et treu del context, fins i tot del context emocional, quan algú et fa saltar o quan algú no és veritat a dins de la història que s'està narrant, perds l'atenció. La nostra feina, si t'hi fixes normalment, és perquè hi ha errors. Quan hi ha algun error, alguna cosa que sobresurt, llavors crida l'atenció.
0: Clar, però és que el plor d'aquesta dona, Àlex, no sé si estàs amb algú més, de veritat que ens ha emocionat moltíssim. Has posat al micro algú que estava plorant i és que no pot ser més gràfic del que suposa aquesta pel·lícula. Estàs amb algú més ara?
10: Sí, mira, estic amb dues noies joves que acaben de sortir del cinema i si us sembla els hi preguntem una mica, a veure, vosaltres teníeu moltes expectatives per aquesta pel·lícula, suposo, ella és la Carla, parlo amb la Carla, què t'ha semblat la pel·lícula?
13: M'ha semblat una passada, la veritat que veníem amb expectatives perquè ja veníem amb una base de Lorca, però ha sigut cinemàticament espectacular, doncs tot... cada escena, cada època que representa, ho fa d'una manera molt diferent, que no, almenys nosaltres no havíem vist abans i ens ha impressionat.
10: Nosaltres tenim al programa a un dels màxims responsables de com es veu aquesta pel·lícula i de l'aspecte més artístic. Què t'ha semblat?
13: La veritat que doncs, va endavant i enrere en el temps i fa que cada època la representi amb uns colors, amb una música... Se sent com que tu estàs en cada època i la veritat que ho fa d'una forma molt, molt maca. La veritat que emociona moltíssim i et porta en aquell moment històric.
0: Mira, Àlex, mira, que tenim sí, el Roger aquí que ens explica com aquestes tres etapes que es representen de tres maneres diferents, teníeu molt clar que quedessin ben diferenciades, com està dient ara la Carla.
9: Sí, exacte, havien d'estar diferenciades, però el que dèiem de construir universos, el repte sobretot era tenir tres universos i continguts en un, que no semblessi que estaves com canviant de canal, simplement. O sigui, al final, l'exercici per pensar els decorats i els llocs per on transita i on habita aquesta pel·lícula és molt delicat, fet amb la resta de departaments, molt, molt colze a colze amb la Gris Jordana, amb la directora de fotografia, i sobretot, encara que en alguns moments estiguéssim mirant la documentació històrica per ser fidels, no? En alguns moments havíem de calcar, i en alguns moments el que vam fer era submergir-nos, però amb la mateixa fidelitat, a art de l'època contemporània, el que estàvem veient, però sempre, sempre intentar arrelar-ho tot, encara que fos una gran fantasia, fer-ho tot amb el mateix mètode, per capes, això el que dèiem, de gran
0: per
9: a
0: capes,
9: petit,
0: eh?
9: De gran a petit.
0: Carla, no sé si m'estàs escoltant, Àlex, la Carla, o li pots dir...
10: No, ara si vols, li poso els auriculars.
0: Doncs
10: que
0: vinga.
10: Que t'escolti.
0: Hola, Carla. està posant-se els auriculars perquè hem enganxat aquí a l'Àlex. Carla, no, que tens aquí en Roger Vallès, com et deia l'Àlex, que és un dels catalans que han estat a comandament d'aquesta pel·lícula, que és responsable d'aquesta, diríem, de l'aspecte visual i artístic de la pel·lícula. Hi ha alguna cosa que li vulguis dir? Hi ha algun detall, sense fer spoilers, que ens morim tots de ganes de veure-la? Ja que el tens aquí, tens algun dubte, alguna pregunta per ell?
13: M'ha generat curiositat. Hi ha una època en concret que es representa en blanc i negre, el rest de la pel·lícula és en color. Per què concretament aquesta època?
9: Mira, un cop... Hola, què tal? Estic molt content que t'hagi agradat la pel·lícula, estem tots molt contents. Aquesta apareix en blanc i negre perquè quan ja teníem els colors i la factura de les tres trames molt arrelada, si t'hi fixes bé, és un record dintre d'una de les trames. Mm. Clar, no podíem fer servir cap dels codis que ja teníem i havíem de ser... Es va dir que és una molt bona pregunta, es va parlar molt d'això, eh? Van haver molts debats sobre això. Era una manera de tenir un record dins d'una cosa que ja estava construïda com a record. És un subratllat, bàsicament, en molts sentits, a nivell visual.
0: Que bé ho expliques, eh? Perquè no és tan fàcil.
9: Moltes gràcies.
0: Carla, moltes gràcies, eh? Per fer aquesta pregunta i que t'hagi agradat. Àlex Calatrava, moltíssimes gràcies. No sé si t'has quedat tu amb ganes ara, tens unes ganes tremendes de veure-la. No sé si ens està escoltant perquè li deu haver passat ara. Àlex, ens escoltes?
14: Sí, ara t'escolto,
0: no,
14: digue'm.
0: No, deia que t'hauràs quedat tu amb ganes d'anar-hi, no?
14: Em quedo amb moltes ganes. De fet, demà jo ja miraré per anar a qualsevol cinema a veure si hi ha entrades, perquè segur que serà complicat trobar-ne'n.
0: Gràcies, Àlex, per aquesta connexió fantàstica.
14: A vosaltres.
0: Una abraçada. Roger, jo tinc molta curiositat també. Tu ja havies treballat amb els Javis, has fet moltes coses, la Messias, no?
9: Sí.
0: Com et truquen, és a dir, amb aquest nou projecte, et truquen de seguida, què penses quan t'ho proposen? Va ser un sí o deixeu-me mirar el guió o és un sí sempre amb els Javis?
9: Va ser un sí rotund, no? Ja és que va ser un en plan, no, home, no, és que si no la faig jo, qui la farà? Una mica...
0: Si sóc el millor, sisplau.
9: No, en aquest sentit, en el sentit de dir, ostres, si t'ha passat per davant, la vols fer tu, no li vols veure fer algú altre, perquè aquesta pel·lícula passarà.
0: Perquè has fet La Llamada, va ser un èxit, Paquita Salas.
9: I amb la Messias havíem treballat molt, molt bé, veníem de com... O sigui, com que havíem fet La Llamada, havíem fet Paquita, són altres formats, són altres moments, són altres pressupostos també, fins i tot, altres expectatives, però l'equip ha anat repetint. Hi ha un punt que, clar, quan em van trucar, clar, dic, com no l'he de fer? Ells ara mateix, amb el pressupost, amb el salt que implicava la bola, amb l'anterior, hi hauria cua per fer el meu càrrec en aquesta pel·lícula. Llavors era com, ja, podrien tenir a qui volguessin, i t'han trucat a tu. A més, em van trucar amb un any d'antelació, van dir, sabem que has sigut pare fa poc.
0: Això t'anava a preguntar.
9: Vés preparant la vida.
0: És que probablement tu vas contestar al telèfon amb un bebé als braços.
9: Sí. Ho sabien que havia nascut fa poc i m'estaven donant, m'ho deien, t'ho diem amb temps.
0: I prepara la teva parella, que potser no estaràs tan disponible.
9: La vida, tot. Però ens vam anar amb la criatura, o sigui, amb un suport, amb tot el suport familiar que vam poder.
0: Te'n vas al rodatge amb la família?
9: Sí. Alguns dels tècnics, bastants dels tècnics, ho hem fet precisament per això, perquè sigui com sigui el repte de gran amb ells, ells mantenen sempre primer el mateix nivell de passió, el mateix nivell d'implicació, i després aquesta manera de fluir que el d'accessibilitat i de convertir l'experiència de fer la pel·lícula en una cosa com natural.
0: És que tothom ho diu, es treballa molt bé amb els Javis.
9: Sí, ens donen molta llibertat en els tècnics, en els caps d'equip, sobretot quan ja en coneixem, són saben veure què portes tu a la taula, diríem, ho saben de seguida, i també estan segurs de rodejar-se de gent que això ens senyalen un camí, munten un estat d'ànim, fins i tot.
0: Munten un estat d'ànim, com es fa això?
9: No ho sé.
0: Parlàveu molt de...
9: Sí.
0: I de l'Orca i del que volíem fer.
9: I constantment, i endavant, i endarrere, en plan... Hi ha una pell que fa també que, per exemple, moltes de les decisions, com que és una cosa que tu sabies on havies d'arribar després de parlar amb ells i sabies on volies posar allò, no? Què volies d'aquell moment, d'aquell decorat en particular o d'aquell element, doncs tu ja veient-ho amb ells, a partir d'aquí tu pots arribar allà com vulguis. I això, per molts i per moltes, és una molt, molt bona manera de treballar.
0: Accepten idees? És a dir, ho tenen tot molt tancat al cap? O les suggerències de tots vosaltres s'incluïen sí o sí?
9: Una de les màgies és que ho tenen claríssim, però són prou llestos, et diré, per escoltar a tothom i ordenar una mica tot el que està passant. Vull dir, estan atents al seu voltant i a les oportunitats. Un rodatge genera moltes coses que va a molts llocs diferents, i tot i tenir claríssim la voluntat del resultat final que volen, no desprecien cap idea ni cap opinió. De tot ho sospesen i ho tenen en compte. I això els honra.
0: Després hi ha una feina de documentació impressionant. No sé si van ser 6 mesos que vau estar revisant material amunt i avall. Com es fa tot aquest treball de documentació? I que, a més, no, de tot, no devia ser fàcil documentar-se. Hi ha molta escena quotidiana i no l'he vist. Em costa molt fer aquesta entrevista perquè per mi és una norma veure i llegir-me les coses sobre les que parlo. Però en aquest cas era avui i no em donava la vida. Però el traslladar, el buscar escenes quotidianes, per exemple, de les que no hi ha massa fotografia, això, hi heu hagut de posar també imaginació?
9: Sí, això m'ha estat, ja des que reps el guió, una pel·lícula així és molt difícil dir-li al teu cap quan comença el curs, vull dir, ja en el moment que me la vaig llegir pesava.
0: Comença el viatge.
9: Clar, llavors ja tu t'ho veus des d'aquest filtre, és part de la meva feina també, vull dir, si jo vull construir un univers que tu et creguis, que sembli que estava allà abans que arribés les càmeres i que sembli que quan se'n vagin les càmeres seguirà existint, jo sóc el primer que m'ha de creure i d'estar submergit. Llavors hem fet molta documentació. La Judit Ferrer, que és la decoradora, és una figura fortíssima d'aquesta pel·li. Va tenir molt clar des del principi que havíem d'anar a les fonts, no havíem de fiar-nos del tot d'internet. Internet, a vegades l'algoritme enganya, no? Com que...
0: Perquè la temptació al principi és internet.
9: Sí, bueno, això ho vam fer, evidentment, però vam dir no.
0: Qui no ho fa?
9: Es va anar a arxius històrics, es va buscar diaris del moment.
0: Sí, i vas fer hemeroteca, vau fer...
9: Vam anar a la Fundació Lorca amb ells, amb el Javis i amb alguns de l'equip. Va ser un moment de... un privilegi cultural i artístic absolut de poder-ho veure allà. Vam poder sospesar les 4 pàgines de la Bola Negra, que estaven convenientment guardades i museïtzades. Però, i això amb el mateix, amb l'arxiu fotogràfic, fins i tot comprant coses a col·leccionistes per després copiar-les o serialitzar-les, no? Per l'hospital, no?
0: Vau comprar peces a col·leccionistes?
9: Hi ha moltes coses de veritat a la Bola Negra, moltíssimes.
0: Per què calia comprar? No us les haguessin deixat per fer la pel·li?
9: Al final és una cosa que necessitem una custòdia, si de cop s'ha de trencar o l'he d'explotar.
0: És que no se sap, aquestes coses no se saben quan es fan una pel·li.
9: Aquest senyor s'ha de passar tota la pel·lícula amb una trompeta, això no és spoiler, però la porta allà penjant tota la pel·lícula, no, però vull dir, si s'ha de passar...
0: Més val comprar-la.
9: 3 o 4 seqüències amb una trompeta, per tenir ne 3, i una tova perquè no se la pugui clavar. Clar, tot és un... Això és el Juan Santos, que és un prop màster excel·lent, s'ocupava d'aquest nivell de detall en tot moment. Llavors la documentació va ser extensiva, sí. I hem tingut assessors històrics i tot, però sempre, sempre sabent que volíem intentar no fer una època canònica amb el que estem acostumats, sinó buscar en... el que et dic... Moltes, solem treballar igual, en plan, estaria bé que si sortim al carrer de Granada no sigués molt diferent a quan hem sortit al carrer amb Paquita. Vull dir que el carrer estigui viu, encara que sigui d'època. A vegades a les pel·lícules d'època es tendeix molt al parc, als pedrots, a la bala de palla, no? A la roda de carro.
0: Sí, allà, les llambordes, clar.
9: I això funciona, però ells volien vida, o sigui, l'època a través del seu prisma.
0: O sigui, estàs fent un favor als futurs espectadors, els que hi anirem ara, perquè ens estàs donant unes pistes que ens anirà molt bé. Ens hem de fixar en alguna cosa, que no, insisteixo, que no facis spoiler, però fixeu-vos en algú, dona'ns alguna pista de, sobretot, aquesta finestra, o sobretot aquest núvol. Hi ha alguna cosa que tu tinguis aquí clavada? Que m'hi fixaré.
9: Te'n diré dos molt,
0: que hi vaig demà.
9: Te'n diré dos molt ràpides. El camerino de la Nené, del personatge de la Penélope, és un espai que explica molt bé la creació d'universos. És com fidel a ella com a personatge. Li pertany d'una manera que explica molt bé la nostra feina. I et diré també, ara que parlàvem de versos pesats a la cal·ligrafia, al document original, fixa't també en la cal·ligrafia del paper quan vegis la seva lletra i si pots, pensa que s'ha fet en paper d'època i que hi ha hagut mesos d'entrenament d'un cal·lígraf per aconseguir la lletra de l'Orca i poder seguir amb l'obra.
0: Veus, podríem fer 80 entrevistes a partir dels detalls que ens has fet. Guanyarà l'Òscar, no?
9: No ho hem de pensar, això. Fer-la...
0: La passió que hi poses i que hi posen els Javis, jo dic, és que...
9: Per això, s'havia de fer, és una veu que havia de seguir viva i s'havia d'interpretar des d'avui. Llavors, haver-la pogut fer, ja és, de veritat, vagi on vagi, serà un triomf.
0: Roger Vallès, màxim responsable d'aquest aspecte visual i artístic de la pel·lícula, de veritat ha estat un plaer. Torna quan vulguis, si guanya l'Òscar, et vull aquí.
9: Moltíssimes gràcies.
0: Una abraçada.
9: Adéu, igualment.

0: Tú eres un hombre. Un hombre.
1: ¡Que viene!
2: La cadena SER y SER Catalunya al balcó. Amb Anna Puigvoltes.
3: Guillem Delso, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Què recollim del dia?
4: Urbagestión, el fons propietari de l'immoble del que es va desnonar la Mari Carmen dimecres passat, ha plantejat a l'Ajuntament de Madrid una alternativa perquè la dona de 87 anys torni a casa seva. Segons un comunicat que ha avançat l'Economista, el fons busca coordinar-se amb el Consistori de Madrid i amb la resta d'administracions per trobar una solució que permeti que la dona torni a casa amb una alternativa residencial estable i assequible en el marc d'algun programa municipal. I a Catalunya, Lleida torna a prohibir, 16 anys després, el burca i el nicab dels espais públics. L'Ajuntament Socialista aprova la nova ordenança de civisme gràcies als vots de Junts i Vox. En contra, Comuns, Esquerra i el PP.
5: Vots a favor, 16, vots en contra, 11. Queda aprovada l'ordenança. Gràcies a tots pel debat.
6: Nosaltres ho tenim molt clar. Estem en contra de l'ús del burca.
7: És profundament masclista. Marxarem més tranquil·les si els fiquem 450 euros de sanció?
4: Fa 16 anys, el 2010, ja es va aprovar el mateix. Va ser el primer ajuntament de tot Espanya a aprovar-ho i un ajuntament socialista també, el d'Àngel Ros. El que passa és que pocs anys després el Suprem va tombar la prohibició dient que això no era una competència municipal. I encara Lleida, el jutjat, ha deixat en llibertat el fisioterapeuta acusat d'abusar sexualment de diverses clientes. L'home de 30 anys ja havia estat denunciat abans per 3 dones i ara els Mossos han rebut 6 denúncies més de tocaments, acumulant ja un total de 9 casos. Ara l'acusat haurà d'anar compareixent periòdicament al jutjat. I una última notícia també de tribunals. La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere ha sortit en llibertat després de donar la fiança de 80.000 euros que li havia fixat el jutjat de Viella.
8: Buenas tardes, ¿cómo ha ido la declaración? Vamos.
4: És el moment en què la dona sortia acompanyada dels seus advocats i pujava un taxi camí de casa seva. L'empresària de 65 anys està acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte barceloní Baqueira durant les vacances de Nadal.
3: Ana Paret, graderia del balcó, com estàs?
9: Què tal? Bona tarda. Mira, t'explico una interioritat. I és que tinc totes les meves amigues veient l'estrena de La Bola Negra.
3: I tu
9: per
3: aquí?
9: Moltes ganes de veure-la, encara més ganes després d'escoltar l'entrevista. No em facis dentetes,
3: Clar, tu no pots, cap de setmana.
9: Tenim una tarda apassionant i ho tenim amb el focus posat a Montilivi, a Girona.
3: Girona.
9: Perquè en una hora i cinc minuts arrenca el Girona-Albacete de la jornada 7 i seguint-ho tot des d'allà amb l'última hora i tenim a la Núria Vilamala. Bona tarda, Núria.
10: Hola, Anes, què tal, com esteu? Hola, Anes, de fet, anava
3: Anes,
10: a dir. Hola, Anes, com esteu? Doncs mira, s'ha complicat la tarda pel Girona perquè ja tenia moltes baixes. Doncs al final se n'han sumat dues més, les de Fran Beltrán i la de Cristian Estuani. En total, 10 baixes té el Girona avui. Ja tenim l'11 confirmat, el Girona que juga amb Gazzaniga a la porteria, Boñar, Francesc, David López i Àlex Moreno a la defensa, al mig del camp Van de Beek, Ivan Morante i Izan González, al davant Carles Pérez, Abel Ruiz i Javi Sarasa. És un 11 competitiu del Girona, però si mires la banqueta les coses es compliquen. Només té 3 jugadors de camp del primer equip, però a priori deixeu-me dir-vos que hauria de ser un partit on el Girona hauria de guanyar. Jugar contra l'Albacete és cué, només un puntet, per tant, tot i les baixes, el Girona avui hauria de ser capaç de guanyar aquí a Montilivi.
9: Gràcies, Núria, esperem que no
3: molta
9: te manin a tu sortir a jugar.
3: Ah, sí.
10: Estic a punt, si cal, no us preocupeu.
9: A banda del partit a Girona, també prèvia, perquè demà la selecció espanyola amb un munt de jugadors blaugrana juga contra Anglaterra i tenim secció de l'Esport és Cultura amb la Júlia Sabata. Us agradarà, jo crec que us ho passareu molt bé escoltant-la.
3: Sí, ja, no em xiva res.
9: Sant Andreu, Reial Madrid-Castilla. Xoc de dos mons. Es van trobar en un partit aquesta setmana... El poble, Sant Andreu, contra l'Imperi, el filial del Reial Madrid.
3: Interessant.
9: Fins aquí.
3: Gràcies, Paret. Fins a quart de nou.
9: Després.
3: Carbo, com estàs?
11: Què tal? Bona tarda.
3: Quin cap de setmana tindrem? Aquesta calor o vas dir que ja heu començat a haver-hi una mica de canvis?
11: Tu vas insistint a veure si algun dia sona la flauta. S'albiren canvis. Canvis per la setmana vinent, però mira, podríem començar dient allò que tant... també queda, no? Aprofiteu aquest cap de setmana que serà el darrer que podreu gaudir de temperatures altes. Jo tant no diria, perquè sí que baixarà la temperatura la setmana que ve, però igualment es mantindrà molt per sobre del que seria habitual. Va. Però anem al més immediat, i és que el cap de setmana, si bé cada cop hi haurà més núvols, en general continuarà sol, fent sol la major part d'hores, amb una temperatura de l'aigua del mar que encara està per sobre dels 25 graus a pràcticament totes les platges catalanes, 26-27 en molts casos, i amb temperatures que pujaran una mica les mínimes, també com en general la gent matinarà menys, doncs no es notarà, les màximes baixaran, demà no es notarà massa, diumenge sí, però igualment les dues tardes farà calor, demà encara amb màximes de més de 30 graus a gran part de Catalunya, i diumenge entre els 25 i els 30.
3: Estiu total, no?
11: Sí,
3: estiu,
11: i amb més humitat, sensació de xafogor. Vols que expliquem
3: una mica els canvis? És que el Claudio va fent que no amb el cap dient no puc més, no puc més.
11: Doncs a veure si dimarts és un dia, de fet dilluns ja hi haurà molts núvols, farà poca calor, però en farà encara, i tenint la vista posada en dimarts perquè podrien tenir una situació favorable per xàfecs i tempestes que podrien afectar moltes comarques, sobretot a Ponent, que és on més falta fa, però vaja, això és de moment més una il·lusió que una cosa bastant factible.
3: Aniràs a veure Bola Negra?
11: Jo només per la cançó de la promoció, que és una de les meves cançons preferides, ja tinc curiositat.
3: Clar, és que fins i tot, i on aniràs a veure? Per si baixaràs a la capital?
11: No, hi ha llocs aquí, em pots veure... Hi ha un bonic cinema, es pot fer una mica de publicitat o no?
3: Clar que sí. Mira, jo aniré a Olot, ja t'ho dic, vaig a Olot.
11: L'Alhambra de Granada és un cinema familiar i que, bé, ha estat moltes vegades a punt de tancar, però va aguantant i no arriben tan ràpid com a altres llocs, no?, les pel·lícules, però aquests cinemes antics encara aguanten alguns llocs.
3: Però és aigua freda?
11: A la Garriga, a la Garriga.
3: A la Garriga. L'Alhambra de Granada.
11: Sí. Apunta-t'ho, perquè és interessant.
3: Doncs...
11: Té una història.
3: Ja m'explicaràs què et sembla. Carbó, descansa.
11: Que gaudiu el cap de setmana també.
3: Una abraçada. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:29 d'aquest divendres 25 de setembre. Claudio Matas, bona tarda.
12: Bona tarda.
3: Qui ha de sonar?
12: Metallica.

0: moment, clar, que cantin, no? Un moment.
1: És que triguen, eh?
0: Ah, triguen molt, un moment.
1: Faltem un parell de voltes més perquè canti.
0: Se va, arrenca. Ja la pugem després.
1: A veure, us vull explicar una història que no acaba bé, val? Amb Metallica. Hem de situar-nos fa 40 anys, a finals de setembre del 86, quan Metallica feia la gira europea del seu tercer disc, que es diu Master of Puppets, considerat per la crítica com el millor disc que s'ha fet mai de heavy metal.
0: Val.

0: Doncs Anna, pocs anys abans del 1986, James Hetfield i Lars Ulrich, els dos líders de Metallica, buscaven un substitut pel baixista que tenien quan va néixer la banda a Los Angeles, que havia abandonat la banda una mica cansat de que Metallica no acabava de despegar, no gravaven disc, no havien fet res. Tocaven en garitos
1: i no, anava bé.
0: No anaven enlloc, val? I Hetfield i Ulrich estaven en un concert i van descobrir a Cliff Burton, que tocava un grup que es deia Trauma, i van pensar que era un crack, baixista, boníssim, i li van oferir entrar a Metallica. I en Cliff va dir que sí, però amb una condició. La banda s'havia de traslladar a San Francisco perquè ell no podia deixar la seva ciutat. Per una situació familiar, i o Metallica s'instal·lava a San Francisco o ell no tocava a Metallica.
1: I ho van fer.
0: I Hetfield i Ulrich van acceptar i van canviar a Los Angeles pel Golden Gate, val? A l'any 1983 i 1984 van publicar els seus dos primers discos. La banda va començar a ser reconeguda per les composicions de Cliff Burton, que també era un virtuós del baix. Escoltem, per exemple, un concert de Metallica al 1983, on Hetfield presentava així a Cliff Burton. Atenció, perquè aquest solo que escoltareu és de baix i no és de guitarra elèctrica.
2: Are you ready to get your teeth pulled? Are you ready to do it, Cliff? Mr. Cliff Burton, all right.

0: que esta es la única canción que va compusar Cliff Burton para el primer disc de Metallica, es instrumental y de fet només toca ell.
1: Només toca ell i és un solo de baix, eh?
0: Sí,
1: no de
0: és un baix amb distorsió, sona com una guitarra, fa virgueries, és increïble, sí. Està el vídeo a YouTube, podeu trobar-lo. Però tornem a la gira europea del 1986. Metallica, tal dia com avui, de fa 40 anys, està actuant a Suècia, a la ciutat de Solnahallen. I com sempre, els seus concerts comencen amb la música de Ennio Morricone.

0: Això sona a l'inici dels concerts de
1: Des del 1983 comencen els seus concerts amb això. A vegades la toquen ells i a vegades és la banda sonora amb la projecció de El Bueno,
0: el feo i el malo
1: en pantalla gegant, i la gent es torna boja i no han passat res i encara no han sortit a escena, val?
0: Val.
1: Doncs han tocat a Suècia, a Solnahallen, i el dia següent toca concert a Copenhague. Han de fer tota una nit per carretera, camí de Dinamarca. Els integrants de Metallica porten dies queixant-se que les lliteres del seu autocar són molt incòmodes, que no van bé, que no poden descansar i estan de molt mal humor tots, val? I Cliff Burton, el prota d'aquesta història, i Kirk Hammett, el guitarrista principal de Metallica, es juguen a sorts escollir litera aquella nit,
0: val,
1: en aquell viatge. Aquí les versions del grup difereixen. El guitarrista Hammett diu que s'ho van jugar les cartes i que el Cliff va treure l'as de piques i va guanyar seleccionar el llit.
0: Per tant, va
1: triar
0: ell.
1: La resta del grup diu que es va fer amb palletes i el Cliff va treure la palleta més llarga i tenia...
0: Per tant, tenia opció de triar.
1: I li van dir, què vols? I li va dir, el guitarrista li va dir, vull la teva llitera. Estic fart de la meva, que és una me.
0: Sí. Vale.
1: Hammett va dir, d'acord, me'n vaig a davant, al costat del conductor, no passa res, has guanyat, toca aquesta llitera. Fan tota la nit de carretera i a les 7 del matí, encara al sud de Suècia, no han arribat a Dinamarca encara, l'autocar surt de la carretera per un terraplè, volca, i només hi ha una víctima d'aquest accident, només un ferit, que és Cliff Burton, que quan va en una llitera que no té cap mena de sistema de seguretat, surt disparat per una finestra i mor a l'acte.
0: Ostres, però quina fatalitat.
1: És autèntica mala sort haver escollit el lloc.
0: No tenia ni idea d'aquesta història tan fatídica.
1: El conductor, quan arriba la policia, el conductor diu que ha trepitjat gel negre, que no es veia, i que ha relliscat l'autocar i que per això ha sortit. Hetfield, el líder de Metallica, diu que ell va recórrer tota la carretera el quilòmetre anterior i que no havia gel enlloc.
0: Per tant, el conductor, què passava?
1: Hetfield deia que el conductor anava perjudicat, que havia estat bevent i que havia provocat l'accident.
0: Tremenda història.
1: Aquest home va ser cremat i les seves cendres se van esparcir en una finca que té la gent de la banda, i van tocar una cançó composada per Cliff Burton en aquella cerimònia de comiat a Cliff Burton.

0: diu Orion.
1: Quina història més trista, Claudio.
0: És molt trista, tenia 24 anys.
1: És que...
0: I cada vegada que es fa recull de millors baixistes de la història, a la revista Rolling Stone, Cliff Burton sempre surt nomenat, sempre.
1: I la maleïda llitera i la maleïda sort. Gràcies, Claudio. No te'n vagis lluny, que venen els Oteros i...
0: Estaré per aquí.
1: Crec que estaràs per aquí. Tres anuncis i recuperem un dels col·laboradors de fa algun temps, en Iago Moreno, que ja deu estar a punt. Res, dos minuts, tornem ara.

0: 7:42, ja m'està encantant la sintonia que ha triat en Iago Moreno. Iago Moreno, ben tornat, com estàs?
1: Pues molt feliç d'estar aquí de nou.
0: El Iago és el nostre sociòleg de capçalera. Ja el coneixeu, els oients del balcó. L'hem perdut algun any perquè tenia feines importantíssimes a fer. Ell fa investigació sobre plataformes, desinformació i propaganda digital i ha tornat i estem molt contents. On t'enganxem? On ets ara, Iago?
1: Soc d'Argentina.
0: Argentina.
1: De fet, vam parlar a Argentina altra vegada, quan va ganar Milei.
0: A veus, el Iago està aprenent català des de fa... Quan fa ja, Iago?
1: Massa temps, ja hauria d'haver après.
0: Però ets gallec, no?
1: Sí, jo sóc gallec, sóc d'Ourense, mai he viscut pràcticament a Catalunya i, bueno, a mi m'agradaria a poc anar canviant a fer la secció només en català.
0: Tu vés fent, no et preocupis. I a més, avui és l'aniversari de Iago Moreno. Iago, felicitats.
1: Moltíssimes gràcies. I també el de Guillem.
0: Guillem Delso, felicitats.
2: Gràcies, gràcies. És que és una coincidència, jo crec que, no sé, tot anirà bé en aquesta secció.
0: Clar, perquè jo vaig dir, mira, Guillem, tu t'encarregaràs de la secció d'en Iago Moreno i ja vau descobrir que havíeu nascut el mateix dia.
2: Vam dir, estrenarem el 25 de setembre a la secció i ell em va dir, és el meu cumple. Dic, és també el meu cumple. Vull dir, no sé.
0: I us heu entès, eh?
2: Sí, bueno, aviam.
1: Sí.
2: Quina pressió ara, Iago, no? Però...
0: Ara.
1: Sortirà bé.
0: Ara ho comprovarem. Félix Rodríguez de la Fuente, aquesta sintonia. És una mica per entendre per on anirà la secció. Iago, què és el que faràs aquesta temporada?
1: Bueno, hem parlat molt de xarxes, molt, ja estic quasi esgotat de parlar de xarxes i crec que hem d'explorar altre costat, el costat salvatge de les coses, amb una perspectiva sociològica, però amb la profunditat que té aquest costat al que no le prestamos esa atenció, no? I especialment a través d'animals.
0: Molt bé, per això li direm una mica el costat salvatge.
1: Exactament, perquè cada dia partirem d'un animal.
0: Quin és el d'avui?
1: Avui parlem de cavalls, perquè...

0: com feu-lo de la boca, això. Però no sabeu la lletra encara, eh?
1: Hey, well, no. Where are you running from?
0: Jo sóc incapaç de recordar. Que va estar aquí l'Albert Om l'altre dia, sí, i s'aprèn totes les coses de memòria. Per exemple, aquesta, no sé, aquestes instruccions d'aquí, no? Pels programes de cadena feu servir les escometes grogues, bla, bla, bla, bla. Tot això ell ve un dia aquí i això s'ho aprèn. S'aprèn les instruccions de... d'un ascensor, ens va dir.
2: Un exercici de memòria, o què?
0: No, té aquest tipus de memòria.
1: Però no és molt clar, ara ja és la...
0: Ah, clar, la
1: cometa groga o...
3: La fosca, la fosca.
0: Aquí està diferent. El Rotero esteu analitzant el perquè d'aquest... Aquesta setmana veniu amb ganes de retre homenatge a Marcos Ordóñez, l'escriptor i crític teatral, que mor aquesta setmana, i estic contenta que ho feu perquè pensava, és que no n'hem parlat i avui em fa il·lusió que ho feu, i a més amb molt d'amor, perquè el coneixíeu.
2: Sí.
0: I l'admiràveu i en teniu grates experiències.
2: Jo l'admirava més que el coneixia, vaig sopar algunes vegades amb ell.
0: Com
2: el
0: no? Qui no ha sopat amb
2: ell? El Miqui el coneix, té una relació més íntima. I ja ha tingut un final una mica trist, perquè abans de morir el cap ja l'havia abandonat. I aleshores la relació amb el món exterior s'havia perdut, en la qual cosa doncs, és dur que una persona tan brillant s'apagui, no? S'apagui abans de apagar-se físicament, s'apagui mentalment.
0: Ja feia molt que no escrivia des del... Jo he buscat les últimes crítiques i eren del 21, més o menys.
1: Feia un temps que no escrivia i que no feia el que millor sabia fer, que és ser com una mena de correa de transmissió entusiasta.
0: És que llegiu-se, busqueu el periòdico El Brindemos con Marcos Ordóñez del Miqui, que és preciós.
1: Sí,
0: és un article preciós.
1: Com a mínim sentit, perquè realment sí que tenia aquesta cosa. Si parles d'entusiasme, la qualitat principal de l'entusiasme és que sigui contagiós, i quan el Marcos escrivia sobre alguna cosa, quan posava la mirada sobre alguna cosa, l'hechizava d'alguna manera. O sigui, aquella cosa, de sobte, quan ell parlava d'aquesta cosa, aquesta cosa era important d'alguna manera i era il·luminadora, i etcètera, etcètera. I sí, jo tenia relació des de... A més, va ser una entrada, ell agradava molt els contes de fantasmes i de fet tenia com una mena de passió per lo paranormal. I va tenir una entrada així una mica, que ho explico a la columna.
0: Ja no? Explica el fenomen paranormal.
1: No, hi ha dos. Hi ha, bueno, la primera, l'entrada misteriosa és que el funeral del Francisco Casabé, jo tenia 20 i pocs anys i vaig fer un discurs, em van demanar que parlés durant les exèquies i llavors quan estava hores després a casa de la mare del Casabé, va sonar el telèfon, me'l va passar i ell només va dir, amb aquesta veu que tenia, només va dir, veo que ha dejado la vid bien abonada. I va tancar. Aquesta va ser el meu primer contacte amb el Marcos.
0: Que Marcos digui, veo que ha dejado la vid
1: bien abonada. I després de molt temps d'anar a casa seva i que em posés xirigotes i els llam i aquesta cosa omnívora que tenia. Quan tu dius no, les ganes de despertar les ganes, diguem, sí, de literatura,
0: que
1: de música.
0: Jo
1: anava
0: a veure moltes obres, després de llegir-les.
1: Per
0: tots.
1: Ell. Sí, abans... I al final... Sí que va haver aquest moment realment paranormal, que és un dia que em truca i em diu, Miqui, acabo d'escriure un conte increïble sobre un tio que es diu Teófilo, creix a Mondoñedo, a la província de Lugo, i l'any 74 emigra a Barcelona. I em diu, està molt ben triat el nom.
0: Et diu, t'agrada el nom aquest, Teófilo?
1: I dic sí, és el de mon pare, que va créixer a Mondoñedo i va emigrar aquest mateix any cap a Barcelona. I realment jo no li havia explicat res d'això.
0: Estàs segur? És que jo he pensat, això és que...
1: Clar, podria ser
0: potser algun dia...
1: un truc de prestidigitador.
0: No, una casualitat màgica.
1: O una casualitat, sí, bestial. Paranormal. Sí,
2: jo crec que és totalment paranormal. Jo crec que ell tenia una cosa que a mi m'encanta. Vull dir, una de les coses que jo crec que fonamenta la cultura és l'entusiasme. Vull dir, transmetre l'entusiasme. Vull dir, jo quan faig una classe o explico un llibre, m'interessa que aprenguin què és, però vull que entenguin com m'apassiona això perquè ells puguin sentir el mateix. I jo crec que això és fonamental. I crec que si no hi ha entusiasme, no hi hauria res de cultura. Mm. Perquè si jo et dic que llegeixes un llibre que et diguis molt bo, perquè no sé què, i no hi ha entusiasme, tu no creus el que t'estic dient.
0: És que vosaltres us dieu els Otero, però és que un altre nom seria els entusiastes. En sèrio.
2: És maco el nom,
0: no,
2: també.
0: No, és que és veritat, perquè és això. També l'entusiasme per la cultura el demostreu.
1: I està mal vist l'entusiasme en la nostra societat. Està ben vist l'entusiasme per fer burpes a les 3 de la matinada o currar massa hores, però no quan s'analitzen, per exemple, obres o quan es mira la vida. Jo crec que això està és així, i sobretot aquest entusiasme que es fixa en coses petites, que és del que volíem parlar, més que seguir parlant d'ell, que podria parlar hores, com de com mirava coses aparentment petites i sense importància, que això ell sempre desmentava una cançó al Charles Trenet, que és fidel, soc fidel a les coses petites, no? A passejar.
0: Escoltem-la. Fidel.

0: fira.
1: Llavors us volíem llegir trossets. La recomanació entusiasta en aquest cas és Una certa edat, que és un dietari que va treure el Anagrama, i us llegim trossets i podem xerrar del que ens
2: suggereix
1: aquesta lectura, no? Sembla que té un trosset increïble al principi del llibre que va sobre els propòsits, no? I sobre adonar-te que ha passat el temps, no? I diu, comienzas a tener una cierta edad cuando caes en la cuenta de que un día más es, irrevocablemente, un día menos. Gran descubrimiento, molesta constatación. Una buena frase de mi padre, cualquier día sin tierra encima es un buen día. Mensajes para mí mismo, a clavar en una nevera imaginaria y a ser posible portátil. Sonríe, o mejor ríe, que no se te vaya un día sin haber reído. Intenta ser amable y justo, hacer las cosas con alegría y con calma, buscar la belleza, y no le des importancia a las pequeñeces. Eso es lo más difícil. Así quizá evites ese entrecejo que comienza a parecerse un surco, esa cara de señor mayor, entre aturdido y asustado, que algunas mañanas te saluda desde el espejo. A veces los propósitos de Año Nuevo suenan como los golpes de un escoplo intentando grabar letras una a una en un pedrusco de sílex.
2: Això m'ho acabaré jo a la meva nevera, no imaginària, sinó real. M'encanta la sonríe, no? O mejor, ríe.
3: Sí. Però hi ha una càrrega moral també, has de ser just, vull dir, es veu també la bonomia.
1: La bellesa ha de ser justa, també.
3: Exacte, no, a mi em sembla fantàstic. A mi aquest text m'emociona fins i tot una mica, em sembla que és molt maco i és fantàstic. A mi em recorda, ja havíem parlat amb això que parlàvem de l'entusiasme i tal, em recorda una mica a Félix Romeo, que és un dels meus amics, ja desaparegut, va morir amb 43 anys per un infart.
2: Que l'ha citat alguna vegada.
3: L'ha citat una vegada i era un entusiasta. Si tu havies escrit un text i ara llegia i li semblava bo, ja et convertia en escriptora en 10 minuts, t'ajudava, era un entusiasta de la cultura, del cinema, de tot, era un entusiasta. I per mi Marcos Ordóñez, cadascú en el seu registre, tenia un punt en comú. I una vegada amb Marcos Ordóñez, com jo tinc aquesta passió per l'entusiasme, estàvem en un sopar on hi havia d'aquestes taules grans de 13 persones. I estàvem parlant amb la distància, no ens coneixíem, i ell va demanar una cosa que va ser una mica com xocant, que li va demanar a la persona que estava al meu costat si li podia canviar el lloc, i ja vam fer un tet-a-tet i vam passar de les altres 18 persones perquè hi havia com l'entusiasme de, saps, i no ens coneixíem. I això, clar, a mi em va captivar el moment, i compartíem això, no ho he vist, i tant, i deia, i no has vist això? No has vist això? No, però s'ha de veure. Era una cosa com, no sé, vull dir,
2: es va crear un aure al vostre estat de bombolla.
3: Estímuls, saps? Vull dir que a mi, el que m'agraden són els estímuls culturals, saps? Vull dir això, no? Vull dir, no sé, jo crec que la manera en la que Marcos Ordóñez s'apropava a la cultura és la manera.
2: És la manera.
3: És la manera.
1: A la cultura
3: i a la vida.
1: I a la vida, que és el més important.
3: Que
1: sempre hi ha d'haver una reserva d'humor. Aquest text, que té una càrrega de profunditat, sí. El següent text en el mateix llibre parla de... I surt al carrer, en el moment que escriu aquest text és 2011, i no és tan gran.
2: Sí.
1: Surt al carrer i veu una parella de veïns en un banc i sent la conversa. I la conversa és que ell li diu a ella... Ostres, tinc les ungles negres i grogues. I ella li diu, com taxis, i comencen a riure. I aquest petit flash de la vida...
3: És boníssim. No?
2: Però a mi em semblava una persona molt, molt seriosa.
1: Com realitat, el posat.
2: Sí.
1: Bueno, va passar per diverses èpoques, diguem. Era un crític teatral bastant estricte en els inicis.
2: Però i que hem tingut just al començar el programa el productor audiovisual de la pel·lícula Bola Negra, que és català, i li he dit, mira, parlaran de Marcos Ordóñez, i ha dit, hi havia bufetades per anar a les seves classes a la Pompeu.
1: No m'estranya.
2: És a dir, i ell s'havia colat en una de les classes que era només per persones que venien de fora, però ell s'ho havia arreglat per poder estar allà, vull dir que despertava passions.
3: Jo hauria fet el mateix.
2: Però m'ha fet gràcia perquè se li ha il·luminat la cara quan li he dit que vindríeu a parlar d'ell.
3: Ha rescatat el Mic i alguns textos d'aquí, hi ha un que m'encanta, que és, ell posa sobre dar-lo tot, no? Donar-ho tot. I diu, és que m'encanta, diu, me gustaría que cantaras como si te hubiera atropellado un camión y solo tuvieras tiempo de cantar una canción. Una canción por la que la gente te recordase para siempre. Una canción en la que le contaras a Dios qué tal te fue en tu paseo por la tierra. Una canción que te resumiera.
1: La cançó és aquesta. Aquí.

0: aquesta frase que ha llegit el Malcolm, perquè també era com la seva sabidoria heretada, o sigui, era una màquina de... espanadora de cites il·luminadores, no? I aquesta és el Sam Phillips dient-li al Johnny Cash com havia de cantar I Walk the Line, que és aquesta cançó.
1: Una cançó que te resumiera. Es
0: que te resumiera tu paso por la vida.
1: És que és boníssima, és boníssima.
0: Però ell parla, en poc després, en el mateix llibre, parla tota l'estona aquest entusiasme, aquesta passió de l'honor, de l'alegria, del coratge, però també del més difícil de tots, que és mantenir l'elegància sota la pressió, per exemple, que és una idea... aparentment com sofisticada,
1: sí,
0: però
1: totalment.
0: Si penseu és ben bé això,
2: però
0: no?
2: Qui és elegant sota la pressió? Ningú. És un moment que perds els
1: papers. Perds la dignitat, la gent que ho és de veritat, no? Què deia sobre l'elegància? Llegeixem-ho.
0: Diu això, sí. Terence Sattigan resumió su código de valores en esta estupenda frase. Creo en la pasión, creo en el honor, creo en la alegría, creo en el coraje. Y aspiro a conseguir algún día lo más difícil, la elegancia bajo presión.
1: Claro, pero a mí me agrada el creo en el honor, creo en la alegría, creo en el coraje.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Qui no?
0: A mí también me agradaba com recordaba com coses del seu passat. Vull dir, això ho parlàvem amb Malcolm abans, no? Com de vegades el teu jo, hi ha la frase aquella del el passat és un país estranger, no? Del Hartley. Com de vegades et recordes en el passat i ets una altra persona, no? Ets més guapo, més com el doctor Slum, quan de sobte era guapo, sí, i et recordes així. I té un tros molt guai que diu: en mi vida secreta, la que se abre algunas noches, soy mucho más voraz, atrevido y despreocupado, porque soy más joven y tengo el cabello negro, fuerte y brillante como nunca lo tuve, y no me parezco físicamente al que era entonces. Soy otro, y me digo que estoy en Valencia, porque todas las mujeres que veo me parecen valencianas, y todo se cae a pedazos, y todo parece estar muy cerca, y el aire huele a naranjas y arroz, como en la canción de Sisa.

0: Que bona que és aquesta cançó.
1: Que bona que és aquesta cançó. Feia molt temps que no escoltava aquesta cançó. Sí. Sí.
2: I s'ha de dir que el Marcos, que també era un crític temut, perquè les crítiques eren bastant exigents, com tu deies, va arribar un moment que només feia crítiques a favor.
3: Sí.
2: Només parlava del que li agradava. I com deia el Miqui abans, que m'ha fet gràcia l'expressió, amb això era imbatible. Era imbatible. En transmetre per què havies d'anar a veure una cosa. Vull dir que quan tu llegis aquella crítica, lo normal és que agafes el mòbil i miressis entrades.
1: Totalment.
2: Vull dir que...
1: I què t'anava a dir? I la gent temia, de totes maneres. Es feia una obra de teatre i per aquí, no sé, Claudio, que m'havien fet moltíssims guions d'actors, actrius, moltes vegades soltaven de, bueno, aviam què diu Marcos Ordóñez. No.
0: Però ella havia arribat a dir-nos a la ventana que ell, si la obra no li havia agradat, no escrivia sobre l'obra.
3: A partir d'una certa edat, clar, ho feia.
2: Perquè també té una cosa, que un text que veu aquí que és molt, molt maco, que diu sobre el prestigio de lo negativo. El maldito prestigio de lo negativo. Para cierta gente, una obra que acaba bien es conformista. Si acaba mal, es un lúcido diagnóstico.
1: Clar, clar.
3: Però és que és veritat, el cinisme és un, com una, passa per ser com una mena de marca d'intel·ligència i no sempre és així. La gent ha d'entendre que un final feliç pot ser molt intel·ligent, també.
1: Clar.
3: I ha de partir de la base d'una cosa que crec que pensem pocs cops, és que les novel·les com les guerres no s'acaben, és a dir, l'autor en un moment donat fa un tall, però tu pots pensar en com acabarà... I de vegades un final feliç pot ser trist, perquè precisament si és tan feliç, si tu imagines aquesta història en el futur, sí, pot acabar sent trista, i sobretot és que és exactament això, o sigui, la gent amb un final absolutament catastrofista pensa que és un gran final, no?
1: Un
3: lúcido diagnòstic, una cosa molt, molt, molt elevada. I ell deia això, i deia coses com que mis poetas favoritos son los que echan los laureles al estofado.
1: Això, és que m'encanta aquesta, o m'agrada aquesta sobre los listillos.
3: Sí.
1: Hay un tipo de público que ríe estruendosamente para que los otros se den cuenta de que han pillado el chiste. Esto es buenísimo.
2: Yo em recordo una cosa, una frase de Harold Bloom, que li fa una mena de text retòric i diu: de què parlen els poetes? De l'amor? De la vida? De la bellesa? No, d'antologies.
3: De venda. No, però el Marcos tenia aquesta cosa, per això l'estem comentant així. Vull dir, se suposa que l'art el que fa és com articular la vida o interpretar-la, i el crític interpreta l'art o l'obra d'art, no? I el Marcos aconseguia una cosa, que és a parlar directament, de tenir una línia de comunicació directa amb la vida. Hi ha una cosa, que quan tu veus algú ballar et dona ganes de ballar, no? Quan tu llegeixes determinades coses, sí, per exemple, els textos de l'Ordóñez et donava ganes de viure. Mm. No de veure només aquesta obra, sinó també de viure, i de viure amb aquesta mirada. No?
1: I jo em vaig llegir El Juego Reunidos, ell explicava moltes de les seves experiències. Jo volia haver nascut aquella època i haver estat als mateixos bars i trepitjat aquella manera de narrar que tenia.
3: Les nostàlgies heredades. Sí, sí, sí, sí. És que és així.
1: L'he buscat i aprofito per dir aquí que l'he deixat algú i no l'he trobat a la
3: prestatgeria. És que ell li sentava bé aquest pas del temps. Jo crec que li va sentar molt bé a la seva literatura i parlava molt bé del pas del temps.
2: Ma mare, que el coneixia de més jove, deia que s'havia fet més guapo amb el temps. que aquesta gent que es va fent més guapa quan passa el temps que no al revés. A mi la frase, de fet, que sí, crec que la que més m'agrada dels que hem escollit avui és una que és contra el Tiché, que és que m'encanta. Això sí que és com diu el Miqui, parla de la vida, diu: me vuelve un maravilloso verde de verano que no es árbol ni hierba, el verde de las mesas de ping-pong, un poco desteñido por la intemperie.
3: Això és mirar, ser fidel als detalls. Això és mirar.
1: Això
3: et dona unes ulleres noves per mirar la vida. El que passa és que ara, bueno, hi ha mort i les taules de ping-pong són de color blau i no verd, però t'ha canviat de manera...
1: Però és que, a més, l'estic veient.
3: Sí,
1: exacte. I m'agrada el no és árbol ni hierba.
3: Sí. No, no, el millor és el del ping-pong.
1: Sobre el pas del temps.
3: Diu, d'un dia en aquesta part, això ho hem pensat tots, no? Els dies de vegades passen molt lents i les setmanes laborals, i els anys van massa ràpid, no? Pues, diu, d'un dia en aquesta part, quan levanto la cabeza, ja són les 8 de la noche. Quizá los días empiezan a parecerse demasiado a los años.

0: Aquesta cançó que m'ha encantat és que cada foto, cada imatge explica una història. A mi aquesta cançó la posava molt.
1: Però aquesta cançó li agradava a ell i se la posava a casa.
0: Molta, aquesta era una sèrie de cançons com que posava. Ell deia una cosa molt bonica que deia pongo música para ventilar la casa.
1: A mi m'encanta això.
0: I aquesta era una de les cançons que posava, sí. Aquesta també t'agradava, no, Malcolm? Aquesta és molt bona.
2: Sí, aquesta és una que diu me acuerdo de Ángel Pawlowski, rei de la comèdia, una noche de otoño a la salida del Capitol. I diu, cita textualment, el otro día un espectador se fue a media función, pero volvió a entrar, porque lo de afuera era peor.
0: Però és la idea aquesta, que la vida és molt pitjor que l'art, no? És la idea aquesta quan Sartre està sempre mirant l'enciclopèdia, les plantes, les flors i tal, i al final els seus pares el van portar als jardins de Luxemburg.
1: Sí.
0: En plan, bueno, mira els animals, mira les plantes i tal, i li van semblar una merda, perquè eren molt pitjors a la realitat que a l'enciclopèdia que llegia amb les il·lustracions.
1: Jo crec que tenim temps per la de l'entusiasme del sí contra la covardia del no.
0: I el o si només tenim un, hem d'acabar amb el brindis.
1: El brindis. Ah,
0: preferiu el brandi.
1: Preferim el brindis, sí, i brindem per ell.
0: Hi ha una cosa que és que ell brindava sempre, i ve a tom amb tot això de l'entusiasme, amb una frase, que és un brindis irlandès, que ell va aprendre del John Huston, val? Llavors podem llegir la frase, que són tres paraules, i llavors posar Caravan de Van Morrison, que és una cançó que comença amb un pianet i de sobte esclata, i ell el que feia és aixecar, li agradava molt el xinxón i també li agradava l'orujo d'herpes, i el que feia era alçar la copa i dir brindemos por el impulso.

0: Poteros, gràcies per recordar
1: el Marcos.
0: El Marcos Ordóñez. Brindemos por el impulso.
1: La millor manera de recordar-lo, i això és obrir aquest itxing de sabidoria, que és una certa edat, aquest dietari. Us recomanaria molts llibres, però aquest és una joia. De...
0: Llegiu-lo amb entusiasme.
2: Amb entusiasme,
0: gràcies,
2: sempre.
0: Gràcies, Poteros. Bon cap de setmana.
3: Al balcó.
4: Hola, esto te interesa.
5: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
4: ¿Y lo del sorteo?
5: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
6: De ser la primera energética en crear una fundación con fines sociales en 1992, a que millones de personas se hayan beneficiado de nuestros programas educativos, sociales y medioambientales en 2026. Más de 180 años haciéndote la vida más fácil cada día. Naturgy. Cada día. Every day.
7: Si tuviésemos que reflejar en un sonido los más de 40 millones de euros en premios que reparten los rascas millonarios de la ONCE, sonaría algo más o menos así. Aquí lo tienes. Este es el sonido de los ganadores de los rascas millonarios de la ONCE, que reparten muchos millones de euros en premios. Más de 40 millones. Rascas millonarios de la ONCE. Qué bien se les da repartir.
8: ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: Es divendres 25 de setembre y aquestes son las noticias de Cataluña.
10: A la SER y SER Cataluña, al día en 5 minutos.
9: Lleida torna a prohibir, 16 anys després, el burca i el niqab als espais públics.
11: A favor, 16, vots en contra, 11. Queda aprovada l'ordenança.
9: L'Ajuntament Socialista aprova la nova ordenança de civisme gràcies als vots de Junts i de Vox, en contra, Comuns, Esquerra i el PP.
12: Nosaltres ho tenim molt clar. Estem en contra de l'ús del burca.
13: És profundament masclista. Marxarem més tranquil·les si els hi fiquem 450 euros de sanció?
9: És el segon cop que la paeria intenta regular l'ús del burca després que el Suprem ho tombés ara ja fa anys. Més detalls, Ràdio Lleida, Maricel Benavarre.
14: L'alcalde Félix Larrosa ha explicat que és l'Ajuntament el competent en la regulació de l'espai públic i, per tant, anar tapat fins al punt que no es vegin els ulls de la persona és igual de punible que anar despullat. A més, segons ha dit, l'islam no diu res ni de burca ni de niqab.
15: Per tant, hem d'explicar a aquestes dones que no tenen l'obligació de sortir així al carrer i, a més, que han de participar activament de la dinàmica de la ciutat, perquè, sense el contrari, no és possible. I la vocació d'aquesta ordenança és civisme i convivència.
14: L'ordenança aprovada preveu multes d'entre 400 i 750 euros per qui porti burca o niqab.
9: Això vull que ja sabem les condicions que ha posat Junts per Catalunya per dir sí al decret d'habitatge que ara el govern espanyol ha accelerat després del desnonament de la Mari Carmen. Els de Puigdemont volen restringir només a fons voltors la prohibició de desnonar famílies vulnerables. Això ens deia Míriam Nogueras aquest matí a l'Aquí Catalunya.
16: Nosaltres ja fa molts mesos que demanem al govern espanyol i als seus socis que la gent necessita aire, a baixar els impostos en els lloguers, a baixar els impostos també en les hipoteques.
9: I un altre nom polític.
17: Si en algun moment sóc especialment útil per fer alguna cosa en concret, com va ser el cas de
9: l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que es mostra disposada a ser candidata d'un front ampli que aglutini les esquerres a les properes eleccions generals. El seu entorn, però, demana prudència, Laura Pons.
18: Fa dies que se la veu primer en tertúlies, després evitant un desnonament i també fent vídeo demanant obertament que Sumar surti del govern de coalició si el PSOE no rectifica immediatament el rumb en habitatge.
19: Pedro Sánchez lleva meses bloqueando cualquier iniciativa para...
18: Una reaparició paulatina de l'exalcaldessa després de mesos apartada del focus. S'ha de veure en les properes setmanes com queda l'estructura de Sumar i els quatre partits que conformen aquesta plataforma, que són Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid i Comuns. Fons dels Comuns, fons d'aquest partit, asseguren que de Colau ajudarà per frenar l'onada reaccionària de l'extrema dreta de cara a les generals, però eviten confirmar que es vulgui postular com a mínim per ara com a candidata.
9: Mentrestant, el govern ha anunciat que crearà dos grups de treball amb els partits de l'oposició per abordar el futur de l'educació i l'horitzó d'invertir-hi fins un 6% del PIB.
20: Poder compartir aquesta senda, aquest camí, amb el conjunt de forces polítiques perquè comparteixi la viabilitat, la sostenibilitat i la voluntat d'avançar conjuntament cap allà, sent conscients que difícilment en una única legislatura es pot fer i, per tant, que necessitem també la complicitat.
9: És el resultat de la cimera celebrada al Palau de la Generalitat amb els partits que han carregat contra el govern per la manca de de concreció i la desconfiança que el genera, diuen la consellera Esther Niubó. La notícia judicial del dia ens porta a Viella.
2: Buenas tardes, ¿cómo ha ido la declaración?
9: Aquest és el moment en què ha quedat en llibertat Belén López, la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, acusada de la seva mort. La dona era amb ell quan va morir. Ella tenia una actitud molt alterada en aquell moment i va passar hores sense trucar a emergències. El jutjat ha dictat presó provisional per ella, eludible, això sí, amb una fiança de 80.000 euros. Té 3 dies per pagar-los. I avui s'estrena als cinemes La Bola Negra. És la pel·lícula dels Javis que relata la vida de tres homes, entre ells la de Lorca. La pel·lícula sola ja comença a sonar pels Oscars i ha arrasat ja a la prebenda també a Barcelona. Gairebé no queden llocs per anar-la a veure i, segons el portaveu del cinema Smoothie, ha superat tots els rècords.
3: Aquest és un fenomen, podríem dir, sense precedents i sobretot per una pel·lícula espanyola, i actualment, a hores d'ara, sí que portem una prebenda que supera i en alguns casos duplica el que estàvem en aquestes situacions amb l'Odissea o Spider-Man, que han sigut els dos fenòmens d'aquest any, i també està superant de bon tros el que va ser el fenomen de Barbenheimer el juliol del 2023.
9: I recordeu que aquesta nit, concerts de la Mercè ara mateix a l'escenari de la platja del Bogatell, Nil Moliner, de la mà dels 40. Que tingueu un bon cap de setmana.
10: El dia en 5 minuts.
21: Arriben els esports. A SER Catalunya, aquí comença la graderia del balcó, amb Anna Palet.

Què tal? Bona tarda, 8:45 del vespre. Benvinguts a la graderia del balcó d'aquest divendres 25 de setembre. Els jugadors del Barça comencen a acumular minuts en l'aturada de seleccions, de moment sense lesions, però Rafinha, avui 90 minuts, Marc Bernal també 90, Cancelo 89, Adeyemi 80 i demà torn de la selecció espanyola. En fi, cordem-nos els cinturons, que això acaba de començar.

0: Va passant dimarts també un amistós contra Austràlia.
1: Sí, perquè Rafinha crec que ja no entra en aquest grupet dels joves que deia Ancelotti. I del Brasil anem cap a Anglaterra, no pel partit de demà, sinó pel Manchester City, perquè és la notícia de la tarda, tindrà molta cua aquesta notícia. El City ha estat declarat culpable de 114 irregularitats, de les 115 de les quals estava acusat. Les sancions poden arribar a ser molt grosses. Des d'Anglaterra, Pablo Montaño, què en sabem del cas?
2: Buenas tardes, Ana. ¿Qué tal? Estamos ante un día histórico en el fútbol inglés después de la información avanzada por el medio británico The Athletic y también publicada por el resto de grandes medios británicos, y es que el Manchester City habría sido declarado culpable de 114 de los 115 cargos que le imputó en un principio la Premier League al conjunto mancuniano por incumplimiento del fair play financiero. Recordamos que desde que la Premier hiciera pública la investigación el 6 de febrero de 2023 y después de que una comisión independiente formada por tres miembros juzgase al City entre septiembre y diciembre de 2024, seguíamos sin noticias al respecto. Aún así, el denominado por muchos como juicio del siglo está lejos de llegar a su fin. Primero, porque aún queda por decidir el castigo del Manchester City, que puede ir desde la deducción de puntos a multas económicas o la expulsión de la competición y retirada de títulos, esta última la opción menos probable. Y segundo, porque aunque la Premier se vea ganadora de esta batalla y el resto de clubes de la Premier hayan sido informados de que el City es culpable, desde Manchester apelarán la decisión de la comisión independiente, sea cual sea el castigo que le impongan.
1: Gràcies, Pablo. Seguirem de prop aquest cas. Ja heu escoltat que el City apelarà. Veurem qui guanya en els jutjats.
3: La graderia del balcó amb Anna Palet.
1: Vuití 42, el Girona continua guanyant 1-0 contra l'Albacete, partit corresponent a la jornada 7 de la segona divisió. I aprofito per saludar l'Albert Llimós. Albert, què tal? Com estàs? Bona tarda.
4: Bona tarda, Anna.
1: La setmana en què entrevistava en Ferran Oliver, el vicepresident econòmic del club, el que t'hi jugues, i remarcava, com podem escoltar, la importància de les llotges VIP al Camp Nou.
5: Creiem que tindríem més dificultats amb la venda dels seients VIP. Avui els seients VIP estan pràcticament venguts.
1: El club avui, Albert, comunica novetats importants respecte a aquest tema.
4: Sí, un actiu clau per arribar a aquests 450 milions que el Barça creu que pot generar l'Spotify Camp Nou, i és, com dius, una operació destacada, capdalt, que fa el Barça de la mà de Legends. El club blaugrana posa 2.000 seients VIP a la venda i espera treure'n uns 700 milions d'aquests seients que poden aconseguir-se, la gent els pot aconseguir de manera individual, a 15 o fins i tot 30 anys vista. Es paga una inscripció inicial i després la quota anual de cadascun d'aquests seients. El Barça ho comercialitzarà durant 2 anys i mig i és una part important dels 9.500 seients VIP que té el Spotify Camp Nou. Doncs aquests 2.000 aniran directament a aquesta comercialització de manera individual. 5.000 ja estan venuts. 5.000 que es van vendre durant els últims temps, també comptant suites i llotges, i que han reportat al club, segons números de la mateixa entitat blaugrana, 380 milions. A tot això s'hi han de sumar 436 seients més venuts al gener en aquest paquet de PCLs i que reportaran uns 100 milions. I després hi ha dues parts més, una part dels convertibles del segon anell VIP que es guarden per vendre partit a partit, per tant, serà la venda en funció dels partits, i recordem que el Barça sempre té compromisos i patrocinadors que també disposen d'aquests seients de més valua.
1: A banda del Barça, un dels temes de la setmana ha estat l'equip de futbol amateur anomenat Bayern de los Caídos, amb clara apologia al franquisme. Després d'una denúncia que us explicàvem ahir d'un col·lectiu d'advocats, avui l'Ajuntament de Barcelona ha condemnat els fets.
4: Sí, a l'espera que es manifesti ara mateix la Fiscalia Provincial de Barcelona, que de moment diu que no té constància. Hem parlat també ells aquesta tarda de la denúncia d'Eduardo Ranz, de l'advocat que ha mogut fitxa perquè el fet d'utilitzar, no, com deies, el nom de Bayern de los Caídos en una lligueta amateur i utilitzar també missatges o símbols franquistes sigui delicte d'odi. De moment la Fiscalia diu que no té constància encara al registre d'aquesta denúncia. Doncs qui sí ha entès l'Ajuntament, que podríem dir que ha pres la iniciativa a través del regidor d'Esports, David Escuder ha fet arribar una carta al gestor del camp d'Horta, que és un camp municipal, recordem-ho, i que per tant hi juguen aquest equip, els organitzadors d'aquesta lliga, doncs que siguin expulsats Mingo Rubio i Balompié perquè no poden estar en una lliga, diguéssim, d'instal·lacions municipals.
6: Mai havíem tingut un fet similar, doncs saber fins on podem arribar i arribarem fins al final. Vull dir que sol municipal o un espai municipal no pot haver cap element

0: o cap apologia, en aquest cas del feixisme, i usarem tots els mitjans que tenim doncs, al nostre abast per, evidentment, evitar-ho.
1: I d'altra banda, els organitzadors d'aquesta lligueta on jugava aquest equip asseguren que fa ja més d'una setmana, després de rebre la queixa d'un altre equip, es van posar en contacte amb els membres d'aquest equip, on com deies, hi juguen dos membres de Vox, i van aconseguir almenys el canvi del nom de Bayern de los Caídos a Mingo Rubio Balompié, i també van aconseguir que l'escut canviï i que no hi hagi simbologia franquista tan evident. Tot i així, la polèmica doncs, va esclatar amb la notícia que va destapar aquesta casa.
2: Gràcies, Albert. Quedem pendents de més novetats.
1: Una abraçada.
2: Són les 8:46. Repassem què més ens ha deixat aquest divendres. Perquè, Josep Pons, a banda del futbol que tenim en directe, avui hem conegut un contundent comunicat de les grans lligues contra la FIFA.
3: La Liga, la Premier, la Bundesliga i el Calcio han fet públic un comunicat conjunt demanant un canvi a la FIFA. En aquest escrit afirmen que els darrers anys els fonaments històrics del futbol s'han vist amenaçats per un problema de governança. El president ha promogut iniciatives abusives en lloc de protegir el futbol envers aquestes. Han continuat demanant que els assumptes disciplinaris individuals quedin al marge de qualsevol ingerència política, fent referència a la targeta vermella a Balogun al passat Mundial, que va quedar sense sanció per una intervenció de Donald Trump.
2: I aprofito per anar un moment cap a Montilivi. Núria, com continua el partit amb domini del Girona?
4: Sí, de moment està guanyant el Girona, domini el marcador, Anna, però aquests últims minuts està millor l'Albacete, que ha tingut algunes oportunitats. El Girona des del gol una mica més desaparegut, però al minut 17, Girona 1, Albacete 0.
2: Gràcies, Núria. Parlant de futbol, derrota de l'Espanya sub-21 de Xavi Aspar i Marc Bernal.
3: El lateral ha jugat mitja part, mentre que el migcampista ha jugat els 90 minuts a la derrota per 2-1 contra Finlàndia. Tot això, la primera posició, la classificació per l'europeu continua sent per Espanya. Pròxim partit, dijous que ve contra San Marino.
2: En futbol femení, Aitana Bonmatí rep l'alta mèdica i torna a la convocatòria molt temps després.
3: La migcampista blaugrana s'estrena aquesta temporada a una llista després d'estar 2 mesos fent un tractament específic per tractar unes molèsties després d'operar-se del turmell. La triple pilota d'or ja estarà disponible per Pere Romeu pel partit de demà 4:45 contra el Logroño United.
2: I a banda del futbol, també tenim en directe futbol sala, en aquest cas el Barça-Cartagena al Palau Blaugrana.
3: Tercera jornada de la Lliga Prime, on els blaugranes s'han avançat i van guanyant de moment per 1-0 amb gol d'Adolfo. El Barça amb aquest resultat tindria el 3-3 amb victòries.
2: A repassar de l'actualitat del dia, anem a obrir la secció que tanta il·lusió ens fa dels divendres, perquè l'esport és cultura.
5: L'esport és cultura.
2: Júlia Sabata, què tal? Com estàs? Ben tornada
6: a
2: casa teva.
6: Què tal, Anna Palet? Encantadíssima d'estar aquí. La veritat, estic contentíssima. A mi també em fa moltíssima il·lusió aquesta secció.
2: He vist que et vols presentar tu mateixa, llavors ja em treus aquesta responsabilitat de fer-ho a mi.
6: En realitat és una presentació molt curta, són 2 línies això, eh? Tampoc farem grans epopeies. Com has dit, i juntament amb l'Edu, amb el nostre company, intentarem desmitificar el fet de si l'esport és o no és cultura i quins fets i petites noticietes que anem rebent i estan vinculats. Aquesta famosa afirmació, no?, que sentim pels camps i que després a nosaltres, que ens agrada l'esport, ens fa tanta ràbia de si és o no és cultura. Tu què penses?
2: Jo crec que sí, per això vaig inventar-me bàsicament aquesta secció.
6: És veritat.
2: Però ens hem de convèncer també cada divendres i no ho hem de donar per fet, i crec que precisament ens portaràs exemples de per què l'esport és cultura.
6: Motius i motius. Personalment no volia deixar de començar aquesta secció, d'inaugurar-la avui, explicant-vos que aquest passat dissabte vaig tenir la sort i l'honor de formar part d'una de les xerrades de les jornades de l'Escola d'Estiu de la CUP, que és una cosa que es fa a la Nau Bòstic de Sant Andreu, i vam estar parlant del futbol com a eina i de la seva animació com a camí vehicular d'estendre la cultura, la ideologia, fins i tot la llengua, a través d'un fet ludicosocial, que dèiem ara, com és el futbol, no?, que ens encanta. Mm-hmm. Vam estar parlant del fet que més enllà dels clubs i de sentiments existeix una cosa que vertebra la capacitat d'aglutinament social que tenen les gals de futbol. I aquesta cosa és la col·lectivitat, la representació, el convenciment que representen.
2: El sentir-te part d'un grup.
6: Aquesta cosa, no?, que a més, vivint a la societat on vivim, absolutament individualista, que ha què aglutina més a ningú que dir jo formo part d'això?
2: No, uneix, però com mai s'ha unit, i a més grups a vegades molt diferents també.
6: Total, i no té res a veure cap espectre social en això, simplement hi va tothom a veure el futbol.
2: Sí, a vegades cada cop és més elitista, però encara, mica en mica, continua sent de la gent.
6: Futbols de base també, parlem aquestes grades que estan naixent ara. Com en absolutament tots els àmbits de la nostra vida, és una cosa que transmet i va teixint una taranyina que s'escampa, això que dèiem, no? Cada vegada aglutina més gent. S'escampa com la pólvora, i a nosaltres per què ens agrada anar a la grada, no? Jo per què vaig a aquests llocs? Perquè un dia m'hi va portar un col·lega que, com va, i és col·lega meu i a mi m'agrada anar, doncs vaig amb ell. I el dia que m'hi porta dic, ostres, aquesta gent m'ho passo perfecte, m'encanta venir aquí. Segurament el que acabi passant és que comulgui amb moltes coses que aquesta gent no només defensa, sinó amb la seva manera d'entendre el futbol, d'entendre la vida, d'entendre la grada i d'entendre tot el que tingui a veure, no?, com comulgar amb aquesta part de la cultura, el que dèiem. Al final, les seves reivindicacions acabaran sent les meves, i això serà una eina a favor. A moda de presentació, el que jo avui us volia explicar és un fet fantàstic que va passar l'altre dia a la grada dels desperdicis de Sant Andreu i va acabar estenent-se a tot el camp. Tenim el Sant Andreu a primera Rofef, que m'encanta a mi això.
2: Rofef, com diu el Bermúdez.
6: Jugant al recinte de Can Dragó, perquè el Narcís Sala, al seu camp, s'està instal·lant gespa natural, d'acord amb les directrius que van a la categoria quan van pujar l'any passat. Es van posar moltíssimes traves per part de l'Ajuntament, perquè el Narcís Sala és un camp municipal. I no se sabia si es podria mantenir la gespa natural, perquè les categories inferiors també hi juguen i hi entrenen allà, i costa més, no?, tenir gespa artificial. El manteniment d'això és un altre. El cas és que després de molta pressió, a finals d'abril, l'Ajuntament va anunciar que posaria gespa natural al Narcís Sala i el Sant Andreu podria disputar la primera RFEF amb totes les condicions. Això implica, però, que els primers partits de la temporada 26-27 els estan jugant a Can Dragó. Els hem desplaçat
2: una mica lluny de casa.
6: No gaire, perquè estan a dos carrers, realment.
2: Bueno, sí.
6: Però sí, s'ha d'anar a jugar a Can Dragó. El club ja ho va advertir al juny. La imatge de la que us parlo, doncs, és, busqueu-la si teniu oportunitat i no l'heu vist, està a xarxes, la de tota la grada de Can Dragó il·luminant el camp amb les llanternes del telèfon després d'una apagada inesperada als carrers colindants.
2: Això va ser...
6: Se'n va la llum... qual concert de Coldplay.
2: Sí. Otra, cantava la gent.
6: Tota una afició conscient de no ser a casa seva, però sempre ser amb el seu equip. El que dèiem, no? Aquest sentiment de la unió i de la comunitat, de comulgar amb el que estàs vivint. Fa ganes de plorar la foto. Un poc gallina de piel.
2: Sí.
6: Qui va fer aquesta pressió per aconseguir que quan tornin al Narcís Sala hi hagi gespa natural? T'ho estàs preguntant.
2: Necessito saber-ho, ara mateix.
6: Aquí és on hi ha la part més interessant de per què parlàvem d'esport i cultura. Els desperdicis no són els responsables de l'obra ni qui decideix sobre la gespa, però sí formen part del nucli de mobilització social que ha pressionat perquè el Sant Andreu no abandonés el Narcís Sala. Després de l'ascens va néixer una plataforma que es diu Salvem el Narcís Sala, que va començar a organitzar campanya, mobilitzacions i recollir assignatures per exigir la gespa natural i que el Sant Andreu pugui jugar amb totes les condicions de primera. La campanya va arribar a recollir 8.228 signatures amb milers i milers de gent i de llocs presencials perquè l'anés a firmar, doncs, qui considerés, no?, que havia de defensar això. El club mateix, quan va anunciar l'acord amb l'Ajuntament, va agrair explícitament la mobilització popular i veïnal de Sant Andreu del Palomar, de tot un barri dedicat a que el Sant Andreu jugués amb la gespa.
2: On està la nostra gespa? O sigui, ni Xavi Hernández, tan preocupat per la gespa, s'havia estat mai.
6: Tothom preocupat d'això. Els desperdicis tenen un paper particular perquè són la grada d'animació del Sant Andreu i un dels principals motors de l'ambient i de la identitat popular del club. Són un grup creat el 2007 d'orientació antifeixista i molt vinculat a les reivindicacions socials i a la identitat de Sant Andreu, el que parlàvem de la unitat. Abans us deia que les grades vertebren la socialització de la gent que les integra i, a més, tenen un component perfecte per ser atractives. Tenen un component de victòria, no només al camp, sinó com aquesta que ha aconseguit amb la gespa natural, que ben aviat el Narcís Sala lluirà i estrenarà d'aquí poc.
2: Espero que sí, i a més em fa molta gràcia la imatge que comentaves del partit quan va haver-hi l'apagada, perquè jugaven contra el Real Madrid Castilla, contra el filial del Madrid, i per tant veure Sant Andreu i filial, en aquest cas del Madrid, jugant un partit, són com dos mons que xoquen d'una manera frontal.
6: Completament, i a més la quadribarrada del Sant Andreu, el Madrid, no?, com aquesta imatge de...
2: Sí, és que són dos extrems tan
6: total,
2: diferents.
6: Total.
2: Jo crec que Thiago Pitarch, que en aquell moment es deia que havia d'anar al Mundial, fins i tot, quan va veure que s'apagava la llum, va pensar, hòsties, no sé com he acabat aquí, eh?
6: Boicot.
2: No sé com he acabat aquí, però crec que de les millors coses que ens han passat al futbol, i no sé si estàs d'acord, és l'auge de Sant Andreu i Europa, entre d'altres, evidentment, però com aquests clubs populars que reivindiquen el futbol de sempre.
6: És fantàstic, veure tot un barri el diumenge, el dissabte, el dia que juguin, els dimecres entre setmana, l'altre dia era entre setmana dimecres i hi havia una mobilització al barri de Sant Andreu per anar a veure el Sant Andreu amb el Madrid, també, no?, partit important i així. Però és preciós, o sigui, de veritat fa absoluta pell de gallina i amb l'Europa passa exactament el mateix. Si teniu coneguts que tinguin un carnet que us el puguin deixar un dia, aneu ara a Can Dragó i aneu al Narcís Sala quan
2: estigui. I els preus, al final, o sigui, si preus no teniu un conegut, no són els 1.000 euros per una llotja a l'Spotify Camp Nou.
6: Jo parlava per accedir a les entrades, que cada vegada costarà més.
2: Ah, això també, perquè evidentment hi ha auge, però... No sé, al final, és que el Barça a vegades costa sentir-te el teu, per
6: sí,
2: exemple.
6: Ha...
2: Tu que ets culer de mena
6: sí,
2: i culer de naixement.
6: Efectivament,
2: eh?
6: Hi ha una cosa que ho allunya, no? I és també aquesta part de la institucionalitat, potser dels clubs grans i dels preus de les entrades, que no et permeten anar-los a veure, però que com que és una cosa que te sents tan a prop, perquè passa a dos carrers de casa teva, si no baixes a veure ja l'equip que juga aquí al teu barri... Què hem de fer?
2: Efectivament, també allunya una mica el fet que els jugadors siguin multimilionaris
6: sí.
2: per no quedar-se curts.
6: I que els del Sant Andreu te'ls trobis un dia al bon preu.
2: Els coneixes tu?
6: Amb algun conec, sí. Amb algun conec. I amb algun hem entrevistat i hem vist també por ahí.
2: Per allà te'ls has trobat. Doncs, Júlia, sí. Moltíssimes gràcies
6: moltíssimes
2: i moltes
6: gràcies,
2: ganes d'escoltar-vos més divendres, tant a l'Edu Boada com a tu, que us aneu tornant. Sou Gerard
6: fent...
2: Martín i Eric García.
6: Efectivament.
2: A veure qui li toca jugar cada dia, però moltes gràcies i ens anem trobant els divendres perquè ens demostris que l'esport és cultura.
6: Fantàstic, això farem.
2: Vinga, que la graderia l'anem buidant.

0: ho fem amb el Girona encara guanyant a l'Albacete 1-0 gràcies al gol d'Abel Ruiz. Allà hi tenim la Núria Vilamala. Com deixem el partit quan estem a punt d'acabar la graderia?
1: Doncs de moment guanyant el Girona, no, però és veritat que l'Albacete està millor en aquests últims minuts. Ara intentava una jugada en atac, Sarasa pel Girona, però en el minut 27 patint el Girona, però guanyant ha marcat Abel Ruiz. Girona 1, Albacete 0.
0: Moltes gràcies, Núria. T'escoltem al Larguero a quarts de 12 amb el que hagi donat el partit de sí.
1: Una abraçada.
0: Fins aquí la graderia d'avui divendres, també la d'aquesta setmana. Tornarem dilluns, com també ho fem sempre amb el Què t'hi jugues. Ja sabeu, la graderia a 8:45 del vespre. Us deixarem ara amb l'hora 25 de José Luis Sastre, l'actualitat esportiva, el resultat del Girona-Albacete, també dels partits de la Nations League. Ho podreu trobar tot allà, així que només ens queda dir-vos moltes gràcies per escoltar-nos i que vagi molt bé. Adeu!
2: La graderia del balcó, amb Anna Palet.
3: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
4: I supem a les millors taules del món.
5: En aquesta terra protegim i acollim.
6: Fem barri i fem pinya.
7: I fem i no deixem de fer.
8: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
9: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
10: Generalitat de Catalunya.
11: El govern de tothom.
12: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así. ¡Valorado! Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
13: 100% asegurado.
12: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
14: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
15: Última hora. Los estudiantes del Máster Online en Proyectos Periodísticos Digitales Avanzados de UNIR y Prisa Media liderarán el sector. Aprende las herramientas imprescindibles para que tus trabajos y proyectos tengan el impacto que buscas. Disfruta de las clases magistrales de Manuel Javois, Kiko Llaneras y otros muchos profesionales. Además, podrás realizar tus prácticas en El País, AS, la cadena SER o Los 40. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en unir.net.
16: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.